Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

I've been doing alright, trying to make things right.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella em dona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.
1: La magia la tiene tú. La magia la tiene tú. La magia la tiene tú. La magia la tiene tú.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Al llarg d'aquesta nit i matinada hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu i també en punts de les comarques de l'interior de Barcelona i Girona. Un nucli especialment intens ha afectat la zona del Pallars. Ara ja ha perdut força, però continua plovent en aquella zona i també a la Vall d'Aran. I ja es comença a contemplar un primer front de pluges que afecta o que s'ha situat a la part central del litoral català. Són el preàmbul del canvi de temps que s'ha anunciat i que es farà evident al llarg d'aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. En aquestes comarques el risc d'inundació serà de 5 sobre 6. Per això el govern ha suspès tota l'activitat educativa i també tota l'activitat sanitària no urgent. També demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, i Eugènia Prados, advocada laboralista, en declaracions del Catalunya Nit.
2: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís i no acudir en el lloc de treball.
3: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
1: Es preveuen xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que al llarg del matí poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornaran a veure avui al Congrés. Serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com la Llei de Nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els retira la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per a les eleccions generals. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
4: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrullers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: A 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Club Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de l'Espai Cultural Nervi, ara presentat per Clara Molins. El dramaturg català Joan Llago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
4: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cèrvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Llago, cofundador de la companyia La Calòrica, explica que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
5: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: Esports, el Barça arranca avui la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció i Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta competició.
4: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs en 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: I acabem dient que s'han jugat també aquest dimecres en aquesta competició, la Champions, aquests partits amb aquests resultats: Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
0: Fins aquí les notícies.
6: A veure, ja us aviso una cosa. Avui vinc molt despert. Perquè no sé si he perdut 5 anys de vida o m'he despertat de cop perquè he estat a punt d'atropellar un porc senglar.
7: Ah! A on te l'has trobat?
6: Al litoral de la... al lateral de la ronda litoral. M'ha vingut de 20 centímetres. M'he despertat.
7: Pobre porc.
6: No, escolta'm, no, pobre cotxe, pobre cotxe.
8: I el senglar...
9: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners, que avui comencem amb extra de comentari de Maiol Roger als matiners d'aquest dimecres 9 de setembre. Si us acaba de despertar, de tenir en compte que avui, ja ho sabeu, ens espera un dia amb un canvi de temps contundent. Durant la matinada han caigut alguns primers ruixats localment intensos. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems i descens molt marcat de la temperatura. També suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball o ajornar l'activitat sanitària no urgent, així com restringir també la mobilitat que no sigui essencial. Al llarg d'aquesta hora, si hi ha alguna novetat important, com sempre, connectats a la ràdio pública i nacional, que us anirem explicant tot el que passa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cunit, al Baix Penedès, el sol sortirà a les 7:28 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 45 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia, bon dimecres.
1: Molt bon dia, matiners. Avui obrim el dia amb un titular que ens ha cridat l'atenció. Ens l'ha deixat Penélope Cruz al Festival de Cinema de Venècia, on ha dit: tinc la impressió de que els que manen el món els manca el gen de l'empatia.
0: Contundent, també, Penélope Cruz. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, avui suposo que pendents d'aquestes pluges i d'aquest canvi de temps, entre moltes altres coses.
2: Ah, exacte, però ja saps que quan plou i si plou com ens avisen que ha de ploure amb aquestes alertes, estarem des de primera hora i ja des dels matiners explicant-vos què està passant. De moment ja ho deies, pluges moderades, però s'espera que el patac caigui fort en les properes hores. Farem això i farem moltes més coses. Mira, te'n dic una, Carlos Sobera, a la secció de tele a les 11.
0: Però per favor, divertit. Sempre dura joc, Carlos Sobera.
2: Oi tant.
0: Després m'ho amplies una miqueta millor.
2: Després t'ho explico.
0: Bé, aquest dimecres, us ho estem dient des de primera hora, des de que hem començat, també al llarg de la matinada, estarà marcat per un canvi de temps, amb una clara davallada de les temperatures, i això vol dir, estava pensant que, entre altres coses, les fantàstiques cales del país, aquestes que visitem a l'estiu, respiraran una mica més tranquil·les després de rebre milers de visitants durant tot l'estiu. Imagineu-vos, per exemple, una cala buida, la que més us agradi, i poseu-hi música. Per exemple, una habanera moderna.

0: La memòria de les mans, una cançó bonica perquè sí, forma part del disc de Benny Ales de Charango. I amb aquesta delícia us acompanyarem fent el primer cafè del dia i vés a saber si amb una mica de sort l'esteu fent en una cala deserta.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: De habitant de Sant Joan de les Abadesses a habitant de Sant Joan de les Abadesses, acabem d'escoltar l'Aurier Miquel.
2: Exacte.
0: Doncs tot queda a casa, però això sí, que ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs mira, a Aitana.
0: Oh!
2: Ha sortit en defensa del català.
0: Pensava que deies Aitana, ha anat a Sant Joan de les Abadesses.
2: No, ja ens agradaria. Escolta'm. Ha sortit en defensa del català en el seu últim concert que feia al Sant Jordi.
0: Sí.
2: No hauria de sorprendre ningú, entre altres coses, perquè ella és de Sant Climent de Llobregat, però és que no és gens habitual sentir-la parlar en català, i ella avui ha aprofitat el seu últim concert al Palau, n'ha fet quatre, per explicar això.
3: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català, i m'agrada dir...
2: M'agradaria poder practicar més, eh? Aitana ha reconegut que encara ha de millorar la llengua i ha explicat que aquests dies ha demanat a les seves amigues que li parlin en català per practicar, tot i que ha admès que no li parlen mai en català. Ella fa temps que no viu a Catalunya, en tot cas, eh? Però sobretot ha reivindicat la importància de mantenir-lo. Un missatge molt important en un tipus de concert
0: tant,
2: com el seu,
0: eh?
2: Ho ha dit així.
3: I m'agradaria tornar a fer clars de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Aprovadíssima.
2: I també ha animat a consumir cultura en català, encara que no es parli a casa, i ha posat com a exemple que diu que ella és una gran admiradora de la sèrie Crims. La gent l'ha aplaudit molt, eh?
0: Ah, veus?
2: Ha dit això, eh? Les paraules d'Aitana han acabat provocant aplaudiments dins del Sant Jordi i molts missatges de suport a les xarxes.
0: Importantíssim els missatges de les estrelles de la música, i més quan moltes vegades patim per mantenir la nostra llengua.
2: Doncs, això t'he
0: portat. Doncs escolta'm, quina meravella. Ja m'ha passat això del port senglar.
2: Va.
0: Gràcies, Àlex. D'aquí uns moments també escoltarem un jugador del Barça B en relació també al que ens està comentant o el que ens acaba d'explicar ara l'Àlex Bosch. Avui, per això, el món és un lloc una mica millor per l'existència de col·lectius com l'AIFARI. Andreu Merino.
4: És una entitat sense ànim de lucre que busca la inclusió i normalització social de les persones sordes. El 18 de setembre organitza una taula rodona al centre LGTBI de Barcelona per abordar la invisibilitat de les persones sordes homosexuals. Volen crear un espai de diàleg per compartir experiències, vivències i reflexions sobre què significa viure i conviure amb aquestes dues identitats. A més, aprofitaran l'espai per presentar el glossari LGTBI en llengua de signes catalana. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada serà gratuïta.
0: Les 5 i 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest, això sí, s'han unit per redescobrir el vessant cinèfil del pintor empordanès. Marta.
5: Sí, ja sabem que Dalí sempre va tenir una estreta relació amb el cinema, no només per l'atracció que el pintor tenia per les càmeres, sinó també per les col·laboracions que va fer-hi amb Luis Buñuel o, per exemple, les incursions a Hollywood de la mà de Walt Disney o Alfred Hitchcock. Dalí era un geni, un artista o, com ell s'autodefinia, una real catàstrofe.
6: Encuentro que soy una real catàstrofe.
5: En aquesta nova edició, que començarà a l'octubre, s'hi projectarà, per exemple, el documental La vida secreta de Port Lligat, la casa de Salvador Dalí.
6: I Catalunya tindria la hegemonia no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero.
0: Àlex Bosch ens comentava el missatge importantíssim i potent d'Aitana defensant el català, i ara toca parlar d'un jugador del Barça B que precisament manté el català fins al final. Ot Serra.
7: És Ignasi Kerr, ha revolucionat les xarxes i no només perquè marqués 4 gols aquest cap de setmana amb el filial barcelonista. Aquest jove jugador de GURB va sorprendre la zona mixta quan un periodista li va preguntar per la seva actuació.
8: Hola Ignasi, Héctor Camps de Punto Deportivo. Hoy me imagino debut inmejorable. ¿Cuáles son tus expectativas individuales para esta temporada, tu primera en el Barça?
9: Bueno, vinc de la tercera, de la categoria de sota, i va ser, l'any passat va ser un any super top a nivell de números.
7: El reporter treballa per Punto Deportivo, un mitjà digital que ha volgut deixar clar que no està en contra que Ignasi Kerr respongués en català, i argumenta que utilitzen el castellà per arribar a tots els aficionats culers que no entenen la nostra llengua.
0: Un quart de 5 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Ha nascut un nou buscador públic de pisos de lloguer assequible amb un centenar d'opcions a Catalunya.
5: Lara. El govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de pisos de lloguer. Es diu Casa 47 i arrencarà amb una oferta de 800 habitatges que s'ampliarà pròximament amb 1.500 més repartits per tot l'Estat. Els habitatges que s'hi anunciaran oferiran contractes amb una durada inicial de 14 anys, prorrogable fins a 75 i un preu que no supera en principi el 30% de la renda mitjana del territori on es trobin. De moment a Catalunya n'hi haurà 93 de disponibles.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Tal dia com avui, Elvis Presley actuava a The Ed Sullivan Show.
5: Era la primera vegada que ho feia, de fet només tenia 21 anys, allà va cantar temes com aquest que sentim, Ready Teddy, van veure-ho aquella actuació, 60 milions d'espectadors, això és un 82,6% dels espectadors de televisió, en aquell moment sí, una actuació que va aconseguir les millors audiències del programa en 2 anys i que es va convertir, atenció, en la transmissió televisiva més vista de la dècada del 1950. Una actuació, per cert, que es va a fer els estudis de televisió CBS de Los Angeles.

0: Elvis Presley, passant ja 2 minuts d'un 4:15 del matí, i seguim, que tenim més coses. Mireu, matiners, ara és un bon moment de repassar alguns vídeos de TikTok que ens han cridat l'atenció.
1: Al compte de TikTok d'Eva hem trobat la història del Julián, un noi adorable que explica la seva gran passió, treballar al mercat.
2: Hola, em dic Julián i treballo en el mercat.
3: Com va ser quan vas començar a explicar a les xarxes que feies mercat?
2: Quan me començaven a preguntar de què treballava, em feia vergonya explicar que treballava al mercat, però perquè des de petit se'n reien de mi. Deia la professora, de què treballen els vostres pares? Cada un sortia a la pissarra i deia, el meu és policia, el meu és metge. I clar, jo deia, el meu pare treballa en el mercat, i se'n reien. Des que jo treballo en aquesta feina, pues m'estic superorgullós.
3: Què és el millor de treballar en un mercat?
2: Les clientes m'adoren. Sempre els dic, mi reina, reina, i se'n van ben contentes.
3: Hi ha el tòpic de que les persones joves no volen continuar els negocis familiars. En el teu cas?
2: En el meu cas sí que vull seguir continuant el negoci familiar. Sempre diuen que tens que trobar una feina que t'agradi, no? Pues a mi m'agrada la meva feina. Sí, estic content i dormo tranquil. Els meus pares saps quina broma em fan sempre, perquè el meu pare es diu Julián, pues que el meu avi també. Doncs el meu pare sempre m'ha dit que m'ha ficat Julián perquè així no té que canviar el nom de les bosses.
0: Julián, meravellós, per favor. A més, un bon missatge que és igual del que treballis sempre i quan t'agradi, i el que diu el Julián, que dormis tranquil, que em sembla un missatge boníssim. I del Julián, el compte de TikTok d'Uri Jiménez.
1: És un usuari que impulsa el català amb històries com aquesta.
4: Sabies que l'expressió tocar el dos no té res a veure amb el número? Antigament, la gent, quan viatjava amb els carruatges tirats per cavalls, per arrencar-los, tocaven el dors, que és l'esquena del cavall. Per tant, abans quan deien toquem el dos, volia dir marxar. Amb el temps, dors acaba transformant-se en dos, i així ens ha quedat aquesta expressió. Així que la pròxima vegada que diguis toquem el dos, en realitat recorda que estaràs dient toquem l'esquena del cavall i marxem. Si vols aprendre més coses ben parides del català, segueix-me.
0: Interessant, Uri Jiménez, amb les històries que explica a través del seu compte de TikTok, com aquesta, que jo no en tenia ni idea, i es veu que no és tocar el dors, sinó tocar el dors per marxar.
1: Sí.
0: I una mica de cultura general mai va malament.
1: I això és el que fa a través del seu compte de TikTok, Univers Tomeu, on parla d'històries, cultura i curiositats de Catalunya, com aquesta dels panots de Barcelona.
5: Sabies que el panot que trepitges cada dia té una història curiosa? Quan plovia, els carrers de l'Eixample es convertien en autèntics fangars. Per això Barcelona era coneguda com a Can Fanga. I poc després, els carrers es van començar a pavimentar amb panots, fins a arribar al famós panot de flor que encara trepitges avui. I tu, ho sabies? Et llegeixo els comentaris.
0: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí en emissió conjunta, com cada matí Pericat també, i per Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners i avui comencem parlant de la germana de Dolly Parton, que ha demanat que deixin d'enviar-los vídeos, enviar, que això és horrorós, evidentment, de la seva germana després de la seva mort.
1: A Instagram ha demanat textualment que es deixi de publicar merda falsa feta amb IA.
0: A veure, torno a dir, Marta, que m'encanta com ho dius.
1: Merda falsa feta amb IA. IA. IA. I ha dit que tot ésser humà experimenta dolor en la pèrdua i que la seva família, evidentment, no és diferent. I ha afegit que espera que la vida de la seva germana serveixi com a exemple de tolerància.
0: Se t'ha mort un familiar, en aquest cas Dolly Parton, i no paren d'enviar-te imatges d'ella viva, feta mia.
1: És que la gent, no sé quina gràcia li fa això.
0: No,
1: s'ha de ser cutre, eh?
0: Sí.
1: És cutre, és cutre.
0: Sí.
1: La paraula és cutre.
0: I a més, amb mira curta per entendre'ns,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és que se li ha mort, home. També ha parlat, per cert, Pamela Anderson, que precisament ha comentat el moment en què li van diagnosticar hepatitis C.
1: Ho ha fet al Festival de Cinema de Venècia. Anderson ha dit que li va canviar la vida perquè inicialment, als anys 90, quan li van detectar, va ser una sentència de mort.
6: Quan em van diagnosticar hepatitis C, no hi havia cura. Era una sentència de mort. Això és el que em va dir el meu metge, que probablement em quedaven uns 10 anys de vida. Tenia por, però no era por de la mort, sinó por del que els pogués passar als meus fills petits. Em va canviar la vida per complet.
0: Important també les paraules de Pamela Anderson. 9 minuts per arribar ja a 6:15 del matí. Us anem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia, pendents també aquesta primera hora del matí, de com evolucioni aquest canvi de temps i també de les pluges intenses que s'esperen, sobretot recordem-ho, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, ja ho diré bé, al Garraf i al Penedès. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio? Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un ampli seguiment de la vaga dels docents arreu del país, tot i que alguns centres van rebre els infants amb la il·lusió del primer dia. Ens ho explicava Magda Martí, de l'Escola Cervantes de Barcelona.
8: Et va decidir no fer vaga doncs perquè el primer dia d'escola és un dia molt màgic, és un dia fantàstic pels nens, és un dia que l'esperen i ens va semblar que trencar aquesta màgia no s'ho mereixien.
7: L'endemà de l'entrevista, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ens va visitar el secretari general de Junts, Jordi Turull, molt crític amb la gestió educativa del govern.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I el que no pot ser és que la incompetència sigui premiada. És a dir, quan hi ha un episodi com el de PISA que realment et fa sentir vergonyeta de dir, home, com ens pot haver passat per això? Quan el govern intenta amagar primer la informació, després va apareixent tot, quan el govern al dematí, i ho sentia per aquesta emissora, només va amb anuncis d'aquells de no, ara posarem 1.000 mestres més i no sé què, a les 8 del dematí, a les 2 fot el departament potes en l'aire perquè cessen el secretari general, diu que aniran a per 2 funcionaris, etc. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
7: I a la tarda, Francesc Garriga va parlar de l'univers dels figurants en el món del cinema. Va convidar David Torres, que apareixia en una sèrie mítica de TV3.
10: Plats bruts, 25 anys. Vas debutar de figurant fa 25 anys.
11: Era una escena que estava en el bar.
10: Si tu eres client del bar.
11: Sí, estàvem una noia i estàvem darrere del Joel Joan i del
10: Jordi Sánchez.
11: Jordi Sánchez.
10: Els espectadors us reconeixerien? O passeu sempre en planos que és molt difícil veure? Ah, mira, sí, és el David. Us ho diuen? Ai, t'he vist passant per allà.
11: Alguna vegada sí, sobretot amb la sèrie de TV3.
10: Com si fos ahir,
11: sí. A vegades et diuen, escolta, tu no sorties a la sèrie aquesta? M'ha semblat veure't. I dic, sí, sí.
7: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE continua amb la seva croada contra el govern espanyol per la situació de Ceuta, que es va esplaiar parlant de les parts íntimes.
12: Le sigue negando la responsabilidad de Marruecos en la avalancha, ¿eh? Y lo niegan porque aceptarlo les obligaría a actuar en consecuencia y no se atreven porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes que configuran el abrigo de lo que ustedes saben que se cuece en esa zona.
0: És que ara dic, estem parlant de l'escrot i sona aquesta cançó. Imagineu-vos un escrot amb aquesta sintonia. Carlos Herrera ha tornat, que ha descansat molt aquestes vacances, eh?
1: Massa, potser.
0: Ha descansat molt, eh? Mare de Déu. Tot per no dir ous, no?
1: Sí.
0: Que no sé
1: el abrigo, que no sé què, que no sé què
0: sona,
1: que
0: no sé què sona pitjor. El que sona molt bé és la nostra gent d'astrocat.cat, perquè cada dia ens expliquen quin dia ens espera enèrgicament parlant. Per tant, connectem amb els astres i saludem a la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 9 de setembre, la Lluna passarà de Lleó a Verge i començarà a preparar el terreny per la Lluna nova de divendres. Després d'uns dies de foc i expressivitat, toca baixar el volum, posar ordre i observar què podem millorar. Però compta amb voler fer-ho tot perfecte. El consell? Triar un sol hàbit, una tasca pendent o un petit desordre i posa-t'hi. En Verge, els grans canvis comencen sempre per un detall ben cuidat. Que passeu molt bon dia.
0: Lluna nova, jo a punt d'atropellar Port Senglars, és que ara ho entenc tot. Com tens?
1: A mi em va passar també a la mateixa, al mateix punt de la ronda, l'any de la temporada passada. No, i et fots un bon susto,
0: Et juro que he envellit 5 anys.
1: Sí, sí, després de cop.
0: I ell?
1: Era petitet o gran?
0: No, era normalet, però jo el seu rotllo, eh? Jo no m'ha mirat i m'ha dit, ai, gràcies per cedir-me el pas.
1: Jo l'altre dia, la mà així, sortint de casa, em vaig trobar 6 de Port Senglars.
0: A casa?
1: Sí, allà a la rotonda.
0: Doncs també haurem d'anar en compte. Mentrestant, Petonet, des d'aquí tots els ports senglars que,
1: ens
0: estan escoltant. Clara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Avui hi ha alguns noms coneguts que fan anys. El presentador de televisió Jesús Vázquez, que sembla que hagi fet un pacte amb el diable, sempre està igual,
14: sí.
1: En fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, segur que, com predica en una de les seves cançons, avui serà un beautiful day, celebra el 51. Un actor que agrada a tothom, Hugh Grant, també va néixer un 9 de setembre, però de l'any 1960. Si fem càlculs, en surt que avui en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa, avui li tocarà bufar 68 espelmes. Quina alegria poder-vos dir per molts anys.
0: I cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Alerta al d'avui.
15: Bon dia, matiners.
16: José Corbacho, actor, humorista i director. Sempre preparat per fer riure.
15: A mi una cançó que sempre em fa començar la jornada amb energia, content, feliç, alegre, rialler. Per què? Doncs perquè és una cançó amb una lletra molt bonica i d'una persona que forma part de la banda sonora de la meva vida i suposo que de la banda sonora de la vida d'alguns de vosaltres. Del mestre Joan Manel Serrat, recordeu que avui pot ser un gran dia.
16: Els més matiners.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 9 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pendents, us estem dient des de primera hora de l'arribada d'aquest canvi de temps que ens ha de portar una baixada general de les temperatures, però també tempestes que, atenció, poden ser torrencials.
2: Aquesta nit hi ha hagut ruixats aïllats, alguns de forts, al Pirineu i en punts de les comarques interiors de Barcelona i Girona. Són el preàmbul del gruix de les tempestes que afectaran sobretot el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. En aquestes comarques, el risc per inundacions serà de 5/6. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat les mesures que s'han decretat en aquestes comarques.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat i fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a aquestes comarques amb més risc. S'esperen ruixats que poden deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés.
2: Sí, serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I el govern espanyol té ara un nou front obert.
2: Ha demanat disculpes per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara el seu perfil ideològic, el mitjà on treballen o què opinen sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig i, segons el ministre Fernando Grande Marlaska, no es va fer, diu, amb cap intenció de censurar ni limitar la feina dels periodistes.
4: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ninguna otro objetivo o finalidad.
1: Brussel·les presenta avui la llei que vol posar fre als pisos turístics i a la compra de segones residències.
2: La Comissió Europea proposa donar cobertura als ajuntaments perquè puguin posar límits a aquests habitatges en les zones amb més pressió immobiliària, sempre que ho justifiquin amb dades. La mesura forma part de la nova llei europea d'habitatge assequible. L'Ajuntament de Barcelona ho veu com un aval a les seves polítiques. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
5: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi. I, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz.
2: L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrullers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli i el barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: Els Estats Units anuncien una nova etapa de cooperació sense precedents amb Colòmbia.
2: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, i ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials.
6: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
1: Denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major de Sabadell.
2: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Per això demanen que es depurin responsabilitats.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Ja sabeu que avui és un dia meteorològicament complicat. Ens esperen alguns temporals importants. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: De moment hi ha prevista aquesta pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. Recordem també que el govern ha demanat a les empreses que a la mesura del possible també aquestes comarques optin pel teletreball, també ajornar algunes activitats sanitàries no urgents i restringir la mobilitat, aquella que no sigui essencial. Quina situació tenim ara mateix, Eloi?
7: Doncs mira, de moment tot va sota previst. És a dir, les precipitacions estan començant a aparèixer en punts del litoral, especialment entre Barcelona i Tarragona. Les precipitacions més fortes les tenim en aquests moments entre el Baix Llobregat i la zona del Garraf, tot i que a poc aniran guanyant extensió pel litoral. Per litoral, ràpidament s'estendran també la Catalunya central, durant el matí el Pirineu Oriental, comarques de Girona, a més d'alguns xàfecs que també que cauen en altres sectors del Pirineu. Per tant, de moment, tot el que estava previst comença a passar i esperem doncs, que vagi evolucionant d'aquesta manera.
1: Molt bé, doncs d'aquí uns moments ens actualitzem també per aquelles persones que ara mateix estan a punt de sortir de casa. Fins ara, Eloi.
7: Fins ara, adéu-siau.
1: Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui amb l'informe PISA en totes i cadascuna de les portades.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa.
10: Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa a La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La raó que es certifica el daltabaix educatiu espanyol. També en portada, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola.
8: Altres temes de portada, Ceuta. La fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC. Això mentre la crisi humanitària s'agreuja a Ceuta, titula La Vanguardia.
10: Acabem amb El Mundo, on hi veiem que el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. Escriuen nets entre cometes perquè es refereixen als nacionalitzats per la llei de nets.
1: Avui unanimitat als editorials dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
10: La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i recorda que són els pitjors resultats d'Espanya en un marc de retrocés global.
8: El diari del grup Godó assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol.
10: El diari Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional.
8: I demana que l'educació deixi de ser una arma política.
10: El periódico qüestiona que els paràmetres d'avaluació dels sistemes educatius a través de PISA hagin de ser els mateixos que quan les proves es van posar en marxa ara fa 26 anys.
8: El diari reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu.
10: El País assenyala que el declivi educatiu és global, no només d'Espanya, i que es posa en joc el futur de les nostres societats.
8: El diari de PRISA creu que el daltabaix hauria de provocar una sacsejada per evitar que continuï el deteriorament i poder capgirar la situació.
10: Per al Mundo, l'informe PISA certifica un fracàs educatiu que Espanya ja no pot dissimular rere les coartades, diu, de la pandèmia.
8: I afegeix que es tracta també d'un fracàs polític i que el govern espanyol ha de deixar de defensar la LOMLE, la llei educativa, i corregir una política que, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia, què tal?
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Què es farà esperar?
11: Doncs mira, l'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari, no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten ja per no donar dates per al concert inaugural fins que estigui operatiu, per no haver d'anar ajornant la data. Ho recull el Regió 7.
1: Fins on hem arribat?
11: Doncs fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre.
1: No ho puc creure.
11: Com a humanitat.
1: Mare, anem cada dia millor. Déu meu, que s'acabi el 2006.
11: Ho llegim al diari Punt.es, que afegeix que els experts en clima adverteixen que aquesta gamificació dels efectes del canvi climàtic suposen una deshumanització dels seus efectes i, a més, allunya la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, atenció, han crescut un 500% aquest any.
1: Ai, sí, sí.
11: Però te compenso. Va,
1: sí. Recte final per saber quin és el millor home esmorzar de forquilla.
11: Dos restaurants de Barcelona es colen a la final del millor esmorzar de forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreuenc i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona, d'aquesta que es diu Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els finalistes de Lleida, Girona i Tarragona, la final que es farà el 27 de setembre, que ja l'hem marcat en vermell.
1: I tant.
11: L'Andreuenc ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, mongetes del Ganxet i Sípia Brutal.
1: Me la fotia ara, ja t'ho dic ara. I si sou més de pizza?
11: Doncs els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana. Bon. Més de la meitat són, això sí, pizzas de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5% amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periódico a partir de les dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
1: Mira que és fàcil fer una pizza, eh?
11: I una truita.
1: I una truita. Per favor. Home, gastem 20 minuts de la nostra vida en cuidar-nos una miqueta. Gràcies, Sílvia.
11: Fins ara.
1: Va, que arribem a 6:45 del matí amb només 5 minuts. És que el temps en aquest programa passa volant. Escolta'm, és un programa de 5 a 6, pim-pim-pim, picadet. Comencem, o millor dit, continuem repassant ara alguns apunts culturals. Marta.
9: Sí, mireu, parlem de Joan Llago, que és el dramaturg de La Calòrica, que ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Ho ha fet per l'obra La Brama del Cérvol, una obra que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat.
12: Perquè és una obra que no sempre ha gaudit de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades, anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
9: Això és el que deia Joan Llago en declaracions a aquesta casa just després de conèixer aquest premi. I seguim parlant de premis.
1: Exactament, més premis.
9: Perquè el govern entrega la medalla d'or de la Generalitat al nostre estimadíssim Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari. Agraïen amb aquestes paraules el reconeixement.
13: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
14: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
1: Doncs clar que sí, moltíssimes felicitats a tots dos i parlem ara d'Aitana.
15: Es que si esto es tan mal que me lleve empresa, que es natural que va con la mesa.
9: Ahir va fer l'últim dels 4 concerts al Palau Sant Jordi i ens ho recordava l'Àlex Bosch quan començàvem el programa dels matiners, però t'he posat el trosset sencer perquè el sentis,
1: molt
9: perquè
1: bé.
9: Realment val molt la pena.
16: Faig moltes castellanades, jo ho sé, però quan estic portant a Banoles... Quan hem crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, català, veure pel·lícules en català, com una cata crims, no sé, per mi clients, però jo crec que en català tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
9: Defensa ferma del català, no és habitual, recordem que ella és castellano parlant i que aquests dies, doncs, el que ha fet mentre ha estat aquí a Barcelona ha estat demanant a les seves amigues que li parlessin en català per poder-lo practicar. I acabem amb una altra reina, en aquest cas, Shakira.

0: Molt bon dia de nou.
1: Avui l'Anna Garcia puntual com un clau. Hola. Sembla que per fi l'hem reeducat perquè vingui a treballar com li toca.
0: Reformada.
1: Reformada i atenta. Maria, t'escoltem.
0: Avui és una dada facileta, crec, eh?
1: Sí, clar, aviam, com cada dia.
0: Informa PISA, que n'hem parlat molt.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ja sabeu que el retrocés ha estat generalitzat en aquest últim informe del 2025. Per això avui us pregunto...
1: A veure...
0: Quants països participen en l'informe PISA?
1: No ho sé, em sento tonto a vegades. Els oients també podeu participar, perquè si també us sentiu una miqueta igual que nosaltres, que de cop us explota el cap, així fem comunitat.
2: Sí, fem companyia.
1: Quants països? Jo diria... No sé, és que ara quedaré fatal.
2: Clara, estàs fent
0: no.
1: Clara, estàs mirant?
2: No.
0: Té aquí l'ordinador.
1: No. Jo dic 40. No, és que no són tants. Diria 35.
2: 35 m'agrada, la veritat és que m'agrada.
1: Jo dic 35, no en tinc ni idea, però mira,
2: pensava
1: dic alguna
2: cosa. Pensava que eren més.
1: Vinga, hem d'avançar.
2: 50.
1: 50,
0: vinga,
1: diu la Lara.
0: Diana, 50.
1: Ai, la Marta.
2: 80.
1: Opa, t'has passat, Lara.
2: No sé.
1: I qui s'emporta avui la dada, Maria, és...
0: Lara Garcia! No s'ha passat, s'ha quedat curta. 91 països participen.
1: Mira, és que la Lara, a veure un moment, és que aquest cop de sort que estàs tenint en aquesta secció...
2: M'estranya molt, aquí, Lara. L'any passat no n'encertava ni una, eh?
0: Per això, guapa.
2: Mira,
1: jo no sé què t'està passant.
2: La Maria i jo estem molt més connectades.
0: Sí, no sé per què.
2: Sí,
0: doncs aquesta vinga, mentalitat econòmica que tenim les dues, eh?
1: Que s'apunta la Lara. Moltes gràcies, Maria.
0: Vinga, fins ara.
1: Jordi Daroca va ser cap d'informatius d'aquesta casa i també director de Catalunya Ràdio. I alerta, perquè va participar en el disseny del projecte radiofònic de Catalunya Ràdio en els seus inicis. Escolteu com ho explicava a Dies de Ràdio d'aquesta casa.
3: Quan jo arribo a director, jo amb el Cunit m'he passat moltes hores parlant. Hi havia moltes coincidències, moltes. Una d'elles, que la graella que tenia la casa no era suficient o no servia per fer créixer la presència de l'emissora entre la societat del país.
4: Per competir, vaja.
3: Per competir. I aleshores fem una cosa que pot semblar molt fàcil, però que no ho era gens, que és veure quins són els mòduls en què es mouen la resta d'emissores, les que van bé, i fer un plantejament bastant similar, però intentant que professionalment rendim molt més que ells, el qual es podia fer, i així va ser. I per sobre de tot... creure que podríem sortir endavant si conjuntàvem tota l'emissora.
1: 15 minuts, mira, ara 14 minuts i comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
1: Explica'm coses.
5: Doncs mira, molt pendents d'aquest temporal. Ens deia ara l'Eloi, et deia que tot anava segons el previst. Per tant, el pitjor està per arribar. Parlarem amb Protecció Civil ja a les 6 del matí per saber com s'està preparant aquest matí. També parlarem amb famílies que no podran portar avui els nens a l'escola per aquesta recomanació de meteorològica i estarem pendents d'allà on caigui la pluja, si és que en algun lloc hi ha desperfectes, que esperem que no n'hi hagi. També parlarem de la tardor climàtica que ens ve, perquè és un dels temes, no?, si aquests temporals seran cada cop més freqüents i cada cop més violents. Ho parlarem amb el catedràtic d'Ecologia de Narcís Prat. Anirem al País Valencià, on comença el curs amb la polèmica pel currículum que no inclou el de batxillerat ni autors catalans ni autors balears perquè no escriuen en valencià. Ah. I hi ha hagut professors que s'han rebel·lat contra això. Igualment els explicaran. I després també a la secció de televisió i sèries parlarem amb Carlos Sobera.
1: Que una bona aquest, conversa amb aquest, Carlos Sobera.
5: Aquest nou format, que si jo li dic passapalabra no serà exacte, no. Però que perquè ens entenguem és això. Bàsicament, ja ha estrenat aquest nou format. I tot això i moltes coses més arribarem a les 12.
1: Doncs clar que sí, avui dimecres, amb una mica de regusta dijous, almenys aquí als matiners, que el divendres nosaltres no fem programa. 9-3-2-0-7-4-7-4, a partir de la mateixa, els matiners més desperts ja ens podeu trucar.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: La nostra gosset, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
8: Ho decidirà el Pau.
7: Pau.
8: Petonets, Pau.
9: Petonets?
7: No.
10: És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i és molt educadament. Ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Amics, bona tarda a tothom.

0: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
1: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
2: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
1: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
2: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Vent, no ho sé, ruixats és el que s'espera avui. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
1: Bon dia, de tot, de tot.
0: Sí, perquè recordem
1: ruixats,
0: que
1: vent,
0: sí, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, també conjuntament amb els representants del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil recomanaven, entre d'altres, a les empreses de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, a la mesura del possible, que optin pel teletreball. Per tant, aquestes comarques ara mateix són les que es veuran més afectades inicialment, Eloi, per aquest temporal, eh?
1: Sí, sí, el que passa que també tenim avisos taronges, per tant, un nivell molt respectable, a molts altres llocs de Catalunya, és a dir, tot el que seria comarques de Tarragona, sí, comarques de Barcelona, comarques de Girona, és a dir, Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i de Girona, són les que es veuran afectades, més afectades per aquest temporal. És veritat que els avisos vermells els tenim concentrats en aquestes zones que deies entre el litoral i prelitoral de Barcelona, entre Barcelona i Tarragona, però la resta també hi haurà pluges, xàfecs forts i fins i tot aquestes ventades que comentaves, eh? Ventades que poden afectar l'Empordà, a l'extrem sud de Catalunya. Aquí, per tant, les pluges arribaran en comptagotes i a la resta serà on tindrem els llocs que quedin arrasats del vent, serà on tindrem els xàfecs més forts. De fet, avui tenim aquests avisos de pluja de 90 litres en 3 hores, pluges de 40 litres en 30 minuts, ventades a més de 100 km per hora i a més d'estat de la mar. Així que tenim una mica de tot i a més amb previsió que la temperatura avui baixi, no tot arreu, perquè, per exemple, a les comarques de Lleida, el Pla Lleida encara poden arribar als 30, també les Terres de l'Ebre podrien arribar als 30, però hi haurà molts llocs del nord-est, de l'interior de Girona, del nord de Barcelona, que avui no passaran dels 20. Per tant, la baixada serà brusca respecte a la d'ahir, en alguns llocs poden baixar 15 graus.
0: Estarem molt pendents també a partir de les 6 del matí d'aquests temporals també i d'aquest canvi de temps. Cordomí, moltes gràcies, que tinguis un bon dimecres.
1: Perfecte, fins ara, adéu-siau.
2: Que vagi bé, adéu.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els Matiners. Els Matiners. Amb Xavi Canalies.
0: El que tenim claríssim aquesta temporada és que l'Eloi Cordomí és un matiner més. Parlem amb ell cada dia perquè ens expliqui quin temps ens espera. I ara és moment també de rebre les trucades dels oients, de tots vosaltres, els que ens escolteu cada dia de 5 a 6 del matí i ens truqueu al 93-201-7474. Deixeu-me que aquest matí parli amb en Roger. Roger, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Roger? Com va tot?
4: Bé, molt bé, mira, acabat de llevar.
0: Molt bé, a quina hora ens despertem, més o menys? A quina hora ens despertem?
4: A quarts de cinc, aquesta època.
0: A quarts de cinc, i he sentit, mentre jo trepitjava per sobre, alguna cosa de barema, no, Roger?
4: Exacte.
0: Explica'm a què et dediques.
4: Jo soc somiller, estic 25 anys treballant de somiller, al celler de Can Roca, a l'Hotelom, en el seu moment quan existia el restaurant Mo.
0: Déu-n'hi-do.
4: Vaig tenir el restaurant de Plaça del Bisset a Girona, on
0: sí, tenia
4: i venia... habitualment.
0: I tant.
4: Tu no t'hi vis mai.
0: Un parell de cops hi he anat, un parell de cops.
4: Vale. I ara, doncs, vaig deixar-ho farà dos anys i em dedico a fer vi. Tinc les meves vinyes, i algunes vinyes jugades i estem en plena barema.
0: Roger, i a què és degut aquest canvi radical de vida?
4: Bueno, és degut a que sempre hauria volgut ser. Sempre jo dic que perquè als 50 volia estar fent vi, amb restaurant o sense, però la pandèmia ho va accelerar tot. I vaig fer un cop de cap a l'any el juny del 24 i em vaig decidir, perquè ja tenia el projecte a començar, ja tenia via al mercat i vaig voler fer un canvi d'aires.
0: És a dir, que pràcticament portem 2 anys amb aquest nou projecte, eh?
4: Exacte.
0: I com ho portes? Com et sents, Roger? Va bé?
4: Va bé, jo estic molt content, molt i molt content amb aquest canvi de vida, és molt il·lusionant, és una altra perspectiva de la vida i a part de tot, doncs, a mi el món del vi, que és el part que m'apassiona, m'acompleta molt a nivell vital, no? Doncs el meu gran amor pel vi, doncs veure des de l'altre cantó, no? I veure l'Indino Veritas, estar amb les mans brutes i tocant la terra. Mira, em sembla molt, molt interessant per tancar el cercle, no?
0: I tant, home! Escolta'm, diguem que com a final de trajecte a nivell professional, no?, de carrera professional, no està gens malament, tot i que no sé, Roger, si és molt dura aquesta època, sobretot de barema, pels que us dediqueu al món del vi.
4: Sí, és molt dura, la veritat és que sí, ara ja portem, estem quasi al final, o estem al final, em queda aquesta setmana i prou, i ja anem carregats de son, de cansanci,
0: clar,
4: i
0: tot plegat. A quina hora? Perquè m'has dit que et lleves a quarts de cinc, a quarts de sis?
4: Quarts de cinc, a les 4:30.
0: Ah, exactament, i fins a quina hora hi som?
4: Clar, a veure, anem nosaltres fins a les 12, o màxim la 1.
0: Del migdia, clar.
4: Els collidors se'n van, cadascú a casa seu, i després em quedo jo al celler i s'ha de fer el vi, s'ha d'encubar tot això.
0: I escolta'm, Roger...
4: Hi ha tota l'elaboració i vegades fins al 8 al vespre. Fem moltes hores al dia.
0: Clar, no m'estranya, però pels oients que ens estan escoltant, quin vi fabriques, així quan el trobem a les superfícies on es pugui comprar, l'haurem de catar.
4: Doncs mira, el meu projecte es diu Roger Vius a Vinyataire,
0: sí.
4: El que està de sommelier, doncs em poso Vinyataire pel fet que la gent entengui que sóc jo allà, que em podo les vinyes, que me les llauro, que me les treballo i que m'ho faig tot jo. I ja, bueno, la sèrie comença amb un vi que diu Fill d'una sirena i d'un pastor.
0: Sí.
4: Jo sóc de l'Alt Empordà, doncs l'himne de l'Empordà és dins del mar hi ha una sirena, vora mar hi ha un pastor. El meu pare era pagès i pastor, i la meva mare era família pastetera.
0: Caram.
4: Doncs Fill d'una sirena i un pastor, i després els vins de finca, els vins de vinya... Es diuen brillant amb llum, estret vermell, i tinc el born blanc i el born negre.
0: Doncs escolta'm, ens els apuntarem. Magnífica aquesta història que m'acabes d'explicar, totes aquestes arrels de família, no?, que segurament també t'han portat a tu, passats els 50, a començar aquesta nova trajectòria i vida professional. A més, m'han dit que ets oient habitual del programa, Roger?
4: Sí, des del primer dia que t'escolto.
0: Home,
4: sí.
0: Això és una meravella, doncs, ja està, jo ja estic content.
4: No tots els dies, a vegades intento estirar, depèn de quina època, però sí, molt habitualment.
0: Doncs esperem anar-te acompanyant també al llarg d'aquesta temporada. Roger, t'envio una forta abraçada des dels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé aquest tram final de la Barema.
4: Igualment, moltes gràcies.
0: Una abraçada, Roger, adéu.
4: Igualment, abraçada, adéu.

0: Dos cracs del món de la música compartint aquesta cançó que es diu Bam Bam. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, bon dia, dimecres.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, escolta'm, tinc moltes ganes de veure aquest cara a cara entre Ostrell i Sobera, un dels noms d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobera?
0: Carlos Sobera, no el tens avui?
1: Sí.
0: Ah, per això. No. Ara m'estaves espantant.
1: No, no, cara a cara, tampoc.
0: Cara a cara, una conversa, sí, si m'entens, home, que segur que té moltes coses a explicar-te.
1: Però seria més graciós en Zapatero, no?, perquè movien la cella els dos. Seria, seria un cara a cara més graciós. Escolta, combat, molt bé, s'ha d'entrevistar el Roger, eh?
0: Sí, home, tu el coneixes, a més a més, el Roger.
1: El Vilsà és un geni.
0: Sí, a més a més, una ment inquieta, eh?, que de cop i volta
1: va,
0: ha tingut...
1: Va ser, no sé si ho heu dit, però va ser el segon millor sommelier del món.
0: No, no ens ho ha dit, això, mira.
1: Això va ser el 2000, a principis del 2000.
0: El 2007. Ràdio Sant Boi.
2: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes cinc comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge est alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Molt pendents d'aquests aiguats, comencem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 9 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en Cultura Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber, doncs, quin és el pronòstic del temps. Avui, dia complicat, per tant, connectem amb Lluís Miquel Pérez perquè ens ho expliqui. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, molt pendents avui de les tempestes que, de fet, ja estan descarregant a hores d'ara. Compte a l'Alt Penedès, a la comarca del Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Al llarg d'aquest mateix matí, aquestes tempestes que en algun cas vindran amb ràfegues de vent destacables i amb molta aigua en poca estona. Les més destacables, les que acumularan més aigua, estaran aproximadament entre el riu Foix i el riu Besòs. També algunes tempestes que aniran apareixent a la Catalunya central i alguna d'intensa al voltant d'Osona, també a la comarca del Berguedà, del Ripollès i de la Garrotxa. Més vent cap a l'Empordà i l'Ebre, aquí sense pluja i temperatura que comença a baixar. De fet, aquesta tarda aquesta clatellada serà molt clara de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, l'interior de Girona o l'àrea de Barcelona. I atenció amb aquest vent, que serà molt sec. Compte al bosc, a la banda de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: De seguida sabrem com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Abans, però, hi parlem de transport públic, perquè ara mateix les tempestes ja estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. I ara sí, volem saber com se circula la xarxa viària catalana, si les pluges també estan provocant problemes. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrers de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i tot plegat provoca ja 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle variat, en aquest cas des d'ahir a mitja tarda, que talla un carril de circulació encara a hores d'ara a l'AP7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències i pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C58 en direcció a Barcelona, també cap al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat hi ha algun punt també amb 1,5 quilòmetre de lentitud a l'A2 a Cornellà i a la P23 a Molins de Rei també en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 del matí i les 2 del migdia.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: L'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, anirà acompanyat d'un canvi radical de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat, deia, 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
5: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
6: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguem tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
7: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que tot i les protestes no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
8: volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa, i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies, que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra, amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
10: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
8: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu, i per tant aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
9: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions, com per exemple que el govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
11: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP, que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
12: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
11: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
1: A Catalunya, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes de l'any passat i un increment de 2.600 milions d'euros. Tot i que aquest topall determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, el govern, de moment, descarta posar-s'hi. És una informació de Lamont Carvajal.
13: Aprovar el sostre de despesa és un pas tècnic per elaborar pressupostos i el govern ho ha fet. L'ha fixat en 43.000 milions d'euros. És un 5% més que per als comptes d'enguany. Ara bé, això no vol dir que engegui la maquinària per fer els pressupostos del 2027. De moment, prioritza executar els del 2026 i aconseguir el nou finançament autonòmic. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, els comptes aprovats fa 2 mesos ofereixen estabilitat fins al final del mandat.
14: aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no? per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
13: El govern no s'ha reunit amb Junts per convèncer els que votin a favor del nou model de finançament autonòmic que s'ha de votar al Congrés de Diputats, malgrat que els seus vots poden ser determinants.
1: L'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha mort als 80 anys. Alcalde durant 12 anys a la capital del Pla d'Urgell, va ser l'últim conseller d'Agricultura dels governs de Jordi Pujol. També va exercir altres càrrecs de responsabilitat institucional, com el de president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Va ser també diputat al Congrés per Convergència Democràtica de Catalunya. Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
15: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
16: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que, si se'l creuen, ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
15: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. UGT i Comissions Obreres reclamen que es garanteixi el futur de la marca SEAT més enllà del 2030 i asseguren que cal defensar tant l'ocupació com el teixit industrial del país. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca catalana i reclamen la implicació de les administracions, tot advertint que la continuïtat de la fàbrica no implica garantir el mateix volum d'ocupació actual. Afegeixen que es fa difícil assegurar que els models que deixin de fabricar-se sota la marca SEAT siguin substituïts per models de Cupra. Avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als que ja estan detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es van detenir els dos primers menors, els quals ara se sumen, com us explicàvem, aquests altres dos. I encara en l'àmbit dels successos, afegim que els Mossos investiguen un tiroteig a Catalunya que va tenir lloc dilluns a la tarda en una urbanització de Gavà, al Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, un motorista va ser tirotejat des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un vehicle i el van abandonar poc després a la zona de Can Oriac de Sabadell. Quan la policia va arribar al lloc del tiroteig, va trobar la motocicleta a terra i restes de sang, però no hi havia ni rastre de cap persona ferida. Quan feien les gestions per identificar el propietari de la moto, van rebre l'avís que aquest havia estat abandonat ferit a Sabadell. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on no es tem per la seva vida. Quatre persones van resultar ahir ferides arran d'una explosió en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, l'explosió podria haver estat causada per algun gas i va afectar el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que va cedir i va baixar. Dels quatre ferits, dos estan greus, un de menys greu i un altre té ferides lleus. El sistema d'emergències mèdiques va activar 10 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. En total, s'han desallotjat 42 habitatges. Satisfacció a l'Escola Popular de Balàfia, a Lleida, després que han aconseguit aturar el desnonament previst per aquest dimarts. L'entitat té la seu en un local del fons voltor Cerberus, que havia notificat el desallotjament en menys d'una setmana de temps. Segons l'escola, ha estat gràcies a la pressió popular i veïnal que s'ha aconseguit aturar aquest desnonament i obrir un temps per la negociació. És una informació d'en Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
17: Arran del desnonament ha nascut una nova polèmica amb alguns veïns i veïnes que es mostren contraris a l'escola popular.
18: Que creiem fermament que defensar els interessos d'aquests grans fons d'inversió en cap cas són sinònim de defensar els seus propis interessos. Estem parlant de fons d'inversió que acumulen milers i milers d'habitatges, que generen a través de, a través d'aquesta especulació, milions d'euros i que estem molt lluny, la classe treballadora, de poder-nos emmirallar o poder-nos sentir còmplices d'aquests grans fons d'inversió.
17: Recordem que el local es tracta del fons voltor Cerberus, que va notificar a l'entitat la intenció de desallotjar l'espai en menys d'una setmana.
18: Sabem que no és una victòria a llarg termini, que el problema continua estant present, però sí que ens dona cert marge per buscar alternatives i sobretot per poder destinar energies i forces amb aquest setè inici de curs de l'Escola Popular de Balàfia.
17: Ara l'escola només vol continuar endavant i engegar el curs a mitjans d'octubre, tal com tenien previst mentre negocien l'estada en el seu local.

0: 9 minuts per arribar a 8:15. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'ex blaugrana Giovanni Van Bronckhorst a partir de 7:15. De Jong per lesió i Eric García per sanció són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la 6ª orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
1: Yo creo que no hay más motivación que hay que ir a Champions para ganar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona, tenemos al cap siempre a la Champions porque es la competición más especial que hay. Y aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre. I el Barça de bàsquet ha presentat els 11 fitxatges del nou projecte dirigit per Alexander Sekulic. L'equip, que només manté 4 jugadors de la temporada passada, s'ha reforçat amb perfils rejuvenits i més físics. El club busca tornar a ser competitiu amb una plantilla versàtil i que pugui aspirar a tot. Ho explica el nou director esportiu, Xevi Pujol.
2: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
0: I avui arrenca a Tarragona la Lliga Catalana ACB de bàsquet. La competició repetirà la fórmula del curs passat amb una fase prèvia de 2 grups de 3 equips. Els primers classificats accediran a la final de diumenge. Aquesta tarda es disputaran els duels Lleida Joventut i Andorra Manresa. Ens amplia la informació l'Andreu Miralles de TAC12.
3: La Lliga Catalana ACB arriba a la 47a edició i aterra per 5è cop a la ciutat. 3ª de forma consecutiva al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània. Enguany, amb l'al·licient de ja tenir disponibles les noves graderies retràctil.
4: Notarem aquest augment d'aforament i aquesta facilitat i aquesta comoditat també, sobretot, perquè tenim unes grans instal·lacions, perquè tenim una gran ciutat amb una gran ubicació i també perquè tenim una molt bona afició aquí a Tarragona al bàsquet.
5: Tots els equips ACB catalans estan supercontents i cofolls de poder venir aquí. És un lloc, podem dir que distant de tots els equips, uns llocs on s'hi senten molt còmodes. Quan nosaltres els hi proposem ens diuen que contentins de venir a Tarragona, per tant això és un altre valor refegit.
3: Més de 15.000 aficionats tenyiran les graderies durant els 4 dies que durarà la competició més emblemàtica de la pretemporada del bàsquet català.
0: Demà arrenca al Parc Olímpic del Segre la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que reunirà els millors palistes del món a la Seu d'Urgell. S'allargarà fins diumenge i suposarà el preàmbul del Mundial de l'any que ve. En té tots els detalls en Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
6: Un total de 220 esportistes, 12 dels quals de la delegació espanyola i amb noms propis de casa nostra, com Miquel Travé, Laia Sorribes o Núria Vilarrubla, formaran part de la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que se celebrarà al Parc Olímpic del Segre. La prova combinarà fins a 3 modalitats diferents, alternant entre l'eslàlom tradicional i el kayak cross.
7: Hem d'acabar sent salvant les distàncies, com a Fórmula 1 pot ser el Gran Premi de Mònaco o Singapur, és a dir, que hi hagi Copa del Món, petit, passi que passi, que ningú li entri al cap de que un any en concret no pugui haver-hi Copa del Món a la Seu. Estem preparats per això i així ens veuen des de la Federació Internacional. Hem de seguir treballant amb aquesta intensitat.
6: No només es decidirà el títol del circuit d'enguany, sinó que també serà clau en el procés de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i servirà com a preàmbul dels Campionats del Món de 2027, que acolliran conjuntament els municipis de la Seu d'Urgell i Sort. En total s'espera la presència d'uns 5.000 visitants per veure de prop a esportistes de 39 països diferents.
0: El Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de mena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar. El vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Uns ruixats que ja s'estan estenent ja amb diferent intensitat des de fa unes hores al litoral central, al Baix Llobregat i al Garraf. De seguida entrarem a fons en les recomanacions a la ciutadania i tot allò que cal tenir en compte en un episodi de pluges com el d'avui, en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 7:15 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la 6ª orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la C-16 a Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació en direcció a Barcelona i això provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a l'AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. Al Llobregat hi ha algun punt amb 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a Cornellà i a la B-23 a Molins de Rei, tot en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix les tempestes estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i el regional circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. Pel que fa al temps, matí marcat per les tempestes, localment intenses i amb molta aigua en poca estona, sobretot entre el riu Foix i el Besòs. També descarregaran a punts de la Catalunya central, a Osona, al Berguedà, al Ripollès i la Garrotxa. Més vent a l'Empordà i a l'Ebre. Aquí, sense pluja. De cara a la tarda, clara baixada de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, també a l'interior de Girona i a l'àrea de Barcelona. El vent sec guanyarà protagonisme a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El que us apuntàvem suar en titulars, el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials tampoc s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 d'aquest matí, per tant, d'aquí a mitja hora aproximadament, i les 2 del migdia.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
2: Doncs a aquesta hora volem saber com evoluciona la situació i què hem de tenir en compte abans de sortir de casa aquest matí de dimecres. Ens acompanya Xavier Marramon, ell és cap de guàrdia del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Quina és ara mateix la situació? No sé si hi ha hagut incidències ja a hores d'ara, a primera hora del matí, si estan havent-hi problemes o de moment encara no.
4: Ara mateix l'episodi ja està actiu, ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat. Aquestes nuclis de precipitació han començat a descarregar força en força i ja tenim les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud, com bé heu comentat. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avança també cap a la zona del Ripollès, segons ens informa el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Estàvem parlant d'aquestes 5 comarques que són especialment les més afectades. No sé si dins d'aquestes comarques hi ha alguns punts especialment vulnerables i com això ho esteu coordinant amb els ajuntaments i amb els serveis d'emergència d'aquests respectius municipis i respectives comarques.
4: Sí, doncs ja vam informar a través del sistema d'alertes al mòbil. A més, doncs, hem reforçat la comunicació a través de comunicats i trucades als municipis afectats per aquesta alerta. De moment s'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer doncs, gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
2: Què recomaneu a la ciutadania que hagi d'anar a treballar? Hi ha algun criteri clar per saber si un desplaçament doncs, és imprescindible o no? Quines són ara mateix les recomanacions que donaríeu explícitament als oients, als nostres televidents que ens estan escoltant, que ens estan veient?
4: Com bé sabeu, i ja ha comentat abans la consellera, doncs, tenim en vigent aquesta resolució amb mesures de protecció de la població que restringeix la mobilitat en les 5 comarques principalment afectades. Però el que recomanem en el conjunt de tota la població és que eviti els desplaçaments tant com sigui possible, tothom que pugui fer teletreball, que faci teletreball, val? Que sobretot, menys en què tenim la màxima intensitat de pluja, no es poden produir aquestes tempestes, inclús fora de les zones, fora d'aquestes 5 comarques, podem tenir tempestes fortes amb molta intensitat en moments puntuals, doncs sobretot evitar els desplaçaments en aquests moments i buscar doncs, alguna zona segura on refugiar-se, ja que aquestes tempestes poden acompanyades també de forts vents, calamar-se i de fenòmens així violents que poden doncs, provocar danys sobre els béns materials i sobre les persones.
2: Vostè s'hi ha referit un parell de vegades. Ahir molts ciutadans van rebre un SLR. Avui, amb l'episodi ja en marxa, està previst que se'n puguin enviar més al llarg del dia si la situació empitjora. En quins casos es torna a activar aquest sistema?
4: Estem preparats ja per poder enviar doncs, més missatges de SLR en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció de la població. No? En aquestes zones on detectem que s'estiguin produint fenòmens de violents o tempestes o precipitacions torrencials molt intenses i que no haguem avisat anteriorment amb els altres SLRs que hem fet, doncs és possible que enviem aquests missatges perquè la població doncs, prengui mesures d'autoprotecció.
2: Confirmeu que totes les activitats educatives i esportives queden suspeses, com a mínim en aquestes 5 comarques. Hi ha alguna excepció, algun municipi que us hagi demanat explícitament mesures específiques?
4: No tenim constància que cap municipi que ens hagi demanat mesures específiques i continuen vigents aquestes resolucions que suspenen aquestes activitats.
2: Encara una qüestió més sobre aquests consells bàsics que vostè ja ens donava fa uns instants per evitar riscos avui, però perquè quedi clar, per reiterar-ho, què és el que més ens pot posar en perill en episodis com aquest?
4: Sobretot el que hem de vigilar és de no acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens pugui donar la sensació de que el cabal no és molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es hagi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyar de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones.
2: I ara sí, acabo.
4: També demanem sí, preventivament a les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals, coses que habitualment ara tenim posades per la intensa calor que hem patit en els últims dies, doncs les persones en els llocs on encara no s'estan produint aquesta precipitació, demanem que la retirin a la mesura que sigui possible per evitar doncs, possibles incidències en aquests casos.
2: I ara sí, senyor Marc Ramon, acabo. Després d'un estiu tan calorós, aquests episodis de pluja intensa seran més freqüents. Ens hem de preparar per una tardor complicada en aquestes reunions prèvies que feu per preparar la població, tenint en compte el risc, per exemple, d'avui. N'heu parlat? Hi ha preocupació entre aquests serveis d'emergència que vosaltres doncs, presidiu i esteu treballant-hi?
4: Sí, efectivament, hem iniciat una campanya per informar la població de que aquests fenòmens de pluges torrencials, de temps violents i tots els fenòmens climàtics que els acompanyen, doncs estem veient que poden ser més intensos del que és habitual. No? Tenim el mar Mediterrani molt calent, aleshores tots aquests contrastos atmosfèrics quan arriben aquestes bosses fredes doncs poden provocar que aquests fenòmens siguin més intensos i que, per tant, doncs, hem de ser més prudents, hem d'aplicar un més seny a l'hora de desenvolupar les nostres activitats quan tenim aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Doncs Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé, bona feina, bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Doncs l'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, però també ara ho reiteràvem, en Protecció Civil anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures, amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'han filat dos

0: alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet també mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
1: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
2: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
3: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
0: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor, de fet, en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
6: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
4: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
5: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
0: Passen 3 minuts de 3:15 del matí. El govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
8: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder.

0: de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
1: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
2: I la mateixa setmana que celebrem l'11 de setembre, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
3: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar. El mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
4: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que, si se'l creuen, ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
3: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
2: Ens situem ara a Brussel·les, on la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatges assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que, per cert, ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara, insistim, se sumen a aquestes altres dues persones, aquests altres dos menors. Set minuts i arribarem a les 8. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès, dirigit per l'exblaugrana Giovanni Van Bronckhorst, a partir de 7:15. De Jong, per lesió, i Eric Garcia, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamin Yamal.
5: Yo creo que no hay más motivación que hay que dir la Champions para guanyar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona tenemos al cap siempre a la Champions porque es la competición más especial que hay. Y aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va organitzar aquest any.
2: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el proper 26 d'octubre. I en handbol, el Barça comença la defensa de la Champions. Aquesta nit rep al Palau l'Horus Danès en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix el contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes catalana i també ibèrica.
6: Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no? Conseguir además 3 Champions no es nada fácil. Ha habido momentos difíciles, sobre todo la primera temporada, el hacerte un poco con la rienda del equipo, pero creo que el balance general es muy, muy positivo. I vamos a tratar de que...
2: I avui arrenca la Lliga Femenina d'handbol amb el CAC 7 Granollers com a únic representant català. L'equip bellesà debuta a casa a 9:15 contra l'Oviedo. El conjunt estrena etapa amb Josep Morales al capdavant i les incorporacions de jugadores com Laura Ballar, Paula Millaruelo, Risa Conya i Mir Sorensen.
7: L'equip està, penso que amb molta confiança... Estan treballant molt bé, han sigut capaces d'assimilar les baixes i fer un passet endavant i, òbviament, amb moltes ganes de començar ja. El primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no?
2: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els sadurninencs van vèncer la plaga de la filoxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Filoxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com, per exemple, la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més. I l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya obrirà enguany la temporada tardor-hivern d'Arts Escèniques de Tarragona. Serà el pròxim 26 de setembre, amb l'obra Pau, una producció inspirada en el llegat de Pau Casals. L'agenda s'allargarà fins al febrer i comptarà amb una 70 d'espectacles teatrals, musicals, de dansa i de circ. El Teatre Tarragona acollirà la majoria de propostes, però també se'n faran a espais singulars, com ara l'antiga presó de la ciutat o el centre penitenciari Mas d'Enric. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com Coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.
0: La xarxa de comunicació local.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Dos quarts i cinc minuts a pràcticament de 10 del matí, us ho dèiem fa un moment, avui a l'Espai de la Ciència hem volgut fer un especial per presentar-vos a l'Associació contra el Càncer que aterra a Sant Boi de manera oficial, i per tant en volem parlar i us volem presentar doncs aquesta entitat que evidentment farà una gran feina. A veure, per fer-ho fàcil i entenedor, algunes de les representants d'aquestes coordinadores estan aquí avui amb nosaltres. Comencem, per exemple, per la Belén Jiménez, que és la coordinadora de l'àrea metropolitana de Barcelona en quant a l'Associació Espanyola contra el Càncer. És la Sandra Garrido, la Sandra Garrido, sí, coordinadora de l'àrea metropolitana. Molt bon dia, Sandra.
1: Bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé. Molt
0: gràcies per estar amb nosaltres aquí, per explicar-nos tot el que vindrà a continuació. I ara ja sí, la Belén Jiménez, jo ho he dit al revés, delegada de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Boi. Molt bon dia, Belén. Què tal
2: molt
0: estàs?
2: Molt bon dia. Molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Fantàstic. No farà massa, també vàrem parlar amb la Sílvia Pérez, que és coordinadora territorial. Avui no pot estar amb nosaltres, però vaja, que vosaltres representeu molt bé el que és aquesta entitat, i per tant, fantàstic. Jo crec que hauríem d'anar a pams i, en primer lloc, home, felicitar doncs a aquesta iniciativa, a felicitar la feina que fa l'Associació Espanyola contra el Càncer i la coordinadora també de l'àrea metropolitana. I felicitar, evidentment, que arribi a Sant Boi. Al final, Sant Boi sempre ha tingut representants de l'Associació contra el Càncer i, sí. I al llarg de la història hem vist moltes vegades doncs, activistes, no? Com sou, doncs, intentant doncs, promoure i explicar doncs, els vostres objectius, no? I fins i tot recaptar doncs, cèntims. Jo me recordo antigament a través de la Creu Roja, també, etcètera. Sí. No? Això és un clàssic i això està en la memòria de tothom, no? Però anem a pams i a mi m'agradaria començar, per exemple, per la Sandra, com a coordinadora de l'àrea metropolitana, perquè ens explica una mica els objectius d'una associació contra el càncer arreu, en general, i aleshores ja parlarem de la vessant santboiana, no? Sandra, explica'ns una mica.
1: Sí, nosaltres el fet de tenir representació a nivell territorial, al municipi que sigui, és poder fer arribar els programes i serveis que són gratuïts que té l'associació a la ciutadania. És a dir, que qualsevol persona d'aquell municipi pugui accedir a aquests serveis de manera gratuïta quan ho necessiti, tant pacients com familiars. També el nostre objectiu és la prevenció, que la incidència del càncer vagi a menys. Llavors, traslladem, no?, tot el nostre coneixement, totes les campanyes de sensibilització, activitats i materials, els posem sempre a disposició de la ciutadania perquè la incidència del càncer vagi a menys. Al final, els números no en són favorables, sabem que la incidència és la que és i ens queda molta feina per endavant.
0: Molta feina que, evidentment, ja ho sabem, que de vegades sembla que faci pujada i que, evidentment, és una feina de marató, no?, de llarga...
1: Correcte.
0: De llarg recorregut i molt persistent i molt... Però ja posats, estem a l'Espai de la Ciència, d'aquí moltes vegades han vingut expertes i experts, gent que fan recerca amb la investigació i tot plegat per vèncer el càncer, i ens ho expliquen que és veritat que cada cop sembla que n'hi ha molts de casos, però també és veritat que cada cop se solucionen millor. I això és una realitat i això ens fa ser optimistes, no?, d'alguna manera.
1: Sí, hem de ser optimistes. De fet, o sigui, l'objectiu principal de l'associació és arribar al 70% de supervivència en casos de càncer. És a dir, que la gent no acabi morint, no?, d'aquesta malaltia, sinó que sigui tractable, que hi hagi un bon diagnòstic, i per això cal investigar. O sigui, nosaltres recaptem fons perquè hi hagi una millor investigació. De fet, som l'entitat que més diners destina a la investigació.
0: Històricament sempre ha estat així. Per això dèiem que en la memòria col·lectiva sempre hi ha la gent que hi estan posades i posats. Ara en parlarem, si voleu, de tot plegat, perquè a més, jo crec que hi ha una sèrie de pautes i d'objectius de la mateixa associació que són molt interessants. Parlàvem de la recerca, d'acord, però l'acompanyament a les famílies, als mateixos malalts, les ajudes a gent fins i tot més vulnerable perquè econòmicament tenen els seus problemes, etc. Aquí també hi ha dit molt la seva l'associació, oi?
1: Sí, sí, és així, és així. Nosaltres l'acompanyament que fem a familiars i a pacients és integral, volem garantir un benestar integral i sabem, no, que la malaltia té un fort impacte a la vida de qualsevol persona i que a vegades s'afegeixen altres vulnerabilitats socials, no, i de l'entorn. Per això la nostra idea és poder cobrir-ho a través de programes, serveis, d'ajudes, des del benestar social, des del benestar emocional i des del benestar físic també.
0: Que tot és important, al final, no?
1: Perquè
0: al final... Molt bé, escolta'm, Belén, tu seràs la delegada a Sant Boi de l'Associació contra el Càncer. Suposo que, evidentment, això t'ho vas repensar en el seu moment, vas veure com podies ajudar, i finalment vas dir, va, vinga, m'hi poso, i ara el més important... Explica'ns una mica, com, per què vas tindre ganes de ser-hi, i ara parlarem una mica també de com anirà tot.
2: Pues, sí, bueno, jo vaig començar com voluntària a Barcelona, a l'Hospitalet, també, a una junta local, ja fa com 3 anys, i bueno, va sortir l'oportunitat de cobrir, diguem, la zona de Sant Boi. I bueno, pues m'he presentat i bueno, i estic encantada i m'agradaria pues que això fos un èxit i que bueno, que tinguem la gent voluntària, que la gent s'animi, que és, no requereix massa temps, fer moltes coses, bueno, tenim intenció de fer moltes coses, no? I bueno, no sé, és que estic una mica nerviosa.
0: No, home, no pateixis.
2: No.
0: Nerviosa una mica pel que ve, no? Perquè
2: clar,
0: tot el que vindrà.
2: Perquè tinc il·lusió, és un projecte, i bueno, i m'agradaria que arribés a tots els sambollans i sambollanes, no?
0: Perfecte, sí, al final, clar, una ciutat amb 85.000 persones, home, fa falta, no?, que hi hagi una associació que velli per tot plegant, no? I que al final... és que això és una qüestió de totes i tot. Això ens toca a totes i a tots.
2: I
0: no hi ha família que no hagi un membre que no, tard o d'hora, no hagi passat o no passi per un càncer, no?
1: Malauradament sí. O sigui, al final les xifres ens diuen que un de cada 2 homes i 2 de cada 3 dones en algun moment de la seva vida poden tenir càncer.
0: Clar. Llavors... suposo, deies, bueno, deia la Belén, diu, farem coses, farem activitats, farem coses. Evidentment, jo ja entenc que des de l'àrea metropolitana l'associació, vull dir, vella també perquè cada ciutat tingui les seves oportunitats de poder visualitzar-se, no? Quines coses es faran?
2: Bueno, a veure, és un projecte que estem arrencant, no? I la idea, pues, és fer, pues... pues, potser pues, xerrades, connectar amb les diferents agents de la ciutat, d'entitats, ajuntaments, associacions, per donar-nos a conèixer i així obrir una miqueta i poder participar pues, no sé, en coses com, no sé, per exemple, no? Pues, una captació de fons, que això és una cosa que fem, però... normalment, potser una vegada a l'any, podem fer també activitats com passejades solidàries, un estand per vendre producte solidari, pues, rifes, loteries de Nadal, concert, obres de teatre, solidàries, etc. O el que se presenti, no sé.
0: Sí, sí,
2: potser
0: sí,
2: alguna associació ens diu, mira, volem col·laborar amb vosaltres, amb això em podeu ajudar?
0: Des del punt de vista pedagògic, si una escola us demana, això ja passa, no? Veniu a explicar doncs, el problema del càncer, però també les maneres de lluitar contra el càncer, això també es fa, s'ha fet sempre, i crec que també és molt, molt interessant, Sandra, no ho sé.
1: Sí, sí, sí, nosaltres tenim la vessant, no, de sensibilització, tenim l'obligació d'informar, no, i treballar la prevenció perquè la incidència del càncer baixi, amb la qual és el que et comentava, ens posem a disposició el que sabem, el nostre coneixement, tant sigui una escola, doncs si un casal, una entitat, una associació, una empresa, no, té interès en aquest tema, doncs ho podem oferir. És la nostra manera també de donar-nos a conèixer.
0: Clar que sí. I com d'important és... torno a presentar, diguéssim, a aquesta temàtica, perquè crec que és cabdal per entendre també que la gent necessita també de vegades la part més humana, no? I l'escalf i una mica l'estar a prop d'ells, no? Com d'important és acompanyar no tan sols els malalts, importantíssim, que també les famílies, perquè la família acaba sent una víctima més del càncer, si tu vols, és una víctima d'un altre tipus, evidentment, col·lateral, no?, que es diu.
1: Sí, sí, totalment. La família està molt present i també precisa, no?, d'aquest acompanyament i d'aquests serveis. També, algo que afegim per part de l'associació, sí, que en aquest acompanyament també és a través del voluntariat.
0: Clar, tenim important, eh?,
1: presents, no?, en espais com hospitals i centres de salut que fan aquest acompanyament in situ, no?, en les visites, en les plantes d'oncologia, hospital de dia, però també a nivell domiciliari puntual, que és aquesta part més, més de socialitzar, no?, d'estar en contacte.
0: Clar.
1: No tothom té un entorn, no?, que pot garantir aquesta cura i aquest acompanyament.
0: Clar. I tot plegat, doncs, quan no tens gent al teu costat encara ho fa més difícil, no?, i d'aquí que sigui tan important precisament el voluntariat, que des d'aquí fem una crida, evidentment, a la ciutadania de Sant Boi, perquè, evidentment, si hi ha una nova delegació de l'Associació contra la lluita contra el càncer, evidentment es necessiten voluntaris i persones que vulguin ser, no? I precisament el fet de que estigueu aquí ha de servir una mica per presentar-vos, però també per fer aquesta crida, no? Ben aviat tindrem una falca vostra, que anirem passant de manera regular. Però vaja, comencem a explicar que si us voleu informar i participar amb les activitats que es faran, o senzillament no, de manera important, però vull dir que al final dius no, jo és que vull ser voluntari o voluntari, doncs això és molt fàcil, benvinguda sigueu, no? I això es pot fer o bé trucant al 900 100 036, que avui en dia ja ho diuen, per la ràdio, a veure, no ens enganyem, ningú apunta els telèfons, ningú està pendent, no? Ho podem repetir-ho tantes vegades com vulgueu, i durant la falca sí que se sentirà, doncs, evidentment, a forces vegades el número de telèfon, el 900 100 036. El més funcional és que si us poseu a l'ordinador i escriviu, en aquest cas, samboy@contraelcancer.es, de seguida tindreu informació, però és que, a més, qualsevol persona que es posi a l'Associació Espanyola contra el Càncer, a la plana web, crec recordar, Sandra, que ja et deleguen, sí, a qualsevol de la teva geografia, a qualsevol delegació, no? Per tant, és molt fàcil, doncs, arribar, si vols arribar-hi, hi arribaràs, oi? I l'Associació contra el Càncer, que, doncs, que evidentment... al final és treballar per millorar la vida de les persones amb aquesta malaltia i ajudar els familiars, però a més també promoure la prevenció, que dèiem, que al final la recerca i tot plegat, sí, està molt bé, però la prevenció, no? Una mica la salut, no? La nutrició, etc, els mals hàbits, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Una mica, Sandra, això què?
1: Clar, nosaltres...
0: És la pugna, no?
1: Sí, constant. Sí, sí. O sigui, al final nosaltres el que promovem, no, són bons hàbits. També cal dir que hi ha una part, no, que és responsabilitat de cadascú, més individual, no, d'incorporar aquests nous hàbits.
0: Clar.
1: Però també ja afegim el que anomenem incidència política. Com a associació, no, tenim la responsabilitat,
0: sí, sí,
1: també, no, d'incidir aquells òrgans decisoris, tant a nivell local, no, com cap amunt, a nivell de governs, no, que plantegin dins de les seves polítiques de salut la qüestió del càncer, no? Aquestes, al final, aquestes polítiques sí que generen un gran impacte i són també les que necessitem perquè la incidència baixi.
0: Molt bé. Escolta'm, Belén, els primers feedbacks, no sé si ja heu obtingut algun, però, home, de fet, per exemple, l'Ateneu Familiar us ha obert les portes de bat a bat.
2: Correcte.
0: Hem de dir, precisament, que a partir de setembre estareu de manera fixa els dimarts, el primer dimarts de cada mes, de 2:15 de 6 de la tarda, 17:30 fins a les 7 de la tarda, a les 19 hores, a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau, número 8-10, vaja, tothom coneix l'Ateneu Familiar i la pujadeta aquella.
2: Sí, sí.
0: Jo dic pujadeta, però sí, no senyora pujada, però vaja, de seguida hi arribes. No,
2: i tant,
0: no,
2: i tant, no està molt cèntric i arriben en seguida.
0: Clar, sí. Sí, i us trobareu allà, i per tant allà la gent pot obtindre el primer contacte, parlar, explicar si té un problema relacionat amb la malaltia, evidentment, i fins i tot dir, ei, com puc ajudar, com puc participar, no? Ho dic perquè els primers feedbacks que diuen, no? Els primers, no? Molt positius, perquè si l'Ateneu Familiar us obre les portes i a més altres entitats i altres, com ho portem això?
2: Pues la veritat és que és una oportunitat que ens ha donat l'Ateneu, i de posar-nos allí, com tu has dit, a partir del mes de setembre. Dir també que aquest divendres, dia 12, a les 19 n'hi ha una reunió a l'Ateneu per a totes aquelles persones.
0: Aquest divendres
2: a les 7 de la tarda n'hi ha una reunió.
0: Divendres 7 de la tarda, reunió a l'Ateneu Familiar.
2: A l'Ateneu, i ahir estaran les voluntàries que tenim ara aquí a Sant Boi, i obrint aquesta reunió, aquesta convocatòria, a que la gent s'animi a vindre i participar o veure què farem, no? Què farem, i que, no sé, aquest interès que sigui per a, per a qualsevol persona que estigui interessada, no?
0: Heu tingut ja contactes amb ajuntament, entitats, etc?
2: Sí, això la Sandra és la que gestiona aquest tema, i estem ahí, ja vam...
0: Els feedbacks, doncs, positius, Sandra?
3: Positius, sí.
0: Molt bé.
3: Sant Boi ens està obrint molt bé les portes, i estem tenint ja contacte amb l'Ajuntament, amb la Regidoria de Salut, també amb entitats que són molt importants i tenen molt de pes aquí a Sant Boi, com la Fundació Marianao, i bueno, la intenció és aquesta, donar-nos a conèixer, i qui ens vulgui rebre, doncs allà hi serem.
0: Bé, ja us vaig explicar en el seu moment que qualsevol notícia, qualsevol cosa, una activitat que tingueu que fer, el que sigui, ja coneixeu el nostre correu electrònic, ens envieu la informació i nosaltres farem tanta promoció com puguem, i estarem al vostre costat. Vull dir, això no cal ni que ho dubteu, no? Que al final aquí estem com a servei públic per alguna cosa, no? Jo no sé si voldríeu destacar alguna cosa dels darrers temps en quant a l'associació en general, no? Aquí també una mica la Sandra, segurament per experiència, com ha crescut l'associació a nivell país? Ha crescut? S'han fet més coses? No sé si podríem fer algun tipus de valoració.
3: Sí,
0: objectivament, perdona.
3: La valoració és de creixement, no? O sigui, la presència que té l'associació a dia d'avui no és la mateixa que fa uns anys enrere. Sí que és una trajectòria de 70 anys, però, per exemple, a la província de Barcelona, actualment el número de treballadors és molt alt, i estem cobrint tota la província amb espais d'atenció que estan ubicats a Barcelona, a Mataró, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Sabadell, Manresa. O sigui que...
0: No, però anava a preguntar precisament per...
3: Estem fent una bona cobertura.
0: Per la part que més ens pertoca, no?
3: Sí.
0: I al final també el fet que hi hagi una delegació a Sant Boi no vol dir que no es pugui ajudar a reforçar, doncs, altres poblacions en un moment determinat, no? Vull dir que al final és un bescanvi de sinergies, no? Dic jo, no ho sé com funciona això.
3: Sí, sí, totalment. Al final l'efecte altaveu, no? Ens afavoreix que les persones que es necessitin arribin als serveis. Aquesta és el principal objectiu.
0: Molt bé. Jo no sé, Belén, seria una mica improvisar, però sí que et demanaria, com a nova delegada, és la nova delegada de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Boi, una mica que que volguessis, imagina't, i t'ho dic així, imagina't que has de vendre un producte, en el bon sentit de la paraula, perquè això no és un producte, això és una institució que al final és solidària i ajuda la gent, però haguessis de vendre una mica, de dir, va, feu-se voluntàries i voluntaris aquí a Sant Boi, no sé quin seria el missatge, no? Què és el que deixaries anar? Bueno, i que de fet deixaràs anar davant dels micròfons.
2: Bueno, a veure, jo el que sí que... Lo que sí que diria és que has de... O sea, no es requereix un temps. Això és principal, perquè tothom treballa, té feina, la família... Llavors, és que és molt poc temps. I no és que estiguis ahí cada dia i tal. No, és... Pues jo que sé, una... Posem un exemple, no? Pues fent una campanya de sol.
0: De manera puntual.
2: Clar, fent una campanya de sol, fent una campanya de càncer de mama, fent, posem un stand a la fira d'entitats, per exemple, no?
0: Per exemple.
2: Pues una mica de col·laboració en aquest sentit en el que és el voluntariat. N'hi ha de molts, com ha comentat la Sandra, no? Que n'hi ha a l'hospitalari, al domiciliari, però és... té una cosa que una vegada que tu entres, t'enganxa. T'ho dic perquè jo pensava un voluntariat, no ho sé, què farem amb un voluntariat? Anar a un hospital, no sé què, però de veritat que t'enganxa. Perquè...
0: A més, feu pinya entre vosaltres, us coneixeu i s'acaba creant fins i tot una companyonia, una amistat, no?
2: Correcte. Després, pues, n'hi ha reunions i tal, coneixes a més gent... no sé, és que jo estic tan il·lusionada amb aquest projecte que, de veritat, jo fa 3 anys, com he dit abans, i m'enganxa perquè veus, col·labores, ajudes d'una manera altruista, perquè és que és així. Llavors, no sé, jo m'agradaria que la gent que estigui interessada i que pogués anar aquest divendres a aquesta reunió, el veurà d'una altra manera.
0: Segur que sí. No?
2: Tota manera, nosaltres també reforçarem el que és el voluntariat, evidentment, amb la nova seu, i farem coses, com hem dit, i bueno, jo tinc molta il·lusió, com he dit, me repeteixo moltíssim.
0: No, però està molt bé, ens agrada que tinguis il·lusió, faltaria més.
2: Però sí que la gent ha de vindre amb aquesta actitud.
0: Clar. Sí, per suposat. No, però que ens agrada, no?, que tinguis aquesta il·lusió, només faltaria, no?, que no la tinguéssiu vosaltres, no? I segurament, doncs, que no sé, jo no sé, penso, jo que sé, amb la Fira de la Puríssima, la Festa Major, etc, que és els llocs on s'està present, és els llocs on s'aprofita per visualitzar-se, no?, davant de les persones i per tant, i tu ho has dit molt bé, no?, perquè al final la Belén, Sandra, fixa-t'hi que deia, no us penseu que haureu d'invertir massa temps, el que pugueu ja serà molt important per nosaltres, no? Però fixa-t'hi que al final què estem demanant? Una cosa que pot semblar tan senzilla com és el teu propi temps, però que alhora és el que més es valora. Perquè el temps, ho hem dit moltes vegades, caduca, el temps és de les coses que més preuades, perquè no el podem tornar a recuperar. Tot aquell temps que, doncs, si regalem temps, estem regalant el millor que tenim les persones, al final, el valor més important.
3: Totalment. Sí, com a associació som molt afortunats que gent com la Belén, no? Ens doni el seu temps per acompanyar, per informar, per donar-nos a conèixer. És que no seríem la mateixa associació sense el voluntariat.
0: Molt bé. Doncs deixeu-me repetir. Aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Ateneu Familiar, a més s'estrenarà el local, la seu de l'Associació contra el Càncer de Sant Boi. I a partir de setembre, doncs, trobareu aquesta bona gent el primer dimarts de cada mes, de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar, al carrer de la Pujadeta, alguns ja sabeu què volem dir amb això. I que podeu trucar al 900-100-036 o escriure directament a samboi@contraelcancer.es. Això, insisteixo, ben aviat, jo crec que avui mateix ja tindrem feta la falca, i ho anirem explicant i ho anirem repetint. Agrair tant a la Sandra Garrizo, coordinadora de l'àrea metropolitana de Barcelona, i a la Belén Jiménez, delegada, doncs això, de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Boi. Parlàvem de temps, doncs, que també heu invertit el vostre temps en vindre aquí a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi, i heu presentat, doncs, aquesta nova entitat que tanta falta fa i que tan agraïts hem d'estar totes i tots de que això, de que regaleu el vostre temps en benefici dels altres. Moltes gràcies, Sandra, i moltes gràcies a Belén.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que sapigueu això, que hi serem. Molt. Hi serem cada cop que vulgueu, d'acord?
2: Perfecte. Molt bé. Moltes gràcies.
0: Molta sort i que vagi molt bé.
3: Gràcies. Adéu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: Dos quarts i 6 minuts ara ja, de 10 del matí, és divendres i, per tant, això que comença a escoltar-se és, evidentment, la partitura de la República. I sempre ens agrada, doncs, començar amb... una miqueta de música per aquí darrere que ens doni l'entrada, la presentació, a què és el que avui passarà. Molt bon dia, Ricard Peris, doctor Peris, els divendres. Només els divendres, eh?
1: Bon dia, Madeu, bon dia, Sant Boi.
0: Què tal
1: estàs? Tots aquells i aquelles que a aquestes hores us agrada gaudir de la bona música.
0: Sí, senyor, i estem escoltant per aquí darrere el que serà una mostra del que ve a continuació. No cal dir que el tractament del que estem escoltant, d'aquestes cordes, d'aquests instruments, és exquisit, Ricard.
1: Bé, no només exquisit, sinó que a mi em porta uns records molt agradables, no?, de la meva joventut, diguem-ne.
0: Que bé, molt bé, no?
1: I escolteu, avui us està acaronant la música del trio Tico.
0: Sí, senyor.
1: I a l'altra banda de les zones tenim en Jordi Nové, en Jordi Morell. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
1: I amb el Carlos Coronado. Bon dia, Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bé.
0: No molt, tan bé com molt bon dia, Carlos, Jordi, en representació del trio Tico. Moltes gràcies per voler compartir una estona amb la República Santboiana, la partitura, vaja, de la República.
2: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
0: Faltaria més. Ricard, ens presentes una mica què significa el trio Tico?
1: Bé, ells ens explicaran ara una miqueta d'on ve la cosa. Jo he de fer un apunt, que després mirarem si estem d'acord o no. Ara estem escoltant el seu darrer part del seu darrer treball, que es diu Pensaments, i que a mi, als meus 71 anys ja, sí, Amadeu, em recorda tant a finals dels 60, primers dels 70 i la música laietana. Què en penseu vosaltres dos d'això? Estic errat o va per aquí la cosa?
2: Home, hi ha influències com per exemple ara escoltava, no, el baix d'en Guillem en el solo que fa a Joia, i és molta influència d'en Carles Benavent, per exemple.
1: Per
2: no?
1: exemple, sí. Sí, sí.
2: I després, no música laietana, però Carlos, tu, per exemple, molta influència d'en Tot i Soler.
3: Sí, també molt. Que en Tot i ja estava actiu per aquella època, vull dir que sí.
1: Home, sabeu, en un moment donat, ja quan des del vostre segell, Microscopi, em van enviar la referència vostra, vaig dir, coi, aquesta gent ha escoltat a grups com Iceberg, com Om, no? Vull dir, tota aquella gent, Sis a Pau Riba, bueno, en fi, tota aquella gent que va conformar un univers musical realment interessant, no? Parlem-nos una miqueta d'aquest treball de Pensaments.
3: Bueno, aquest és el nostre primer disc com a trio. El que passa és que hi ha peces en les que apareixen també altres integrants.
1: Sí, sí, sí, que anava, després anava a comentar qui són. Bueno.
3: Perfecte. Clar, el trio Tico el vam... Uh-huh. Portem tocant junts des del 2022. Uh-huh. I ja feia prop d'un any que preteníem fer un disc amb cançons pròpies. Hi ha dues peces que són a trio. I les altres, doncs, hi ha col·laboracions puntuals.
1: Sí, veig que, parleu de la Maria Quatrecases, del Xavi Molina i de la Carlota Bruguera, que, si voleu, doncs, a veure, des d'aquí, us enviem una salutació pels tres, també,
3: I tant.
1: Molt bé. Estàveu parlant del disc. Vinga, endavant.
2: Sobre el disc, i aquestes col·laboracions.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Doncs, aquest primer disc, el que volíem era transmetre a través de les flors del pensament, no? Aquestes flors tan, tan precioses, que són petites, no són allò, a vegades no pensem en altres tipus de flors quan volem regalar les roses, per exemple, no? Tulipes. I aquestes flors a vegades són molt de petita decoració, però són molt suggerents i després tenen diferents colors, i amb aquests colors el que volíem fer a través de la música era vincular les emocions.
0: Ja.
2: I després també va fer un treball, al final hi ha hagut un treball a tres bandes artístiques que intervenen també en Lluís Bruguera amb la pintura i l'Arnau Sargatal amb la poesia. I aquestes col·laboracions el que volen és reforçar també aquestes emocions, no? Hi ha sempre el trio Tico i després altres instruments que ens ajuden a reforçar aquestes emocions.
0: Jo perdona que ho digui d'aquesta manera, però a mi em suggereix, escoltant, i remenant per aquí i tal, i una mica aquells moments d'investigació, deixa'm dir-ho d'aquesta manera també, que fem amb en Ricard. A mi em sembla com aquell que està posant les coses en ordre en un paisatge. Un paisatge, no sé si imaginari o no, però un paisatge que al final li vol donar contingut a tot plegat, el missatge.
2: Sí. Bueno, vam partir d'això, de la flor del pensament.
0: Sí.
2: I després teníem molt clar la vinculació pintura, no? Pintura i música. I després la poesia va venir després a través d'aquest material que ja havíem treballat.
1: Molt bé.
0: Jo ho trobo, a més a més. Mira, se'ns ha penjat un, però ara el recuperarem. Jo ho trobo des del punt de vista fins i tot experimental, i que no s'entengui quan dic experimental és que estiguin experimentant, no? Perquè ho tenen claríssim i el que fan, Ricard, ho fan amb tota la consciència, però una mena d'experiment molt xulo, no? Al
1: sí,
0: final.
1: És sentint el treball aquest, no? El pensament, es veu una cosa molt acurada, molt ben feta, amb molt de carinyo, no? Diria jo, no?
0: Sí.
1: És aquell so mediterrani, no?
0: Que... Crec que els tornem a tindre aquí, sí? Carlos i Jordi.
2: Hola. Ja hi tornem a ser.
0: Us havíeu pres una estona per fer el cafè o alguna cosa?
2: L'he anat a buscar, ja el tenim aquí.
0: Molt bé. No, escolta'm una cosa.
1: No paguem els rebuts o què passa?
0: Mira, per exemple, Jordi, li estava dient una mica amb el... estàvem parlant, amb el Ricard, que al final no vull tildar d'experiment, però que, amb el bon sentit de la paraula, perquè sou molt conscients del que feu, no és provar per provar, però que al final resulta un experiment pels sentits i una mica de dir, ei, a veure si això evoluciona cap aquí o cap allà, o potser, pregunto Carlos i Jordi, o potser més que provar és dir, a veure per on ens porta la pròpia música.
3: Sí, bueno, el que teníem clar és que faríem aquest disc partint de les influències de cadascú. Vull dir, de la part del jazz, d'en Jordi i d'en Guillem Soler, que
0: sí,
3: és
0: el
3: baixista. Per part meva, clar, podia portar més els compassos flamencs, no? Aquest toc més flamenc. Però, clar, el resultat tampoc el teníem clar, vull dir, perquè era el nostre primer treball i en part és un exercici de trobar el nostre propi so com a compositors, també.
0: Clar, però per això dic que de vegades dona la sensació de dir, a veure on ens porta, suposo, a l'hora d'assajar i a l'hora de crear, a veure on ens porta la música, és a dir, no forcem una direcció, a veure fins on anem a espetegar.
2: Sí, correcte, i també ha sigut la primera vegada que la composició ha anat de la mà a la part entre en Carlos i jo, sobretot, i després en Guillem també hi ha portat a altres aspectes, però amb el que és la composició hem anat a la part amb en Carlos i ha sigut, crec, una molt bona experiència i molt productiu.
3: De fet, vull dir, això queda molt, molt palpable amb el fet de que hi ha peces molt diferents en el disc.
0: Molt.
3: No només pels instruments, perquè hi ha vegades que tu tens un estil i segons quins instruments hi hagin, doncs sona d'una manera o d'una altra, però és que en aquest cas és la composició en si que fa, bueno, que és diferent.
1: Hem començat el programa amb un primer tast del vostre treball, que es diu Joia. En segon lloc, ens dèieu que poséssim Tendresa. I vaig a demanar-li a l'Albert que ens la posi.
0: Va, un tastet. Un tastet de Tendresa.
2: Som-hi.

0: Res, un bocinet només, un bocinet de tendresa, perquè, esclar, tampoc tenim massa estona, però fixa-t'hi, de vegades els noms de les cançons, dels cançons, dels temes, diuen molt, no? Tu deies, Ricard, hem escoltat Joia, i de Joia passem a tendresa, que al final són elements que segurament s'agafen de la mà pel que volen transmetre, però que una cosa és més física que l'altra. I la tendresa, jo ara li pregunto amb ells, el Carlos i el Jordi, la tendresa, dit això, fins a quin punt també acaba sent un element físic més que sentimental,
1: que aquesta,
0: no?
1: Peça, clar, aquesta peça, el que produeix és tendresa. És música culta,
0: per,
1: eh?
0: Per això et dic, però que això al final es materialitza d'alguna manera, Carlos i Jordi.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, és

0: qualitat que es veu que, i que se sent amb la música
1: d'estudi, vols dir?
0: Vull dir, com ho veieu vosaltres, aquests directes? Com els tracteu, aquests directes?
2: Sí, la veritat és que, bueno, vam gravar a l'estudi, vam gravar tots junts.
0: Sí.
2: Vull dir, es va gravar com es fa, no?, amb música clàssica, amb els grups de jazz, amb aquest tipus de formacions que hi ha com interaccions, hi ha moments que gravar-ho per separat és més complicat, no? I ho vam gravar tots a la vegada, i el directe, doncs, és el mateix. Després depèn a vegades, no?, del dia, del lloc, però la qualitat, nosaltres mirem de transmetre la mateixa qualitat, i a vegades et diria que potser més, no?, perquè el públic et pot fer tocar encara millor.
1: Jo m'imagino, perquè a vegades, escoltant propostes, digue-li similars, per mi tot és diferent, però cada un és cada un, però algunes propostes molt similars a vosaltres, me n'adonc que quan el músic està al damunt d'un escenari, això que deia el Ricard, que no és el mateix l'estudi que l'està davant de la gent, sobretot, veig claríssim, que són concerts que s'han de fer fins i tot pensant en l'espai que ho embolcallarà tot. És a dir, per exemple, ara a l'estiu, música als jardins, per exemple, a l'aire lliure, al capvespre, a la fresqueta, hòstia, és que això sí que és una joia, entenem, no? Per tant, jo us pregunto una mica, penseu a l'hora de posar-ho en escena, penseu en el lloc, és important el lloc, i en el cas de ser un escenari interior, perquè també s'entén que de vegades és així, el tema llums, el tema posada en escena, organitzar-se al damunt de l'escenari, tot plegat, com ho dissenyeu, i si penseu en això?
3: Sí, bueno, sí que en pensem. La qüestió és que a vegades, vull dir, la prioritat és sempre la música, que musicalment soni tot molt bé, i que estigui ben tancadet. Després, clar, la música, bueno, la música és un art viu, i de fet també toquem, bueno, tenim un enfoc jazz, de vegades, i poden passar moltes coses.
1: Clar.
3: Però quan l'escenari és, o sigui, està ben pensat, estem en el seu lloc, i bueno, i és acollidor, doncs evidentment això permet que exploti, o sigui que puguin passar coses.
1: Clar.
3: Però sí que és un tema que tenim en compte.
0: Molt bé, i ara quins projectes teniu a la butxaca? Perquè m'imagino que una vegada heu llançat ja aquest primer disc, alguna cosa us volta pel cap, diria jo, no?
2: Si ens volta ja el proper projecte, voleu comentar?
1: Sí, sí, sisplau.
0: Sí.
2: Doncs la veritat és que sí, som força inquiets, i ja ens està voltant el
0: proper projecte,
2: però ens estem focalitzant molt en poder portar aquest projecte arreu i a diferents escenaris. Ens agradaria moltíssim, no?, poder transportar aquest concert arreu. Però sí, estem ja planificant el proper, la veritat és que sí.
1: Molt bé, doncs, escolta, ja ho sabeu, ens ho expliqueu a nosaltres, que ens agraden les exclusives i que ens agrada avançar-nos al que vindrà sempre. Hem tornat a perdre la comunicació, sí. No sé si amb els dos o amb algun d'ells. Crec que amb els dos, i això és perquè està fallant res, alguna cosa de la línia.
0: O tenen poca cobertura o no paguen el rebut.
1: No, home, no fotis, segur.
0: No, a vegades...
1: No, però si la trucada la fem nosaltres. Ja,
0: no. Bueno, però sí que paguem.
1: Bueno, escolta'm una cosa, per anar guanyant temps, Ricard, al final el Trio Tico és el que tu deies, que és una excel·lent posada en escena d'una música
0: molt ben
1: triada i molt ben executada, i amb una destresa i amb un talent brutal, al final.
0: Sí, la tercera peça, perquè ara el que ens estaven dient, de que cada una...
1: Ja els tenim un altre cop a l'altre cantó del fil telefònic.
2: Bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Tornem a començar, eh?
0: Benvinguts de nou, va.
2: Som-hi.
0: No, jo ara estàvem parlant l'Amadeu i estàvem xerrant entre nosaltres dos. No és que no ens importi que esteu aquí, també, vull dir que la cosa quedi clara, però que cada una de les peces que ens heu donat per vestir aquest programa té molt a veure amb uns estats d'ànim, no? I tu abans, Amadeu, parlaves del jardí. Precisament la tercera, i última de les propostes que ens fa la gent del Trio Tico es diu jardí, per cert.
1: Sí, sí, i tant.

0: escoltarem una mica més tard. Bueno, no gaire més tard.
1: No gaire més tard, perquè se'ns ve el temps a sobre i voldríem escoltar-la sencera. Sencereta, sí. Aquesta peça.
0: Bé, en tot cas, si dir-vos que des d'aquí, tant l'Amadeu com jo, us desitgem una llarga i exitosa carrera, i que, bueno, doncs moltes gràcies per la vostra presència, i fins a sempre estarem en contacte, i feu-nos arribar qualsevol cosa que vulgueu, i que sapigueu que els micros de la partitura de la República Sant Boiana, Ràdio Sant Boi, estan oberts per vosaltres.
2: Hola. Moltes gràcies, Amadeu i Ricard, i ha sigut un plaer conversar amb vosaltres. Un plaer.
1: Molt bé. De veres, que ho diem, vaja, el trio Tico, de veres, no deixeu de fer el que feu, no només perquè és el millor que feu, sinó perquè crec que això ens prova a totes i a tots, i això ens convé. Vivim uns moments on la cultura, cada mil·límetre de cultura, val el seu pes a mort, i necessitem cultura d'aquest nivell, companys.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, fins la propera, molta sort.
0: I ens posem dins del jardí.
1: Vinga, dins del jardí.
0: Salut i música.
2: Que vagi bé. Salut i música. Adéu, bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, Ricard. Ho deixarem aquí, escoltarem Jardí, i que crec que és una bona manera d'arribar a les 10 en punt d'això del matí. Ens escoltem i ens veiem properament.
0: Vinga, la setmana que ve, rock and roll.
1: Doncs vinga.
0: Vinga.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'entrevista de la República Santboiana.
1: Dos quarts i cinc minuts de deu del matí, us ho dèiem fa un moment, és costum de la casa i ens agrada molt, a més, a convidar a l'ensinistrador abans de que acabi temporada perquè ens doni consells. Hi ha hagut anys que, sí, que ha vingut en d'altres moments, fins i tot abans de Sant Joan, per allò dels petards, i ens explica com gestionar-ho tot plegat, però com que aquí ja en vàrem parlar, doncs hem pensat, ostres, vaja, que vingui el Tete i que ens doni els consells vacacionals com quasi bé cada any. Per tant, senyores i senyors, en Tete Gala, l'ensinistrador de la República. Molt bon dia, Tete, què tal estàs?
3: Muy buenos días.
1: Quan estaves aquí amb
3: Hoy
1: una...
3: estoy... De martes.
1: De martes, és que anava a dir-te, sempre deies, estic aquí de dimarts. Sí, home, fas cara, és que tu fas cara de dimarts.
3: Sí, sí, sí.
1: Tu tens cara de dimarts.
3: Jo me levanto.
1: Quan vas pel carrer la gent diuen, hosti, és el dimarts amb potes.
3: Sí, sí, és verdad. Voy andando por la calle y eso me suele pasar. Todo el mundo me dice lo mismo. Oye, martes.
1: No martes y 13, no, això seria una altra cosa.
3: No, no, pero todo el mundo me pregunta lo mismo. Oye, martes, y le digo, ¿cómo lo sabes?
1: Sí,
3: claro. Es que te he visto, digo, vale, vale.
1: Déu-n'hi-do, escolta'm, Tete, has estat aquí també, crec que a principi de temporada vas passar per aquí,
3: sí.
1: Vas explicar coses i això està molt bé. I nosaltres cada any, de cara a les vacances, pot haver-hi algú que digui això són tòpics, això ho diem sovint, això què voleu que us digui, però resulta que hi ha coses que són veritablement molt importants per les vacances. I nosaltres dèiem, les nostres bestioletes no tenen per què passar-ho malament per vacances. I això inclou moltes coses, moltes coses. Jo crec que d'entrada et demanaríem, tot i que ho has explicat molts cops, però cal recordar-ho constantment, diríem, les pautes dels animalons a l'estiu amb aquestes altíssimes temperatures.
3: Sí.
1: I són moltes coses que s'han de tindre en compte.
3: Pero,
1: yo de entrada.
3: Sí, hay que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo el tema de la calor, no le beneficia al animal, es cierto, y bueno, sobre todo hay que cambiar las salidas, porque no es lo mismo la salida en invierno que la salida en verano.
1: Claro.
3: En verano tenemos que madrugar más, coger la brisa de la mañana, que da menos calor, o sea, es decir, tenemos que madrugar. El que tiene un perro tiene que madrugar sí o sí para poder disfrutar de su perro, ¿no? Luego hacer paseos cortos, es decir, que hagan sus necesidades justo y necesario durante el día en momentos de mucha calor, es sacarlos, hacer las cosas, vámonos para casa. Y la última vuelta y la más grande, yo siempre digo, sí. Y recomiendo a partir de las 8:30, a las 9 de la noche.
1: Correcto.
3: Que ya ha caído el sol, empieza a hacer un poquito más de fresquito, puedes sacar a tu perro, puedes pasártelo bien, él puede disfrutar. Y bueno, esa es mi recomendación. También tenemos que tener en cuenta que ahora hay muchas espigas también.
1: Exacto. Es que yo volia dirte que avui... t'ametrallarem, amb el bon sentit de la paraula, preguntes. Sí. Preguntes que hem fet molts cops, però que jo crec que és molt i molt interessant i important tornar-les a fer.
3: Sí, sí.
1: Jo recordo que amb el tema de les calors deies, d'entrada deies, escolti, hi ha gent que tenen l'acostum de rapar el gos, de pelar-lo, quan els veterinaris de vegades diuen, escolti, el pèl no tan sols protegeix del fred, sinó que també protegeix de la calor.
3: Sí, exacto.
1: No sé si poden haver-hi excepcions en segons quines races que dius, bueno, la bestioleta sí, però clar, tu sempre has dit, no lo toques, déjalo en paz.
3: Siempre, no? Bueno, yo es la filosofía de un animal, igual que de las personas, pues bueno, al final el animal...

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: 9:36, això és la partitura de la dia, doctor Peris, Ricard Peris.
1: Molt bon dia, Sant Boi, bon dia, Amadeu.
0: Escolta, si ens demanéssim, faci el favor de resumir el que ve a continuació de manera molt, molt telegràfica, a mi només se'm passa pel cap una cosa en aquests moments. Quin talent!
1: Bé, avui estàvem escoltant el que va ser guanyador de la darrera edició del concurs de cantautors a Sant Vicenç dels Horts.
0: Sí, senyor.
1: Poca broma.
0: Que vam tindre part de l'organització. Qui no farà massa?
1: Exacte, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: I, en fi, us presentem i volem donar la benvinguda a en Pol Luipont. Bon dia, Pol.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, benvingut a la República Santboiana, a la partitura de la República.
2: Moltes gràcies, molt content de ser aquí.
0: Què tal estàs?
2: Bé, bé, bé.
0: Content pel premi?
2: Home...
1: Bueno, és a veure, no és que fos un premi d'on dius, home, aquest home ara es comprarà un Ferrari, no, però
0: no, però que et reconeguin la feina, sí, i que ho gaudeixis és molt i molt i molt important.
1: No, no, i tant que ho és, eh? Vull dir, ara et faré una pregunta que em ve del currículum que ens vas enviar, però la veritat és que em va sorprendre. Jo vaig pensar, hòstia, aquest paio que fot a l'escenari en pijama, no?
0: Vull dir, sí.
1: Dijo, sí. És un cachondo.
0: Bueno, aquí hi ha un tema, no?, també sí, per explicar. Va.
1: Sí, és que estàvem al costat el Santi Balmes,
0: sí,
1: el Santi Balmes i jo.
0: Sí, sí,
1: i,
0: sí.
1: I pensava, hòstia, aquest noi.
0: I què?
1: Però, hòstia, no, quan va començar vam
0: sí,
1: dir,
0: sí, sí. Up,
1: saps allò? Que vam dir, bueno,
0: que, el Santi també has d'anar en pijama, però en les festes i en d'això, no em facis dir. Però, però bueno, no tocava, o sí? Explica'ns-ho.
2: Bueno, jo venia...
1: És que d'on vas treure la idea aquella de...
2: Perquè vaig gravar un videoclip uns dies abans i era en pijama pel carrer i tal, i... Bueno, si hi ha un lloc on provar això és aquí,
1: és
2: un auditori, la gent estarà atenta, no? I la justificació, així més allò, és com que si l'estil és bedroom pop, yeah, no? Això com...
0: Que bé.
2: Pop de
1: dormició. La veritat és que sí, va ser un concurs, Amadeu, que com ha jurat...
0: Sí, és veritat.
1: I els jurats, la veritat és que ho teníem difícil, eh? Perquè veu venir gent de molta qualitat, la veritat. Però vam estar tots d'acord de seguida, de seguida, eh? No va caldre dir, no...
0: No hi havia dubtes, eh?
1: No, el que guanya és poc. Sí. N'hi havia diverses, musicalitat, presència a l'escenari, no? I català.
0: És així mateix. A tu quina sensació, quins feedbacks vas rebre de tot plegat, no només de la manera d'organitzar doncs aquest esdeveniment, sinó el que et vas trobar, no? I no sé, les sensacions en general.
2: Va ser una passada aquell dia, perquè vaig descobrir el poble, Sant Vicenç dels Horts, que ara m'he donat compte que és veí directe de Sant Boi, de la
1: sí,
2: mateixa carretera.
1: Sí,
0: molt apropet, sí.
2: Sí. I... com una organització superatenta tota l'estona allà al toque, no? I un cop a l'escenari i tal, també com molt bona rebuda. I després, hasta els dies abans, perquè la Sara,
0: sí?
2: Sara de la ràdio d'allà de,
0: sí,
2: Sant Vicenç,
0: de Sant Vicenç,
2: també superatenta, em va fer una entrevista per telèfon, que doncs, joder...
0: Molt bé.
2: Vull dir, una passada tot, de veritat que em van fer sentir com
0: sí,
2: valorat.
0: Clar que sí, ben tractat, eh?
2: Molt ben tractat.
0: Escolta'm, hem de dir que en Pol, 25 anys, de Sant Quintín de Mediona, des de ben petit que ja t'hi vas posar amb tot plegat, vas començar amb el saxo i el piano.
2: Sí.
0: I avui vens acompanyat d'una guitarra, és a dir, polifacètic ho ets i t'agrada...
1: No, però val a dir que és molt més fàcil transportar una guitarra que un piano.
0: Sí, bueno, però vull dir que a ell li agrada també doncs, allò que dius, els diferents registres, les possibilitats que dona cada instrument. Per cert, si ve amb guitarra no és en va.
1: No. Tu ets músic de formació?
2: No. Bueno, de petit sí que vaig fer un any al conservatori amb el saxo, amb 10 anys o 12, i després amb la guitarra i la veu vaig començar molt autodidacta. Després ja sí que vaig tenir classes de guitarra, i l'any passat vaig estar estudiant a veu a Nina Academia allà a Sant Cugat.
0: Ah, val, sí.
2: I
0: Molt bé, jo crec que sí que toca que toqui. Sí, tu m'entens?
1: Sí, sí, re, ara anava a demanar-t'ho, però de fet, tu has fet composició perquè les teves cançons tenen missatge. Sí, el tenen. Sovint cachondo, però el tenen, no? I això és... No, aquesta és una cosa que s'aprecia molt, sobretot amb la cançó d'autor, vull dir, perquè has de dir coses, no? Vull dir, i no només d'amors i desamors, vull dir que això... Doncs, sobretot quan tenim 25 anys com tu, doncs passa sovint, no? O hauria de passar. Però està bé, com composes tu? O fas intel·ligència artificial?
2: No, això no... Miro de no remenar-ho gaire, això.
0: No, clar.
2: M'explota la cara.
0: Mira, que fa dies que ho anem dient tot això. Està
1: sí, fent, no, però tampoc cal.
0: Ho diu fins i tot el Papa de Roma,
1: sí,
0: ho deia avui.
1: Tampoc cal magnificar-ho, al cap i a la fi. Jo recordo la primera vegada que em van posar una calculadora electrònica a les mans, vull dir, això ja és intel·ligència artificial. O aquells primers ordinadors dels anys, finals dels 80, primers dels 90, no? Ja ens envolta. Volta. Vull dir, una altra cosa és utilitzar-la com Déu mana. I com deia l'Amadeu, què ens cantaràs ara?
2: Ara cantaré la d'Anna, que es diu Anna.
1: Anna?
2: Sí.
1: Anna?
2: Anna.
1: És ella?
2: No, no, és... Bueno, és una persona que...
1: És per fer una mica xafareig, eh?
2: Sí, és... Aquesta cançó la vaig fer perquè vaig conèixer aquesta noia que em va, deslumbrar.
0: Trastocar, va trastocar una mica. Va sacsejar, que diuen.
2: Va sacsejar,
0: va
2: sí.
0: Va sacsejar, molt
2: sí,
0: bé.
2: Va ser...
0: I vas dir, saps què, li dedicarem una cançó.
2: Sí, així serà.
0: Et sembla? Sí? Va, doncs com diem aquí, que s'aturi el món.
1: Tot teu.

Xiu. Anna, m'agraden els teus cabells. I quan m'expliques tot el que ningú sap, que ningú sap. Du-du-du-du-du-du. És maco veure que estàs present. Res se t'escapa i ets veloç com un llamp. Que

No, tot és més dolç, ja estic amb tu, Anna, jo vull ser al teu costat, na, na, no, tot és més dolç, ja estic amb tu.

0: Fantàstic, sí, sí que et va sacsejar. Sí. No, no, no, et va sacsejar. Escolta'm, jo li veig aquí unes influències, ara diràs quina bajanada o no, però jo li veig unes influències de música negra aquí brutals, eh?
1: Sí, és el que més em tira.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, el Jimi Hendrix m'agrada molt, el Sam Cooke, el Ray Charles també és un fenomen. Sí, sí, sí. I el Xerí Marasté, d'aquí a Catalunya.
2: És clar, el
1: ídol.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: No, ja, més veig...
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Es veu en tu aquesta influència jazzística, també. Mm-hmm. No? Eh? I una veu molt peculiar, Pol. Una veu molt peculiar.
1: I ronca del matí, avui.
0: Bueno, però també ajuda una mica a la música negra. Tot plegat, no?
1: Sí, exacte.
0: Li dona un toc especial.
1: Sí.
0: No? Molt bé,
2: en quin moment creus que estàs, tu, ara?
1: Home, jo... M'agrada pensar que estic en el moment, per mi, crucial d'estar fent el salt a la professionalitat. Ja, sèrie, ja fa anys que estic aquí picant pedra. I em noto... He estat en molts projectes que han sigut de poca volada. He ficat molta dedicació en aquests projectes i ara ha sigut un moment de dir com... Hòstia, sóc jo... I jo estaré amb mi per sempre, saps? Llavors, és una aposta forta i estic en ello i m'estan sortint oportunitats xules i guanyar el Festival XS va ser una d'aquestes confirmacions de com, tio, segueix per aquí que t'apropes.
0: Has fet col·laboracions molt xules i suposo que ja pensant en el present futur, perquè al final tu deies... És com aquell que els motors ja estan força escalfats i ja t'estàs enlairant. Per on creus que anirà la cosa? És a dir, què tens en ment? Què vols fer? Com es pot dibuixar el projecte que vols portar a terme ja, en temps real, quasi bé?
1: Ara mateix, el divendres passat va sortir un disc, que es diu De Cop Ho Entès,
0: sí,
1: amb el segell de la Nina. I
0: correcte.
1: Això està sent molt emocionant,
0: sí,
1: perquè, bueno... Estic picant portes que jo sol no hagués somiat. I aleshores, al setembre... Bueno, això m'ho avanço aquí. Però seguirem editant algunes coses més. I aleshores, arrel d'això, d'aquest aparador gros del que estic disposant ara, espero això, que vagin baixant coses i cada cop poder-m'hi dedicar més plenament.
2: L'any que ve vindràs al Festival Barna Sants com a artista novell convidat, eh? I la veritat és que em fa il·lusió tenir-te, em fa molta gràcia tenir-te al festival i que, bueno, i que d'alguna manera amb un escenari ja més... no sé... més bueno, gran,
1: no, solidat,
2: no? Puguis donar-te a conèixer... el més àmpliament possible. Estàs amb Nina.
1: Sí.
2: Vull dir, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Doncs sí.
2: T'has agafat un bon recolzament, eh? Vull dir, una... Ja t'ho deia abans, fora de micro, no? Que la veritat és que és un dels personatges de la cançó en català que admiro i respecto molt, eh? I que li enviem, Amadeu, una salutació des d'aquests micros.
0: Per suposar, ja ha passat per aquí, evidentment, la Nina, per aquest programa. I home, i clar, ho ha dit molt bé el Ricard, és de les persones que aquest país...

0: Què ens faràs?
1: Entendràs
0: què
1: és així,
2: Faré la que dona títol al disco, que es diu De cop ho entès. I és una cançó que va sobre... Bueno, va sortir en un moment de que jo estava... O sigui, un moment concret. O sigui, no una època ni res, sinó un moment. En què estava en una inèrcia capficat amb alguna cosa i de cop va ser com... Què està passant aquí? Yeah. I de cop ho he entès.
0: Fareu el disc en físic també o només...
2: Cap al setembre, potser. Bueno. En principi.
0: Pues parlaríem.
2: Igual.
0: Sí. Igual. Molt bé, Pol, quan tu vulguis. Endavant.

0: Jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món.
1: Esclar que sí, en Pol és part del món, faltaria més, i un món, per cert, complicat i que requereix cada dia arremangar-se i posar-s'hi. I jo no sé, ets optimista, segur, perquè ho has de ser-ho, perquè si no, no creuries en tu, però des del punt de vista general, la música a nivell Catalunya, a nivell Principat, no sé, quina valoració faries segons la teva perspectiva, la teva visió de l'estat de salut actualment d'aquest negoci, si em permets dir-ho d'aquesta manera, en el bon sentit?
2: Hi ha tendències sempre, i sempre hi ha hagut, no?
1: Uh-huh.
2: Ara, en aquest moment, m'estic donant compte, bueno, jo parlo per mi, no? M'estic donant compte que cada cop les coses amb identitat i presència tenen més impacte en les persones.
1: Uh-huh.
2: Perquè, bueno, en les persones, però en la massa en general,
3: aquí, com que no ho conec, no, o sigui, no hi sé inserir.
1: Sí, però, no ho sé, des del teu raconet, en algun sentit, no sé què...
3: Sí.
1: Què el vires, no? Per dir-ho d'alguna manera, que...
2: Sembla que
1: sospites.
2: Estan de moda, no? El ritmo caribeño, no? Una cosa allà...
4: Bueno. Sí, sempre.
1: Ja, ho està dient de manera educada i fina.
4: Sí, fina, sí.
2: Hi ha molt de... Sí. Bueno, també és una cosa que passa per la composició. Ara ja no, no hi ha... Si veus el documental dels Beatles o coses així, és molt composició com artesanal, tal. I ara, en canvi, és com que s'ha barrejat el composar amb l'estudi. I el moment en què això es barreja fa que el directe tingui més part

0: estudi que de
1: clar,
0: composició.
1: Clar,
0: i aleshores aquí hi ha coses molt produïdes i tal, però segueix valorant l'impacte en directe i crec que cada vegada ho serà més valorat, perquè amb lo de la IA que parlàvem abans i tal, és com que automàticament sí. dona més valor a la presència.
1: Segurament, segurament, clar.
2: Bueno, al final, a vegades, bueno, l'Amadeu ja m'ha sentit forces vegades amb aquesta història, no? De que cada vegada jo veig més intel·ligència artificial amb les composicions, amb els muntatges, vull dir, perquè sovint veus, bueno, veus persones que convoquen a molta gent, que convoquen a molt públic, que no ve a escoltar exactament què és el que es diu, ni què és, sinó simplement a... suposo que a ballar, a passar-s'ho bé, molt insustancial, vull dir que és una història molt insustancial, tots aquells coets, ballarins a l'escenari, no sé què, que fan que les produccions d'altra manera siguin caríssimes,
1: Sí, no clar, acabo,
2: i que necessiten uns caixers tremendos, no? En fi, Pol, encoratjar-te que segueixis per aquest camí, agrair-te molt
1: la felicitar-te per la feina feta, i per aquest reconeixement, tu,
0: Sotambra. Sí, molt agraït de poder seguir avui.
1: Per nosaltres un luxe.
2: I que n'hi hagi molt més, d'acord? Fins sempre.
0: Fins sempre.
1: Que vagi molt bé, felicitats i... allò que diem, escolta'm, a continuar, que no és poca cosa, i persistència, que quan hi ha talent, si fots en la mateixa diguéssim, fórmula, no? La persistència, talent més persistència, èxit, Pol, segur.
2: Fes-nos arribar les teves novetats, estiguem en contacte i... seguim, ja saps on tens els micros.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Pol. Ricard, aquí ho deixem la setmana vinent més
2: amb tu. Setmana que ve rock and roll, sí?
1: Sí, però rock and roll, però abans dimarts amb tu ens veurem, perquè tindrem aquí Gresca, també tindrem coses molt interessants. Ara no donarem pistes, però déu-n'hi-do també el que aterrarà la setmana vinent, que ja serà juny, mes de juny, avui, darrer divendres, també de la partitura de la República de maig. Bueno, és com tot.
2: No, possiblement dimarts probablement tinguem molt de rock and roll, també, que dir.
1: Segur que sí. Va, marxem escoltant, evidentment, el Pol Lupion, avui protagonista de la partitura de la República. Fins aviat.
2: Vinga. Alegria.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'espai de l'home curiós.

0: 9 minuts passen de les 10 del matí. Va, que és dimarts i que avui tanquem, es baixa la persiana del mes de juny. Per tant, l'home curiós aquí també encara amb modus de juny, però ja a punt ja de vacances. Encara queda un temps. Ireneu, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Madeu.
0: Encara queden dies.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: No vulguis córrer.
1: No, el que ha començat és la calor.
0: Sí, i tant.
1: El que són les vacances, potser els crios sí que puguin estar ara de vacances, però sí. Ja te dic jo que encara queda mes i mig o dos.
0: Sí.
1: No, qui diu?
0: Mira, l'altre dia la teva companya de secció, diguéssim, la... del no t'ho creuràs, no? La Marina ens deia que coneixia una persona que deia, sí, ara comencen les vacances, no, ara acaben les meves.
1: Sí, no?
0: Deia ella, no? Com dient, no? Ara,
1: sí, no, no, allà, segons qui tinguis a casa, escolta...
0: Imagina't.
1: Ara acaben les vacances fins al setembre.
0: Bé, no ens hi posarem amb aquestes coses.
1: No, això és el que encara prendrem mal.
0: Sí. L'Ireneu Castillo, ja el coneixeu, l'home curiós de la República, també és l'autor del blog Memento Mori, aquest espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats. Estem ja amb xifres brutals, 5.800.000 persones més de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir, de rellegir les seves històries, i ja 21 anys a les esquenes de recorregut, Déu-n'hi-do. Aquest espai sí, virtual, que també són curiositats, bueno, és una extensió, és un germanat amb l'home curiós, aquest espai, i que fins i tot hi ha vídeos, i que no cal que llegiu, que també està molt bé llegir, però que si escolteu també,
1: també
0: l'àudio és molt, molt interessant.
1: Molt bé. Hi ha de tot.
0: Doncs posem fil a l'agulla.
1: Vinga, som-hi.
0: La darrera curiositat de juny.
1: Sí, la de juny, l'última.
0: També,
1: que és la número 30. La número 30 de la temporada.
0: La número 30 de la temporada, Déu-n'hi-do. Com passa el temps?
1: Sí, mira, és el que diuen, tempus fugit, no? Que deia
0: mira, anem pels 2.214 programes.
1: Perquè vegis
0: en
1: tu.
0: En viu i en directe. Molt bé, diu així, escolteu bé perquè ja ho sabeu que els títols de les curiositats de l'Ireneu també tenen el seu què. Diu així. Els crancs heike, o la vergonya de ficar un samurai a la paella. Títol que d'entrada ens deixa parats i que evidentment cal que l'Ireneu el desenvolupi si ho volem entendre i no ens hi volem fer mal, perquè això dels crancs heike, jo he dit heike, no sé si ho pronuncio bé, o la vergonya de ficar un samurai a la paella. No m'imagino jo un samurai, un home d'aquells amb aquells bigotis, assegut a la paella.
1: Sí, sí, no,
0: quasi.
1: Ja és una cosa d'aquestes, és una cosa com molt...
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt rara, però ara veureu per on van els tiros, no?
0: Va, explica'ns-ho.
1: Que potser algun dia, jo estic esperant que diguis el títol de l'article d'avui.
0: Sí.
1: I algun dia me'l canviaràs i llavors serà quan correm-hi tots,
0: Home, jo normalment miro d'afinar.
1: No, però vull dir, algun dia dirà, ah, sí, però era aquest. No sé, sempre tinc la por aquella.
0: No. Si a veure, si tens curiositats per tot arreu.
1: No, ja. No, hauria de buscar alguna ràpidament.
0: Et grates l'orella i cauen tres o quatre curiositats.
1: Home, no, una curiositat no sé si cauria ara mateix.
0: Bueno,
1: que no.
0: Poses la mà a la butxaca
1: i
0: treus unes quantes de cop.
1: No, però si treus la llibreteta meva que porto a la motxilla, et dic jo que treus unes quantes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno,
0: sí. Molt bé.
1: A veure, els crancs heike.
0: Això?
1: Sí, no, la veritat és que els japonesos ho deien heike.
0: Heike.
1: Però bueno, són heike. Per aquí li diem heike, perquè s'escriu a mà, que hi tenim tendència.
0: Heike.
1: Com els anglesos, doncs, a dir heike.
0: Ah, sí. El que jo no acabo d'entendre és la vergonya de posar un samurai a la paella.
1: Ara veuràs com té la seva... Això. A veure, tu te'n recordes del Carl Sagan?
0: Sí, home, el gran Carl Sagan, en pau descansi,
1: sí, no.
0: Un dels, jo crec que dels guies que hem tingut en aquest món de guia important de l'univers, d'ensenyar-nos
1: el
0: que hi ha per aquí dalt.
1: Per això, que si alguna sèrie de televisió m'ha influenciat profundament en a mi, doncs,
0: sí,
1: aquesta ha estat Cosmos.
0: Clar, Cosmos,
1: de Carl Sagan.
0: Quin clàssic que...
1: ja que, bo, que em va proporcionar una visió diferent del món que m'envoltava. Jo me'n recordo, o sigui, jo no perdia una quan sortia per la tele, sí. Jo estava ja assegut allà perquè és que em flipava en colors amb aquest home.
0: Que, per cert, ho van intentar modernitzar i sense ell portar-ho també una mica més enllà.
1: Sí, però no el mateix.
0: I està molt bé, però tu trobes a faltar el Carl Sagan.
1: No,
0: era tot... el trobes a faltar.
1: És que si no heu conegut, de veritat, sí, sí. Busqueu la sèrie Cosmos per internet, que segur que la trobeu.
0: Per cert, un tipus que et devia influir molt, perquè ell ja deia que el primer valor per ser intel·ligent i per descobrir coses és la curiositat.
1: Sí, sí, no, això... ja et dic, o sigui, jo el tenia de capçalera.
0: Sí, sí,
1: aquest home el tenia de capçalera.
0: Molt bé.
1: És el que dèiem, o sigui, arrel d'això, doncs, podria dedicar-li un munt d'articles, doncs, a aquest divulgador científic de primera categoria especial. O sigui, pocs, per no dir cap, n'hi ha per sobre, a mi des del meu punt de vista.
0: Està clar.
1: Però avui, doncs m'he recordat dels capítols en què explicava un curiós fenomen que crec que paga la pena d'explicar avui.
0: A veure.
1: O sigui, justament el dels crancs heike del Japó, dius. Crancs heike. Bé, conta la història que cap al segle XII el clan del Genji es va enfrontar en batalla naval contra el clan dels heike. Imagina's, una cosa d'aquelles...
0: Dos clans d'aquells...
1: Dos clans japonesos.
0: I violents que devien ser.
1: Els Genji, doncs, van guanyar la batalla. I els heike, supervivents, doncs, veient-se derrotats, no van dubtar a suïcidar-se llançant-se al mar.
0: Això és molt d'ells.
1: No sé si he parlat del bosc aquell, el bosc aquell de suïcides que hi havia. Sí, no sé si... Ja m'ho miraré,
0: sí.
1: A veure...
0: Jo diria que sí que...
1: És possible,
0: no, en el seu moment
1: fa temps, si de cas, doncs, això ha arribat al cas, doncs, ja el recuperarem. Però,
0: com allò que insòlid i...
1: Insòlid i sobretot tètric.
0: Sí.
1: Però bueno, a partir de llavors, doncs, es van reencarnar en crancs, i aquests crancs tenen en la seva closca la imatge de la cara d'un samurai. O sigui, és genial, sí. Sí.
0: Però això que com...
1: Sí, sí, sí, sí. Ara veuràs
0: val,
1: això.
0: Val.
1: Doncs aquests crancs, sí, que tenen el nom científic de Eikeopsis japonica, existeixen en realitat. Però com és possible que un bitxo tingui una cara d'una persona japonesa, per a ma sorpresa, a sobre de la seva esquena?
0: Sí.
1: O sigui, com pot ser això?
0: No ho acabo de veure jo.
1: Doncs,
0: no,
1: encara que us pugui semblar mentida, doncs té la seva explicació.
0: A veure.
1: A més, té la seva explicació després d'això. A veure, imagineu, o si feu l'esforç, que segur que podeu, els que us demanaré,
0: sí, home,
1: que teniu un corral de pollastres i que cada dia heu de matar un d'ells per a fer el dinar. T'ho imagines, no?
0: Bueno, això a pagès
1: ja es feia. Ara, imagineu que hi ha alguns pollastres que tenen la cara semblant a algú estimat per vostre, però que no es distingeixen a primera vista, sinó fins que els teniu a la mà.
0: A veure, m'estàs dient un pollastre que s'assembli a algú proper a nosaltres.
1: Algú proper i que te l'estimes.
0: I que te l'estimes.
1: I
0: dius, amb aquest no el puc matar, amb aquest gall.
1: A veure, si tu arribes al pollastre i té la cara del Trump, doncs... No sé jo si és prou estimat.
0: Sí.
1: Bé. Clar, és el que diem. Mentre que no agafeu el que s'assembla, doncs tot anirà bé. O sigui, malament pel pollastre, clar. Clar, digues, aquest, eh?
0: Sí.
1: Però si agafeu el que s'assembla al vostre ser estimat, doncs dubto molt que tingueu el valor de tallar-li el coll i fer-lo amb tomàquet.
0: Bueno, a veure, que d'entrada sembla absurd, però... Però mira, però imagina que pel que sigui,
1: sí, sí,
0: aquell gall té una retirada al teu
1: oncle, o el teu fill,
0: dius, ui,
1: sigui,
0: no sé el per què li trobo una retirada.
1: Li trobes una retirada.
0: És estrany,
1: clar,
0: però...
1: Clar. Doncs clar, si el trobes així, doncs difícilment doncs, li talles el coll.
0: Sí, et costaria.
1: Sí, per la qual cosa, doncs, ben segur, li perdonareu la vida.
0: Segur.
1: Doncs més o menys seria el cas dels crancs abans que esmentats. O sigui, el cas dels crancs que vindria per aquí. Sí.
0: Què dius ara?
1: Clar, els pescadors japonesos que han pescat des de fa molts segles a la zona de la batalla, que, ojo, que és totalment real, o sigui, no és una cosa inventada, o sigui, hi ha constància històrica. Doncs quan pescaven els crancs per a menjar, doncs en el moment en què agafaven algun d'ells que s'assemblava, encara que fos lleugerament, a una cara humana, o sigui, clar, quan l'agafaven, doncs la closca per la part de sobre, doncs recordava...
0: Sí, bueno, té com una mena de dibuixos,
1: sí,
0: o una mena
1: No, és una cara, o sigui, és sorprenent perquè és una cara.
0: Però al final no deixa de ser un aparell d'aire.
1: Bueno, ja, no? En això estem.
0: És
1: en
0: això,
1: estem.
0: No? Val.
1: Doncs, bueno, doncs els homes, encara que quan el trobaven, quan el treia de les xarxes i sí, tot això, quan el pescaven, doncs el treien, doncs el tornaven al mar, ja que els feia cosa, no?, de menjar-se'ls.
0: I, hòstia, que aquest s'assembla al meu cunyat.
1: Clar, o sigui,
0: el meu cosí,
1: i a més, nosaltres que som de...
0: La meva tia.
1: Nosaltres ho fem de broma, allò de que dius que tots els japonesos són iguals i tot això.
0: Sí.
1: Però alguna cosa hi haurà, no? I llavors, quan tu trobes en aquella... a un cranc, que dius, sí, estaria molt bé per ficar-lo a la paella, però
0: resulta té una retirada,
1: que té una retirada que em recorda la...
0: Si el meu veí de davant, vull dir...
1: Clar, i si a sobre tenien... No, però si a sobre tenien, doncs, les notícies històriques de que allà s'havien suïcidat i que l'ànima dels Heike, doncs, s'havien llançat allà i que s'havien reencarnat en crancs i tot això,
0: imagina.
1: Doncs, coi... Tu quan et trobaves un d'aquests que s'assemblava, doncs...
0: El traies de sobre,
1: traies
0: ràpid.
1: De sobre, o sigui, sí, sí. No sigui una maledicció, ja sigui per maledicció, ja sigui per superstició...
0: No,
1: sigui
0: que és
1: pel
0: igual,
1: que sigui.
0: Que té la cara d'un samurai.
1: Sí, llavors evitaven de menjar-se'l, no? Clar, evidentment, si no s'assemblaven, doncs no dubtaven a ficar-lo a la olla. Sí. Clar, sí, no s'assembla. Mira, aquest cap aquí, aquest no té res a veure.
0: Sí.
1: Clar, aquest criteri del pescador feia que els crancs que tenien aquesta cara humana tinguessin més possibilitats de reproduir-se que els que no la tenien. Per la qual cosa, l'ésser humà mateix anava sacrificant, és a dir, menjant-se, doncs els que no tenien la imatge i respectant els que sí que la tenien.
0: Ja.
1: Aquest efecte s'ha donat a conèixer com a selecció artificial, ja que l'home, tot i sense adonar-se'n, ha anat seleccionant els crancs que més s'assemblaven a la cara d'un ésser humà.
0: Per tant, el supervivent diu, ei, si vull continuar viu, he de mantindre això.
1: Exactament, o sigui, clar...
0: Però això ho diu l'ADN d'aquesta...
1: Bueno, exactament, gent, o sigui, no per sé, això... O sigui, per al cranc, clar, el semblar-se o no era una mera qüestió de supervivència.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, clar,
0: sí.
1: Tu, a veure, hi ha crancs que s'assemblen menys i que s'assemblen menys. Clar, si anaven pescant-los tots i es quedaven només amb els que no s'assemblaven, els que s'assemblaven tenien un avantatge.
0: Total.
1: Que és com si agafes, que tens els gossos i vols un gos de color verd, arribat al cas. No, és el cas. Però i només escollissis només els que són verds.
0: Al final, llavors, la mare natura
1: seria tot verd.
0: Tira per aquí, perquè diu, aquests tenen més probabilitats de sobreviure.
1: Clar, exactament. O sigui, llavors, resulta que en aquest moment, doncs, tu te'l trobes i dius, on dia, no s'assembla el meu tiet. Doncs, cap a dins. Que s'assembla el meu tiet.
0: Que fort, això que dius.
1: No, és així.
0: Té la seva lloc. Lògica, però carai, la mare natura del que és capaç, no?
1: Sí, sí, clar, no, perquè mare, vegis, la mare senyor. Natura i nosaltres som una baula som una baula de la natura, per tant també tenim
0: que
1: la
0: fort, forma. Que fort, que fort.
1: Clar, en realitat, la cara del samurai, dels crancs Heike, no és més que, com deies tu, o doncs una pareidòlia dels avoltaments que produeixen les insercions dels músculs del cranc i la seva closca.
0: Ja.
1: O sigui, no és que sigui res especial.
0: Jo t'ho comparava amb un aparell d'oïra, perquè al final és qualsevol cosa que ens pot recordar que el cervell et recorda que és algo que tu coneixes.
1: No, clar, perquè tu...
0: A vegades ho veus amb un núvol.
1: Sí, exacte.
0: Aquell núvol sembla un ànec, o sembla...
1: Perquè com tenim el...
0: O una pedra.
1: Com tenim el cervell que especialitzat, sobretot, a reconèixer plantilles...
0: Ara, identificar...
1: Identificar plantilles, a partir d'aquí comença a tal...
0: En aquest cas,
1: els músculs, la inserció dels músculs del cranc interior, el que és a la closca, doncs fa una sèrie d'avoltaments que per una causa o per una altra s'ha semblat diguem que la cara d'un samurai i en aquella banda doncs, la gent que els pesca doncs, diguem que els
0: impressionant,
1: els tenen així,
0: impressionant.
1: No? Llavors, durant els segles doncs, els han anat especificant, no? O sigui, pescant els dolents i deixant els bons, de tal forma que només queden els que s'assemblen més al samurai.
0: No, m'has deixat, però encuriosit.
1: Clar, doncs, bueno, doncs, només així, doncs, amb aquesta selecció humana, doncs, sí, exercida durant segles, doncs, ha estat possible, doncs, a tal grau de perfecció en la imatge.
0: Imagina't.
1: Clar, hem de comptar que en el cas de deixar de pescar-se, si tal forma no fos determinant per la vida del cranc, doncs, passades unes quantes generacions, la cara del samurai s'hauria perdut, tornant al seu estadi natural. Clar, ara mateix, doncs, els que queden només són els que s'assemblen a la cara.
0: Sí,
1: perquè
0: no, no,
1: són
0: està,
1: els que supervi... són
0: està,
1: els supervivents.
0: Està claríssim, està claríssim.
1: Són els supervivents. Però clar, en, el moment que el cranc no li sigui, diguem que no sigui un detall de supervivència,
0: no
1: doncs
0: útil,
1: el que farà, doncs, clar, diguem que els que no tenen amb els que en tenen, doncs acaben barrejant-se i s'acaben perdent tota la història. Sí. Mentre que hi hagi alguna cosa que els esculli,
0: sí,
1: doncs
0: sí,
1: continuaran amb aquella cara. En el moment que sigui una, no sigui un avantatge, sinó una desavantatge, o que no li faci de res, doncs allò es barrejarà i d'aquí unes quatre generacions doncs no s'entendria.
0: Imagina la mana natura que probablement no sap exactament allò que hi ha per dins dels bitxos, no sap exactament el per què. El que sí que sap que el més important és, si jo tinc això, jo
1: puc reproduir-me.
0: Puc reproduir-me.
1: Puc
0: per tant, he de tindre això. I cada cop ho he de tindre amb més perfecció. No sé el per què, però el que m'interessa és que això em
1: final,
0: salva la vida.
1: Clar, al final ja som éssers vivents i estem dedicats, diguem que, a reproduir-se, a continuar la vida.
0: Clar,
1: de tal forma
0: que
1: si hi ha alguna cosa, algun detall, algun tret característic que ens permet doncs reproduir-se més, diguem que amb més fruïció i expandir-nos, doncs la natura ho tira cap aquí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, és això.
0: Impressionant,
1: que igual,
0: impressionant.
1: Que a veure, aquest és el cas dels crancs Heike, però bueno, pots mirar-ho també doncs, en qualsevol de les varietats que tinguis aquí a pagès. O sigui,
0: clar,
1: o sigui, a lo millor, mira, només cal que miris la síndria sense pinyols, sense pepites. Doncs, o sigui, és impossible, no es pot, necessiten les síndries aquestes, necessiten la seva, necessiten la mà humana, necessiten la mà humana. O les taronges sense pinyols, o sigui, necessita la mà humana de tal forma que, bueno, sí, en aquell moment doncs a ells els hi serveix, o sigui, hi ha tarongers, hectàrees de tarongers sense, diguem que sense pinyol, que no es reprodueixen si no és per la mà humana. Uh-huh. I bueno, però continuen tenint hectàrees i hectàrees. Els tarongers sense pinyols els hi van molt bé.
0: Totalment.
1: I a les síndries sense pinyol també. Què passa? Que en el moment que no hi hagués, diguem que l'ésser humà, per seguir reproduint-les, o sigui, aquelles taronges sense pinyol no tenen sentit perquè no es poden reproduir, i les síndries sense pinyol pues, també.
0: Clar.
1: Acaben desapareixent i tornen a la seva posició natural. Bueno, mira, doncs
0: és això. És fantàstic els mecanismes de la natura.
1: En conclusió,
0: molt bé,
1: que l'ésser humà interactua constantment amb el seu medi ambient, de vegades conscient, de vegades inconscientment. Mm-hmm. Però no podem aïllar-nos del nostre entorn. Un entorn que ja fa molts anys doncs, el gran Carl Sagan doncs, es va posar a l'abast de la mà. No?
0: Sí, senyor, i ho va explicar molt bé. Escolta'm, saps què m'has recordat, també a títol de curiositat, quan deies, i ho deies molt bé, que això de les paraidoides al final venen de que, això t'ho deies molt bé, de que hi ha un mecanisme al cervell que identifica a través de la vista i després,
1: sí, claro,
0: després evidentment ho tradueix al cervell perquè si el cervell no ho traduís tu no veuries res
1: o no
0: ho entendries, que és allò, no,
1: clar, no? Que això ja passa.
0: Però hi ha una malaltia que trastoca una mica això. I hi ha persones doncs que de vegades no totalment, però de vegades no identifiquen el que veuen davant fins al punt que hi ha, mira, a veure si ho investigues, no et donaré més pistes, un actor molt conegut que té crisis de tant en tant d'aquest problema i fins i tot no identifica els seus familiars més propers.
1: Ho he escoltat, la seva dona,
0: els seus fills, els té davant i és capaç a vegades de preguntar-li, disculpi,
1: no sé què fa aquí,
0: però jo no sé qui és vostè. Vostè qui és? I aleshores li han d'explicar i al cap d'uns moments, quan li passa la crisi, torna a identificar. Que curiós que és això,
1: aquest problema
0: del cervell que fa que algú que tu coneixes de tota la vida i més, no sàpigues identificar què tens davant.
1: Sí, sí, però...
0: Impressionant.
1: Sí, no, això l'he escoltat alguna vegada. O sigui, la gràcia està que no reconeixen la cara de la persona, no reconeixen...
0: Sí.
1: O sigui, igual que nosaltres tenim la tendència doncs, a reconèixer la plantilla d'aquella persona, doncs, a tal, aquest personatge, o aquests personatges, perquè no només afecta amunt, doncs resulta que no el reconeix.
0: No,
1: o sigui,
0: no.
1: I està fart de veure això, però després el poses entre uns i uns altres, no els hi treus, no són capaços de reconèixer d'una forma
0: bueno, o altra. Jo no he donat més pistes perquè potser un dia l'Ireneu ens explicarà això i li posarà nom a una persona, sí, coneguda.
1: Això
0: molt...
1: ho he escoltat i sí. Ho he vist i...
0: Saps de qui es tracta, no? No donarem pistes, saps de qui es tracta.
1: Sí, o sigui, sé quina és la problemàtica.
0: Però dir molt conegut és quedar-se curt.
1: Bueno,
0: molt,
1: és possible, sí.
0: I molt conegut, sí. Una estrella de Hollywood, eh?
1: Sí,
0: molt
1: bé.
0: Una
1: estar d'aquesta.
0: En fi, Ireneu, déu-n'hi-do, com acabem el mes de juny amb aquests crancs que la saben llarga.
1: Aquests samurais a la olla.
0: La saben llarga.
1: Sí, no, déu-n'hi-do.
0: La mare natura que sempre ens sorprèn i crec que ho continuarà fent sempre.
1: Sí. Com a mínim la setmana que ve.
0: Com a mínim la setmana vinent. Una pista, però ha de ser molt ràpida, va.
1: A veure, tu te'n recordes que vam estar parlant fa unes setmanes dels micos de Gibraltar?
0: Sí, home, i tant.
1: Doncs va per aquí la cosa i ja veureu que també els micos aquests de tonto no tenen un pèl.
0: Jo sé de què va una mica, perquè tu m'ho vas explicar, sí. I a mi, personalment, fins i tot et diria que em fa por. No donaré més pista.
1: Bueno, a veure,
0: en certa manera fa por.
1: No és una cosa per tenir-ne por.
0: No diré res més.
1: A mi em fa més por els que pensen de que els micos són éssers inferiors.
0: Ja. No, clar.
1: Això per aquí jo no me l'empasso.
0: Molt bé, en parlarem la setmana vinent. Ireneu, tingues cura de les calorades.
1: Sí, no, escolta.
0: Mira que és fredolic, perquè aquest home digui que està passant calor... Compte, perquè ella és fredolic de mena. Molt bé.
1: Sí. Anirem per la sombreta.
0: Segur. Ireneu, a cuidar-se, amb
1: igualment.
0: Salut i que tot vagi molt bé. La setmana vinent més. Ens veiem aviat, d'acord?
1: Vinga, doncs.
0: Foli!
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
4: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
5: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.

0: No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Les 10 i 33 minuts, el No t'ho creuràs, ja ho sabeu, és l'espai doncs, de l'autoconeixement, de les bones costums i de les relacions personals entre les persones. També, quan diem autoconeixement, vol dir allò de, home, conèixer-nos a nosaltres mateixos, mateixes, doncs, sovint ens soluciona molts problemes. Sigui com sigui, nosaltres ho anomenem el no t'ho creuràs. Per què? Doncs perquè expliquen coses aquesta bona gent que dius, ui, això sembla impossible, què dius? Oh! I després resulta que ho expliquen també que dius, doncs ara sí que m'ho crec. Però en un principi dius, no t'ho creuràs. I avui qui ens assigna el que seria la penúltima, fixeu-se, secció del no t'ho creuràs, però que, de fet, ho explico, és l'última en directe, perquè la setmana vinent tindrem un recull d'alguns dels moments que ens han donat amb les seves lliçons tant la Diana com la Marina. Però serà un recull. Un recull, ja us ho dic ara, molt dinàmic, molt xulo, molt maco. Tanmateix, avui sí és el darrer en directe de la temporada i el signa la Marina Mayar, coach de benestar per a empreses i famílies i mestra de ioga i d'altres disciplines de la meditació. Molt bon dia, Marina. Benvinguda, com sempre, al No t'ho creuràs de la República Santboiana.
2: Molt bon dia. Bueno, ja has vist com vinc vestida, no?
1: Sí.
2: Vinc de...
1: Mira, ens agrada que ho expliquis. Explica com vens. Sí, perquè
2: a
1: això
2: veure,
1: ràdio...
2: Millor tu, va, vinga. Doncs, a veure, que tens més imaginació ella ve, i pots
1: no,
2: explicar
1: no,
2: millor.
1: No, a l'hora de descriure s'ha d'escriure.
2: Va, vinga, va.
1: Ella ve, podríem dir que... Fixeu-vos com ho diré.
2: A veure,
1: amb uniforme sí, de ioga.
2: Toma.
1: De color blau marí.
2: Molt bé.
1: Eh que sí?
2: Sí.
1: És uniforme de ioga perquè... Home, és molt estiuenc.
2: Sí, home.
1: Però és molt còmode. Així com mig elàstic, mig...
2: Home, és que si no és elàstic...
1: Clar, fent, per poder-se moure...
2: Exacte, fent les asanes, que són postures de ioga, sí. Està complicat. Imagina't fer ioga amb texans.
1: Per tant...
2: Que m'he trobat, eh? A persones
1: sí, sí,
2: fent
1: home,
2: ioga amb texans.
1: A veure, el ioga es pot fer de totes maneres.
2: Sí, segur. totalment. Però bueno...
1: si vas còmode, millor, no?
2: Sí, home, sí, si vas favor. Còmode, doncs molt millor. Així que, bueno, introduint això del tema del ioga, avui que vinc de ioga, justament...
1: Ara mateix, eh?
2: Res, ara mateix.
1: 10 minuts estava ella doncs,
2: volant.
1: Volant o gravitant, digue-li.
2: Sí. I he aconseguit venir en directe aquí. Bueno, com la secció és No t'ho creuràs, jo pensava, perquè vinc també amb una introducció de nous llibres, però dic...
1: Ah, molt
2: ostres,
1: bé!
2: Sí, però dic, que important ha sigut per mi la pràctica de ioga, que jo vaig començar com algo esportiu, perquè una de les coses que sempre, pues, quan inicien en el tema del ioga, pensen que és algo per guanyar elasticitat, que també, no? Però moltes vegades les persones diuen, és que jo no soy flexible, Marina. Ja, però és que això, atenció, és flexibilitat mental, perquè cada cos pues, és diferent i cada persona té una situació diferent. Llavors, bueno, doncs és la pràctica de ioga al final és un camí i no arribar a la meta, sinó és el procés. I això és molt maco, perquè jo que vinc del món de l'esport, del córrer, del bàsquet,
1: sí,
2: doncs
1: sí.
2: Jo quan vaig iniciar el ioga, doncs precisament elàstica no era. Però a poc pues, vaig desenvolupar això, però l'objectiu no és això. Llavors, aquí estava plantejant, no?, que ara pues, tothom no, va a l'estiu, hi ha tema vacances, no?, que ja estem tots amb una miqueta aquesta sensació de ai, mira, no?, que llega vacaciones. Després molta gent es planteja com a propòsit, potser de cara al setembre, fer ioga. No? És com, ah, doncs mira,
1: ben vist, ben vist.
2: Sí. Llavors, bueno, doncs les persones que s'ho estiguin rumiant, doncs jo els convido de que almenys facin pues, petites pràctiques per provar. Sí que és important de que les persones que comencin amb el tema del ioga, jo els recomano que vagin a diferents tipus de classes, perquè hi ha moltíssims tipus de ioga, hi ha moltíssims tipus de professors i professores, de mestres. Llavors és important de que provin quin és el tipus de ioga que ara mateix els hi ve més de gust.
1: Al final és la gimnàstica de l'esperit.
2: Sí. Sí,
1: podríem definir-ho d'aquesta manera.
2: Jo dic que és una meditació en moviment, no? Perquè,
1: ben vist, maco.
2: Sí, perquè al final és un tipus de meditació. Llavors, ja potser ho torno a recordar quan arribi el moment, no? Però sí que volia, de, com no t'ho creuràs, dic, vaig a dir una cosa, una introducció del ioga que a mi em sembla molt maco, que atenció, i és que quan arriben els canvis d'estació, normalment el ioga, no sé si coneixes això que es diu Surya Namaskar, et sona? Que aquí practicarem, podria practicar un dia el ioga aquí, en directe.
1: Sí, però no podria profunditzar. Ja t'ho dic, però em sona.
2: Profunditzar mentalment.
1: No, jo ja he fet ioga, he tingut el meu moment.
2: Doncs el Surya Namaskar, que es fa en els canvis d'estació, és una pràctica que és meditativa, però la veritat és que també és molt física, i es diu que són 108 salutacions al sol.
1: 108 salutacions al sol?
2: Sí, 108 salutacions, sí, que són 108, que dintre de cadascuna, o sigui, és com cada ronda, per dir-ho d'una manera, són 12 moviments, aproximadament. Normalment són 12, però són 12, que déu-n'hi-do, són intensillos. Sí. 12 moviments, 12 postures, 12 asanes. I penses, i per què 108? I
1: aquí... Perquè aquí a la numerologia és important.
2: Aquí mateix, sí, com no t'ho creuràs, com
1: no diem, us ho creureu.
2: No us ho creureu. Atenció. Pareu atenció, perquè això és molt xulo d'aprendre, no? Que quan vagin a la classe de ioga o quan surtin d'aquí diguen... vaig a fer un Surya Namaskar, o saps el que és?
1: Sí, la salutació.
2: Atenció, mira, diu que el Surya Namaskar es realitza tradicionalment durant els canvis d'estació, i és una pràctica meditativa que és superpotent. I ara vaig amb... Per què 108? 108 és igual a la distància que hi ha entre la Terra i la Lluna.
1: Carai. Explica't.
2: A la tradició hindú hi han 108 formes de ball. El diàmetre del Sol és 108 vegades el de la Terra.
1: Carai.
2: O es diu que tenim també 108 punts energètics. Uh-huh. I a més? Sí, la distància del Sol és 108 vegades el diàmetre solar.
1: Molt bé.
2: I dius, a més, ja, per acabar ja
1: de arrodonir la cosa.
2: Exacte, de fer el llacet, diu, 108 té... tres xifres.
1: Ara t'escolto. Ja sé per on vas.
2: És múltiple de...
1: 3.
2: 3. I la suma...
1: 8 més 1?
2: La suma dels seus 3 dígits sumen 9.
1: 9?
2: Que
1: sí,
2: són
1: senyora.
2: 3 vegades 3. El 3 representa a nivell espiritual l'equilibri, el 1 lo diví i el 8 l'infinit.
1: Clar, clar. Però deixa'm afegir, a més...
2: No,
1: la numerologia, allò que dèiem de 1 més 0, 1 més 8, perquè al final és reduir-ho tot al mínim exponent.
2: Uh-huh.
1: Al final la numerologia et diu, no, d'existir només existeix de l'1 al 9. El 0 és 0, no és res. I per sobre del 9 són combinacions.
2: Sí.
1: Val? És 9 més 1, etcètera, etcètera.
2: Correcte.
1: Clar, al final el 9... ja des del punt de vista segurament cristià, jueu, etc., però també d'altres religions, el 9 és el número que està més a prop de Déu. Per què? Doncs perquè el 10, que insistim, no el pots representar perquè és de l'1 al 9, seria 10, Déu, d'acord? Qui és el que està més a prop, ja que no el pots representar el 10?
2: El 9.
1: Per tant, el 9 pertany aquí, als àngels. Si li dones la volta al 9, què és el 9?
2: Si li dono la volta al 9...
1: És un 6.
2: 6.
1: 6, 6, 6.
2: Ostres.
1: Hi ha l'àngel...
2: Ui, això ens donaria... Dimon.
1: Això ens donaria aquí... Wow! Per explicar més...
2: Sí.
1: Bo, no, la pila d'arguments, que us ho podeu creure o no,
2: exacte,
1: però que són arguments que existeixen des del punt de vista... filosòfic. Però sigui com sigui, el nou número important, número que relacionen amb els àngels, oi?
2: Bueno, això cadascú.
1: I proper a Déu. No.
2: Això cadascú.
1: Era un afegitó que volia fer, perquè tu deies el 108, doncs fixa-t'hi que si vols apretar encara més, encara trobaràs més arguments.
2: No, però bueno, això és molt maco, no? Perquè al final són coses de fa molts segles, no? I al final les coses, no? Per què es fan, no? Moltes vegades, no? Quan ens plantegem, per exemple, el tema del ioga, no? I jo per què faig aquesta postura o aquesta asana? Per què la gent es dedica aquí a fer 108 salutacions al sol?
1: Pues té el seu què.
2: Exacte, i aquí hi ha un significat, com tot, no? Com hi ha un perquè. Moltes vegades jo crec que a vegades amb la situació que vivim en el dia a dia, pues, anem sempre amb el pilot, no? Pues, automàtic amb tot, no? I trobar un sentit o trobar un perquè ens ajuda, no?, a crear aquestes fites o aquests objectius de la vida, no?
1: Correcte.
2: Llavors és, bueno, pues, si jo vaig a practicar ioga i vaig a fer això, pues, té un perquè, té un sentit o una intenció, no? Que tu pots creure o no, això cadascú,
1: bueno,
2: no?
1: Però si et prova, bueno, tot això també que tens, no?
2: Sí.
1: Escolta'm, sí. Que sàpigues que ja tinc la cançó.
2: Ah, sí?
1: Ja he triat la cançó, sí, però no la punxarem encara.
2: Vale.
1: Jo crec que és una cançó molt, molt escaient, d'algú que no parlava de ioga, precisament, però vale, que acaba parlant de ioga. No, no, no, la punxarem al final.
2: Vale.
1: Marxarem amb aquesta cançó, si
2: sí,
1: et sembla.
2: Sí, i tant.
1: Però és una... Jo crec que és una gran cançó, una sorpresa serà,
2: una
1: ja ho veuràs.
2: Sorpresa. No em donarà alguna pista així per...
1: Vols una pista?
2: Sí, alguna cosa.
1: Va, només fixa-t'hi, eh?
2: Va.
1: No vull ser massa estricta, però només et dono 5 segons.
2: Vale, ui.
1: 5 segons. Si no sabeu, si no la pilleu, us heu d'esperar, vale, al final de la secció. 5 vale. Segons. S'ha acabat. Evidentment, amb això en teniu més que suficient. Explicarem el per què. Explicarem què diu aquesta cançó.
2: Vinga.
1: I explicarem el per què, però això ho farem cap al final. Ara vull ser xafarder jo amb això del ioga. Sí. A veure, de cara a l'estiu, de cara a les vacances, el ioga es pot fer absolutament sempre. Arriba un moment que, si tens un cert domini, pots fer ioga tu sol a la teva habitació. En el teu cas, tu ho fas, això? A l'habitació, o on sigui, o en una posta de sol. O al mig de la natura, o al damunt assegut amb una roca, jo què sé, explica'm.
2: És que al final el ioga ho pot fer tothom, perquè al final el que he dit a l'inici, no, és una meditació en moviment i a vegades no és ni fa falta fer el moviment, és a dir, tu pots estar completament sentada i pots estar fent ioga. Llavors, la manera que a nivell occidental hem vist el ioga és com molt esportiu, no? Ens agrada la canya, que també hi ha això, no? Jo vinc ara d'Astanga. Però el que és important és que hi ha tantes disciplines, hi ha tantes metodologies que tu pots practicar ara mateix. Si vols, ara mateix en directe podríem fer ioga i estem en una cadira. I portes, no sé si portes texans, però bueno, portes pantalons curts, no?
1: Llavors, texans, sí.
2: Sí, sí, sí. Doncs el que vull dir és que, primer de tot, tothom pot practicar ioga. La situació aquí és si aquí a l'ego, no?, que tenim, no?, moltes vegades la comparació de jo sé més, jo sé menys, no?, arribo o no arribo. Si tu això et dona igual i tu estàs allà per la pràctica, per escoltar el teu cos, do it, és a dir, ves cap allà. On practica? Doncs ja he dit, mira, a qualsevol lloc. És que tu pots practicar el ioga, pues, a la platja, sentada, a la taula de paddle surf. Jo ho faig a la taula de paddle surf.
1: Carai, això és nou, per mi.
2: Sí,
1: o sigui, tu
2: sí.
1: Et poses en una taula de surf, però de paddle surf, i tires cap a dins del mar.
2: Tiro cap a dintre.
1: I quan estàs a dins del mar, deixes els rems, deixes el rem, t'asseus... mirant de l'equilibri important, perquè les onades i l'anar i vindre del mar, eh?
2: Totalment.
1: I fas ioga.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: A veure si no hi ha molta onada.
1: I què? Explica'm l'experiència.
2: Sí, m'acordo a... Pues, a...
1: Sí. El tornell, més que res, perquè si caus ho puguis recuperar a la taula.
2: Sí, més que res, i també té aquesta estabilitat dintre de la no estabilitat que hi ha, perquè si no te'n vas, no?
1: Sí, vas tirant.
2: Comences a assegurar que la pella acaba a la calella, de per la bruixer,
1: sí,
2: no?
1: Sí, o a les illes. I
2: sí,
1: diuen,
2: o a les illes. Oh, mira,
1: qui és aquella sirena al damunt d'una taula de surf fent ioga?
2: Sí.
1: Fent el pi,
2: sí,
1: imagina't, fent el pi o fent
2: sí,
1: la salutació al sol.
2: Sí, a veure, depèn del dia, sí, depèn de la pràctica, depèn del moviment de les onades, i si no hi ha molta medusa també, perquè a vegades et troben allà. un regalet, però sí, és que per això dic, carai, que tu pots practicar on vulguis, i si les persones que ens estan escoltant o si la gent s'anima, no? Moltes vegades, mira, jo sempre dic que quan em va passar això de les oïdes,
1: sí,
2: un metge que no va ser molt amable, amb aquesta part que jo tinc, sí, de la pèrdua...
1: El tracte no va ser d'allò...
2: amb el tema de la pèrdua auditiva i el tema dels acúfans, que són els pitidors, sí, que tinc a les orelles, sí, 2x1, jo tinc el síndrome de Menier, que el que fa és que jo pateixo algunes vegades vertigens, marejos, no? Llavors em van dir que el tema d'equilibri, com que no, podria fer res d'equilibri. I va ser aquest punt on jo vaig empujar i vaig dir, vaig a provar amb el ioga. Anem a veure.
1: Que també necessita el seu equilibri.
2: Moltíssim. Llavors, mira, dintre del mar, a una taula de paddle surf, hi puc fer allà, no? Llavors, el que vull dir és que qui et fica els límits moltes vegades som nosaltres.
1: D'acord, però explica'ns la diferència, que de vegades no s'ha de diferenciar, perquè una cosa porta a l'altra. Però explica'ns una mica els conceptes. Una cosa és ioga i l'altra és meditació. Aquí n'hem parlat durant, imagina't, 11 temporades, doncs imagina't la de vegades que ha vingut gent experta en meditació, tu mateixa, en d'altres temporades. Sí. Però és perquè la nostra audiència ho tingui més clar. Què és el ioga? Ho has explicat molt bé. Què és la meditació? Quina relació té una cosa amb l'altra? Quan la té? No sempre la té, però sovint la té.
2: És que al final és el que he dit, no? El ioga és una meditació en moviment, no? Llavors, meditar, tu pots meditar en qualsevol moment del dia, que al final la meditació és estar en el moment present, no? Estàs en una situació, estàs en en un moment i tu estàs en aquell moment present. Llavors, és que al final és com tot molt vinculat, per això dic que tu quan fas ioga estàs meditant. Llavors, tu pots meditar completament... sentada o sense moviment, però tu també pots meditar en quan en el

0: acabat explicar bé, no?
1: Molt bé.
0: Al final tu pots meditar en qualsevol moment, no? I el ioga és més també on pots fer servir el tema del cos, del moviment. No sé, és una mica així, no? Llavors, està tot tan vinculat, no? És una vinculació tan bonica que es fa, que al final...
1: Quasi bé vasos comunicants, podríem dir.
0: Sí, és que fas ioga i estàs meditant.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do.
0: Digues. No, bueno, venia aquí ja per acabar de tancar, que he començat amb el tema del ioga, que ja sabeu que m'encanta a mi.
1: I venint del ioga.
0: El que venia aquí ja per anar tancant són com diferents llibres que també he portat, perquè l'altre dia em vaig quedar amb uns quants que vaig dir, ostres, aquests també són molt guais, si la gent vol, no? Res, com queden pocs minutets, aniré amb un parell, vale, per si la gent li agrada.
1: Fantàstic.
0: Que ho fiqui, perquè mira, aquests dos me'ls vaig llegir l'any passat a l'estiu i a l'altre any, o sigui, són dos estius que m'he llegit
1: dos aquests estius llibres. Consecutius, molt bé.
0: Sí, i a més és del mateix autor, es diu Khaled Hosseini, i un d'ells es diu Cometas en el cielo.
1: Ai, sí, Cometas en el cielo.
0: Aquesta és
1: molt
0: maquíssima,
1: bé.
0: O sigui, és un dels meus llibres preferits, o sigui, el recomano moltíssim. És una novel·la contemporània.
1: Sí.
0: I parla de la història de dos nens que creixen junts a l'Afganistan.
1: Val,
0: estan units per una bonica amistat, que és bastant complexa, i és un llibre que sobretot parla de la culpa, del perdó i de les segones oportunitats.
1: Brutal.
0: A més, te fica en l'ambient, no, de l'Afganistan, i a mi em sembla una història molt maca, basada també en trets molt reals, que jo recomano moltíssim. Aprendeu també molta d'història. Jo la recomano moltíssim, aquest llibre.
1: Bona recomanació.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí, i molt vinculat amb aquest noi. Hi ha un que és Mil soles esplèndidos.
1: Mil soles esplèndidos.
0: Sí, aquest és molt maco.
1: Oh, que xulo, el títol.
0: I explica la història de dues dones que també són afganes, perquè aquest home és d'allà. I també és una història supermaca, de dos dones en situacions molt diferents que s'acaben unint, ja són camins que s'uneixen. Parla molt de la situació de la dona, de la guerra i l'opressió. Llavors, és un llibre que toca la patata, i jo el recomano moltíssim. Aquí parla de la tendresa, de l'amor, de la supervivència. És molt heavy i és molt recomanable per arribar a aquesta reflexió. No sé, jo el recomano moltíssim, aquest llibre.
1: Doncs, escolta'm, en prenem nota, perquè a més, jo crec que són dos clàssics de llibres que han tingut molt, molt d'èxit.
0: Sí.
1: En el seu moment van ser molt, molt potents. Fixeu-vos a quins títols, potents.
0: Sí. I ja per acabar, perquè com el temps ja estem aquí, un llibre que em va encantar, que va ser el primer que vaig llegir, de Miquel Santiago, que és El hijo olvidado.
1: Sí.
0: És un thriller psicològic i m'agrada molt aquest llibre, perquè està transportat al País Basc, justament a una platja que es diu Playa Salvaje, que és on jo faig el retir de ioga i surf.
1: Normalment un cop a l'any, com a mínim.
0: Sí, i m'encanta, i fa una descripció tan autèntica, tan real, de l'espai, que bueno, les persones que hagin anat allà ho veuran mentre ho llegeixen, i sobretot és un llibre que parla molt de història plena de secrets familiars, no? Llavors, és molt xula, i la recomano molt, per si sou més de la categoria de thriller psicològic.
1: Sí, més novel·lesc i més...
0: Bueno, aquests tres llibres són molt xulos, són versions molt diferents, els primers són molt, molt vinculats, i aquest és, més d'intriga.
1: Molt bé, escolta, doncs tens molt bon gust literari, ja ho saps.
0: Ai, gràcies.
1: I ens prova molt que ens facis aquestes recomanacions de tant en tant, faltaria més, sí.
0: Gràcies.
1: Bueno, escolta'm una cosa, i ara abans de marxar farem una mica el xafarder, tu també te'n vas de vacances, ara ja sí.
0: Sí.
1: Molt bé, esperem que et provi, que desconnectis,
0: i
1: que la teva manera de desconnectar, ho dic seriosament, ella moltes vegades diu, no, desconnecto i deixaré el mòbil, l'ordinador, però ella

0: continua pencant, perquè jo la conec, i fa molt de ioga i fa moltes coses.
1: Sí.
0: Per tant, a la seva manera, continua pencant.
1: Sí, bueno, perquè aquí faig una reflexió, no? Quan ets també professora de ioga, sí, i també ets alumna, no?
0: No ho pots deixar.
1: Sí que ho acabes aconseguint. Al principi costa, sí, una mica, però jo faig ioga a la platja i a mi em dona igual si ho faig bé o malament. Jo vull com intuïció i a gaudir. No, desconnectaré.
0: Molt bé. Encara me'n recordo quan vam fer aquella juguesca aquell any que vam dir, va, deixem els mòbils, sí, a veure fins quan aguantem. I sí. Sí. Tant tu com un servidor vam estar pràcticament totes les vacances sense, sí, penjar res a les xarxes, eh?
1: Un mes.
0: Déu-n'hi-do, eh? Ho vàrem aconseguir,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tant. És que quan aquí ens fiquem algun objectiu, pam, ho aconseguim.
0: Marina Mallart, esperem que et provi el que queda d'estiu, aquestes fantàstiques vacances que tu mereixes. Nosaltres, gràcies, la setmana vinent t'escoltarem tant, sí, a tu com a la Diana, perquè farem aquest especial d'un recull d'alguns moments, uh-huh, del No t'ho creuràs. I us esperem, evidentment, al setembre, en la temporada que ja en farà 12 de la República Santboiana.
1: Déu-n'hi-do.
0: Moltes gràcies pel vostre compromís. I això que us dèiem... us deixem amb la cançó Man in the Mirror, que al final Michael Jackson, sí que és veritat que no parla literalment de seure a meditar, la lletra d'aquesta cançó se centra més en l'atenció plena, és a dir, en mirar cap a dins mateix, d'un mateix, d'aquí la metàfora del mirall, i per canviar, perquè si canvies tu, doncs acabes també ajudant a canviar el món i fer-lo una mica millor. Per tant, marxem doncs amb el mirall del Michael Jackson.
1: Molt,
0: d'acord?
1: Bé. Doncs molt bon estiu i moltes gràcies per confiar en mi una temporada
0: faltaria més.
1: I
0: gràcies a tu per confiar en nosaltres i voler-hi ser sempre,
1: gràcies,
0: d'acord? I a vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Demà és dimecres. Nosaltres som els de la República Santboiana i ara mirem cap al mirall, però demà tornarem a estar davant d'aquests micròfons. Que vagi molt bé.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí, a Ràdio Sant Boi.
9: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
10: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
11: No te quedes atrás.
10: Y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
11: En Top Música Nueva.
10: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: màquines d'escriure que ja fan nyigo-nyago, però que de moment doncs aguantaran el dia d'avui, que és, per cert, l'últim espai llibres d'aquesta temporada, abans de l'estiu. L'últim espai llibres abans de les vacances, on, com sempre, ens acompanya la nostra booktuber, blogger literària, reportera cultural, que llegista, és el que més m'agrada a mi, la nostra Misha. Misha, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. D'una banda, trista, perquè, com bé has dit, és l'últim espai llibres de la temporada, però d'altra banda, és el que deia, jo crec que les màquines d'escriure necessiten carregar les piles, descansar...
0: Doncs sí, sí, sí, sí. Ja, veus, no sonen igual, ja. No sonen igual que al setembre, oi que no?
1: No, no, no.
0: Doncs som-hi, com tothom necessitem vacances i descans i les nostres màquines d'escriure també. Avui serà aquest últim espai abans de l'estiu. Això sí, prometem tornar al mes de setembre a més llibres.
1: Oh, i tant, no hi faltarem.
0: Bé, la selecció d'avui podríem dir, tal com m'he aventurat jo a explicar a l'audiència, que són recomanacions aptes per portar, doncs això, barrejat amb la tovallola, amb el protector solar, sí? Amb sí, les botes de muntanya, sí?
1: Sí, de nou, és una barreja molt eclèctica, molt diversa, com ara veureu, però sí, jo crec que són, un parell d'elles són ideals per aquest estiu, perquè ens parlen de l'estiu, i les altres, doncs, són històries que també, sí, us podeu emportar de viatge, són bastant àgils de llegir i molt interessants. I per tots els públics, ja ho veureu, això sempre.
0: Doncs som-hi. Per on comencem, Misha?
1: Doncs mira, comencem pels més petitons a la casa. Ja saps que a mi sempre m'agrada reivindicar la literatura infantil i juvenil, que és la meva especialitat. I començo amb un àlbum il·lustrat de l'editorial Picarona. És que mira, mira quina monada. El cranc petitet és un cranc molt net.
0: Els grans ja no tant. Els crancs grans.
1: Els crancs grans, no sé, però aquest petitet està molt conscienciat en protegir i respectar
0: el medi ambient, eh? Ja el veig, ja el veig carregat.
1: Exacte. Sí. És un àlbum de Paula Pauls i va d'això, d'un cranc, mira, te'l passo perquè el puguis fullejar. Aquest petitet cranc, d'acord, ell està molt content a la seva platja i un dia decideix convidar altres animals. Però què passa? Que els animals no es comporten de forma gaire cívica i deixen totes les escombraries allà on han jugat i on han passat el matí. Total, que el cranc petitet es posa a netejar la platja, però quan passa una vegada, passen dos, passen tres, passen quatre, al final el cranc, doncs ja...
0: Ja estaria bé, no?
1: Sí.
0: Siguem més nets i polits.
1: Exacte, s'enfada molt i, en fi, no desvetllarem al final, però aconsegueix, diguéssim, consciència amb els seus amics. I, en fi, és un àlbum il·lustrat, veus, molt acolorit, m'agraden molt les il·lustracions.
0: Molt, les il·lustracions són una meravella, que no sabem de qui són, o sí?
1: Tot de la mateixa autora.
0: De la mateixa, de la Paula Bulls.
1: Exacte.
0: Bé, doncs són uns animalons molt macos, que estan a la platja i suposo que discutint i posant-se d'acord, no?, per tenir cura del medi ambient, no?
1: Exacte, vull dir que ja és una manera de que els més petitets doncs ja comencin a ser conscients de que quan anem a la platja de vacances és molt important deixar-la igual que ens l'hem trobat.
0: I tant. Doncs una meravella aquesta proposta, aquest àlbum il·lustrat, que es diu El cranc petitet és un cranc molt net.
1: I mira, la veritat és que el que m'agrada molt és que té un final molt poètic, eh? Més,
0: sí?
1: Ja
0: que no direm, que no explicarem.
1: No direm,
0: és molt poètic.
1: Però és molt poètic, m'agrada molt, sí.
0: Molt bé, doncs som-hi per tota la família. Jo crec que aquí podem aprendre tothom, no? Amb aquests llibres.
1: Oh, i tant. Jo crec que és un d'aquests llibres ideals per llegir acompanyat, que te'l llegeixin, no? Que parlis. I nosaltres què fem, no?, quan anem a la platja? I parlar, obrir debat i conscienciar amb els més petitons.
0: I tant, i que tota la família, si va a la platja, doncs que ja... Què feia el cranc?
1: Ah, exacte.
0: Recollir, doncs vinga, som-hi nosaltres també.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Doncs ens agrada aquesta proposta. Per anar a la platja, aquesta sí.
1: Ah, aquesta que t'he dit,
0: I posar-la en pràctica.
1: Exacte.
0: Què més?
1: Doncs mira, continuem amb un descobriment que he fet aquest mes. És una novetat de Godall Edicions i es diu Quatre veritats i una mentida, de Quim Airán. És una novel·la protagonitzada per joves i per això també des de l'editorial me la van enviar pensant, com que Misha, tu que tractes tant amb joves, mira a veure si creus que pot agradar aquest públic o et pot interessar pels teus clubs de lectura, etc. I he de dir que és un llibre que jo veig jo crec que els joves poden gaudir-la, sí, joves més a partir de 15-16 anys, però els adults també gaudiran moltíssim, perquè és una obra molt profunda. A més, m'ha ajudat a sortir de la zona de confort, perquè jo sempre ho dic, tinc una relació una mica d'amor-odi amb la literatura asiàtica, no acabo de connectar amb ella.
0: Ui, però està molt de moda.
1: Està molt de moda, sí,
0: no acabes
1: però
0: de...
1: Però em costa
0: sí,
1: molt.
0: Sí. I... A mi també em costa, vull dir que no series l'única.
1: Exacte, i quan vaig veure que l'autora és sud-coreana, vaig dir, mira, ara és l'oportunitat, no?
0: Donem-li una oportunitat,
1: no? Sí. I m'ha encantat.
0: Sí?
1: Sí, m'ha agradat moltíssim. Mira, t'explico. És la història de tres estudiants de secundària que s'encreua en un moment de desconcert i de pèrdua, marcat per les mentides que s'expliquen o els expliquen. Tenim en Giu, que dibuixa còmics a internet, ha perdut la seva mare i treballa a la construcció, la Sori, que té un do que l'espanta i l'aïlla, no direm res, però és un do així una mica sobrenatural. Després en Chon, que gràcies a una lesió no ha de seguir la carrera esportiva que el seu pare li imposava i que precisament té el pare a l'hospital. I mica en mica veurem com les vides d'aquests tres joves es van entrecreuant i quins secrets i quines mentides no, els han explicat o s'estan explicant a ells mateixos. La veritat és que és una història que jo vaig llegir la sinopsi i vaig pensar, mira, ja potser ja he llegit altres novel·les, no, que tracten temes semblants, però la prosa de Quima Iran és el que a mi m'ha fascinat. Vaig llegir el primer capítol i vaig dir, uau, això és bo.
0: Sí,
1: és
0: el
1: bo.
0: Primer capítol.
1: Sí, ja des del primer
0: tens
1: capítol.
0: Raó que si no t'enganxa, segurament li dones més oportunitats als llibres, lògicament. Però si t'enganxa des del primer capítol, oi?
1: Sí. I m'agrada, em va enganxar això per la prosa, perquè és molt poètica i fa unes reflexions, uau, que dius, ostres, jo què sé, tenim el protagonista que està practicant anglès amb una aplicació tipus Duolingo.
0: Sí, sí.
1: I a través de les preguntes que li està fent el professor virtual d'anglès, ell comença com a reflexionar sobre la seva vida, sobre el seu passat, perquè l'aplicació li pregunta, què et preocupa, no? I llavors ell comença, no, a pensar, no sé, vull dir que amb coses tan quotidianes,
0: sí.
1: Uau, fa unes reflexions superprofundes
0: que
1: molt poètiques.
0: Que ens la podem fer nostres,
1: sí,
0: vols dir?
1: Sí.
0: Que nosaltres ens podem fer aquestes preguntes?
1: Oh, i tant. Al final parla de pèrdua, del dol, parla també de la violència de gènere, de ser estimat, no? És que és profund, tracta temes profunds, i la culpa, el remordiment, és complex, i sobretot reflexiona de què és una família, no? La família que tens, la família que tries, l'amistat, qui vol ser a la vida, no? Al final tots aquests personatges estan en una cruïlla, no? Han de decidir cap on volen seguir. Vull dir que tracta molts temes i ho fa d'una manera molt interessant i molt profunda.
0: Diuen que això els asiàtics o aquests tipus de literatura ho fan molt bé.
1: Sí, el que em passa amb aquest tipus de literatura és que a vegades la trobo molt freda, molt escèptica,
0: sí.
1: En canvi, aquí, ostres, he connectat moltíssim amb tots els personatges, i més és un llibre, ja ho veus, que és curtet, és molt àgil de llegir, i t'enganxa, perquè vols estar descobrint, no, què els ha passat, com han arribat fins aquí, quins secrets amaguen, i ja dic, m'ha agradat, molt recomanable.
0: Sí, doncs, bé, pot ser la porta d'entrada per aquest tipus de literatura. Per la teva persona, tu ara ja t'animaries a llegir més literatura asiàtica o no?
1: Doncs mira, m'ha fet reconciliar-me una mica,
0: sí. Bé, doncs recordem el títol, 4, eh?
1: 4 veritats i una mentida, de Quima Iran.
0: Bé, doncs prenem nota, qui vulgui fer igual que la Misha, fer aquesta reconciliació, donar una oportunitat a la literatura asiàtica, potser per aquí anem bé.
1: Sí.
0: Què més?
1: Doncs mira, aquesta recomanació te la faig en concret a tu.
0: És que ja me l'he apuntat, aquest.
1: Ja te l'has apuntat, eh? Mira, es diu L'última trucada, de Gerard López, publicat per Més Llibres.
0: Em deixes que sí?
1: I tant, eh?
0: Ràdio Principat, bona tarda. Truca pel concurs de la cafetera? Seria així? Ara he fet veu de ràdio.
1: Exacte. Sí, perquè efectivament la novel·la està ambientada en una emissora de ràdio, exacte.
0: Sí.
1: És una història que tot comença efectivament amb la trucada d'un oient que truca a un programa que és, diguéssim, de 3 a 4 de la tarda, d'entreteniment, de debat, de tertúlia. I què passa? Que aquest oient sap secrets i intimitats que no hauria de saber, i alhora prediu successos...
0: De qui ho sap, això?
1: De tots els integrants de l'equip del programa. i els comença a fer xantatge. I a més, prediu successos que deixen tothom bocabadat. I què passa?
0: Prediu?
1: Sí, sí, sí, diu, alerta, ell sempre deixa anar com enigmes, no? Cada vegada que truca, i deixa anar un enigma d'alerta amb tal, tal. I el dia següent ha passat. Vull dir que, sí, sí, tothom es queda com, però qui és aquest senyor, mare meva, no? I a més, el seu objectiu és aturar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona.
0: Ui, ui, ui, ui, ui, ui. És això, sí. Això està aquí al costat.
1: Exacte. I a partir d'aquí, doncs, tot es capçà.
0: N'haurà reconegut algú en aquest llibre?
1: No, perquè l'emissora de ràdio està, sí. Si no recordo malament, està a Balaguer.
0: Ah.
1: D'acord? Però és un programa doncs, que parla de tota l'actualitat de tota Catalunya i aquest oient té aquesta missió de que està super en contra. És un moment en el que representa que estan parlant molt de... està sobre el focus posat en l'ampliació de l'aeroport i ell està molt...
0: De l'aeroport del Prat,
1: de Barcelona. Exacte. Sí. I ell està molt indignat i, bueno, no desvetllarem res més, però... Uf!
0: T'ho has passat bé.
1: M'ho he passat bé perquè és un thriller, té molt d'humor, a més també, i és un gran homenatge al món de la ràdio. Tu abans de començar a gravar em deies, però el que t'he explicat, aquest home...
0: Clar, ha hagut de treballar o ha hagut de tenir un contacte directíssim amb la ràdio, si parla d'aquesta manera.
1: Exacte, doncs Gerard López, a part de ser llicenciat en periodisme, és guionista de la tarda de Catalunya Ràdio i també condueix doncs, el programa de sortides per Catalunya, no cal anar a Suïssa, ha treballat també a diverses... Ha estat sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, sotsdirector de l'Informatiu de Catalunya Nit, en fi, que és un home a més ha sigut també professor de ràdio de ràdio informativa a la Universitat de Vic, o sigui que es nota que és algú que coneix el món a la perfecció i es nota, o sigui...
0: I vés a saber que no sigui en veritat la meitat de coses que diu, sinó més. No?
1: Sí.
0: Podrien ser veritat el que
1: podrien
0: explica?
1: Podrien ser. Sí. A mi el que m'ha agradat és això, que et posa la pell de tots els integrants de l'equip del programa, és a dir, no només es centra en el presentador, sinó que posa el focus també en en els guionistes, en el tècnic de so. O sigui, jo llegia i deia, ostres...
0: No, els tècnics de so tenen un llibre, no, tenen capítols. Tenen llibres com una sèrie de temporades de... Sí. Sí o no, Albert?
1: Sí. Vinga, ho vius, en plan, quan parlen de tira una sintonia, ens queda publicitat, anem a llançar-la ara, no sé què, entrem, no, ara ja no ens dona temps de fer aquesta secció, patatipatam, com funciona, no? Com es relacionen tots els membres de la ràdio, tots
0: avui
1: els diferents programes.
0: Avui tenim a la Misha, no? Això també surt. Avui tenim a la Misha, que farà l'espai llibres.
1: Per exemple, no? O quan has d'entrevistar algú i al final no dona temps i l'has de deixar, no? Per un altre dia, coses... En fi... que et pots sentir molt identificat i la gent que no conegui el món de la ràdio per dins li encantarà, però si sou professionals de la ràdio és que us ho passareu pipa.
0: Doncs ens agrada molt, aquesta lectura per l'estiu, es diu L'última trucada, no?
1: L'última trucada, sí. Té un, ja dic, estil de thriller, molt d'humor, i tens ganes de saber qui és aquest personatge misteriós que sap tant, que prediu tantes coses i que sap tant de tots els integrants de l'equip.
0: Molt bé, doncs que l'ha escrit, recordem, un professional de la ràdio, que és el Gerard López.
1: Exacte.
0: Molt bé, de l'editorial Més Llibres. Fantàstic, ens ha agradat molt aquest, moltíssim. Què més, Misha?
1: I acabo amb una història diferent, perquè es tracta d'una revista.
0: Ah.
1: Ja saps que jo sempre...
0: Bé, de tant en tant ens porta revistes, que està molt bé, També la lectura, que no només que també ha de ser de llibres, sinó qualsevol altre format, evidentment és vàlid, i és molt vàlid, alguna de les revistes que ens porta són meravelloses, oi? Com aquesta?
1: Exacte, avui us parlo de Solstici. Com bé dius, a casa nostra tenim revistes molt bones i crec que val molt la pena reivindicar-ho, i per això avui us porto el volum número 9, que és l'especial d'estiu d'aquesta revista, Solstici, que precisament va guanyar el premi a millor publicació de revista el 2025 a la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. I és el que més m'agrada és que és una revista creada a Tortosa, o sigui, descentralitzat totalment. El seu equip està repartit per tota Catalunya, però diguéssim que va néixer a Tortosa.
0: Sí.
1: Creada per un grup de joves.
0: Sí.
1: I és una revista cultural, d'arts i lletres, i a més vol ser un aparador de nous talents, amb textos molt treballats, amb llenguatge divulgatiu, acompanyats a més d'il·lustració, no té imatges. Mm. Tots els articles estan acompanyats d'il·lustracions. I com he dit, mira, és que és xulíssim, ara te la passaré perquè la puguis veure. A més, tracta temes molt variats i molt diversos. Mira, t'ensenyo...
0: Però fa difusió també d'activitats o no tant?
1: No, no és una revista d'actualitat, sinó són articles de... diguéssim, literaris i artístics. Són articles divulgatius, on d'anàlisi literària gairebé. Sí. Per exemple, què tenim en aquest volum número 9? Tenim... sobre l'amistat o la supervivència de les coses veritables, de Natàlia Baroja Tarró. Tenim efemèride, 80è aniversari de Montserrat Roig, de Carlota Zulueta Pomar. Tenim prosa de combat de Manuel de Pedrolo, com a intervenció necessària. Quatre articles d'arxiu de Mariolele Capmany, Manuel Pérez Bonfill i Gerard Vergés. O un article sobre l'artista Ignasi Blanc, d'Àngel Burgues. En fi, normalment tracten, no només parlen d'autors de quilòmetre zero, però aquest número en concret els ha sortit molt català perquè parlen de molts artistes i autors catalans i de veritat que des que la vaig descobrir em sembla que hi ha una feinada darrere, articles super interessants, super variats, i això m'agrada molt, aquest objectiu que tenen de donar veu a nous artistes, a nous escriptors i escriptores.
0: Sí, perquè d'altres tipus de revista amb actualitat, el que dèiem, actualitat o gent coneguda, escriptors o gent vinculada amb la lectura coneguda, ja existeixen. Clar, això dona oportunitat a persones que segurament estan més en l'anonimat, no?
1: Exacte, exacte. Per això trobo que és una revista. A més, té molt de mèrit que sigui una revista en paper, que des d'un principi tenien clar que volíem fer-ho en paper, d'acord? És una iniciativa de Platera Edicions, i que a més podeu comprar a les llibreries.
0: Oh, que bé.
1: I el més fort de tot plegat és que aquesta revista, que ja s'han portat tots aquests premis, només té 5 anys.
0: 5 anys,
1: o sigui,
0: és joveneta.
1: És molt joveneta.
0: I es diu Solstici.
1: I
0: jo no sé si va canviant la il·lustració de les portades, cada vegada sí o no.
1: Tenen el mateix estil.
0: Però és una meravella, sembla un quadre pintat.
1: Sí.
0: Eh que sí?
1: Sempre té aquest estil d'aquarel·la i és el mateix artista que fa totes les cobertes.
0: Doncs és ja només per veure això ja val la pena.
1: Sempre hi ha, has de fixar-t'hi perquè sempre hi ha algú que està llegint.
0: Que maco.
1: Sí, tenen hi ha un número, crec que és el número 7, si no m'equivoco, que la coberta a mi em va encantar perquè veus un vagó de metro, tothom està amb els mòbils, i veus dues persones que estan amb els llibres i s'estan mirant l'una a l'altra com...
0: On diem...
1: ens reconeixem.
0: Som nosaltres només, no? Els que de tot aquest... Això passa, eh? Això passa, i encara que hem trobat dues persones, a vegades una o cap, no? Llegint un llibre.
1: Ei, jo cada vegada per això em veig més, tothom està amb els mòbils, però sóc feliç, a vegades dic, som quatre llegint al bus o al metro.
0: I els que no miren ni llibres ni pantalles també són pocs,
1: aquests són narradaris, no el següent.
0: Això, que sóc jo, que jo a vegades em marejo llegint, inclús als trens i als metros, i no, jo miro i penso, mare meva, què feu?
1: Sí.
0: Mirant pantalles.
1: És que mira, me n'alegro molt que ho facis, Mònica. Jo a vegades també intento fer-ho.
0: No miro res. Miro a veure quina parada és la propera o a veure què faré avui. Penso.
1: Sí, una cosa que la gent havia d'esperar una mica. Exacte. Hauríem de fer-ho més, no, això? Deixar vagar la ment, fixar-nos, veure les altres persones, què estan fent.
0: Que ja és un quadro. I això només és un quadro, sí o no?
1: Sí.
0: Doncs a mirar i a no mirar pantalla, mira la gent.
1: Però em refereixo també al sentit de deixar-te inspirar també i, ostres, no estar sempre en el teu món.
0: Ens agrada molt Solstici, i per això ens l'has volgut compartir. Que és la d'aquest mes?
1: És la d'aquest mes.
0: De juny, juliol, com va això?
1: Ells publiquen un parell o tres de revistes a l'any, si no m'equivoco.
0: Serà la de l'estiu,
1: Exacte, aquesta és... Sí, no m'equivoco, sí, sempre fan estiu i hivern, exacte.
0: D'acord, doncs.
1: Llavors, aquesta és la d'estiu que acaba de sortir ara i, de veritat, us la recomano moltíssim. També podeu recuperar tots els altres números, els podeu encarregar i hi ha una feinada darrere i m'agrada molt això, que sigui una revista de lletres i arts divulgativa, que sigui totalment atemporal i, en fi, que sigui una iniciativa on participen molts joves.
0: I que es compra a les llibreries.
1: Exacte. També podeu subscriure-us i demanar que us l'envien a casa, però també la podeu encarregar a la vostra llibreria de confiança.
0: Que bé, doncs, escolta, ens agrada molt finalitzar aquest donar opcions als nostres oients perquè llegeixin aquest estiu amb una revista. Ens agrada moltíssim. Una revista que no és tampoc el format típic d'una revista que tenim nosaltres al cap,
1: Exacte.
0: Perquè és de tapa dura, no? Tapa flexible.
1: Però
0: déu-n'hi-do, és dura,
1: sí. I pesa, és pesant una miqueta. Però és perfecte, té el pes just perquè te'l puguis emportar també, com dèiem, a la bossa, te'n vas, el tens amb tu a la maleta, és perfecte.
0: Molt bé. Doncs bé, fins aquí les quatre, que és una mica lectura per tothom, hem dit, eh?
1: Sí.
0: Quatre opcions per llegir aquestes vacances, aquest estiu, però vés pensant el que llegiràs tu, perquè ara et preguntarem què és el que has de llegir, que suposo que tens una pila, no, de llibres, aquestes vacances, aquest estiu.

0: Doncs som-hi amb la nostra quellegista, la blogger literària, la Misha, amb el repàs que fem d'aquestes quatre lectures que avui hem de posar, sí o sí, a la bossa. Marxem a la platja, a la muntanya, a una ciutat, un poble, més lluny, més a prop, en tren, en avió, com sigui, amb cotxe, caminant, això, per aquest estiu. Som-hi. Comencem.
1: Doncs tenim, en primer lloc, pels més petits, El cranc petitet és un cranc molt net, de l'editorial Picarona, que escriu Paula i l'escriu i il·lustra Paula Bauls. Després hem fet el salt a una literatura per a joves adults o adults directament, que és Quatre veritats i una mentida, de Quim Airán, de Godall Edicions, traduït per Paula Martínez Gual i Anna Sánchez Civil. La primera vegada que tenim aquesta autora sud-coreana disponible al nostre país, amb traducció al nostre país. I després hem fet el salt a literatura ideal per a amants de la ràdio, com és L'última trucada, de Gerard López Fageda, que publica Més llibres, i hem acabat amb una proposta diferent, una revista concretament de lletres i arts que es diu Solstici i que edita Platen Edicions.
0: Doncs som-hi, Misha, vinga, tenim temps, perquè necessitem uns quants minuts, no? Perquè ens diguis les lectures que tens pendents.
1: Necessitaríem una secció sencera, Mònica, per parlar de tots els llibres que tinc pendents.
0: Primer volem saber tu com t'ho prepares, és a dir, tu tens un lloc especial, mira, aquestes seran les lectures
1: tinc
0: de l'estiu,
1: prestatge...
0: una pila, com ho fas?
1: Tinc un prestatge de... Aquests són els llibres pendents que haig de llegir, sí.
0: Llibres per l'estiu.
1: Després tinc un altre prestatge, que són els llibres que encara he de ressenyar, que això és un altre tema, també. I això, tinc lectures molt diverses, espero poder-ne fer unes quantes aquest estiu, però també espero poder desconnectar. És que és com... Tinc una batalla interna de haig de llegir, però també haig de descansar i haig de desconnectar. Això que dèiem abans de començar, que tinc ganes de desconnectar.
0: Però tu ho tens complicat. Perquè la teva relació amb la literatura, no amb els llibres, clar, va amb tu, això.
1: Però mira, sí que et diré que un llibre que estic llegint i rellegint, perquè haig d'entrevistar l'autora, dintre de poc, és un poemari, és el seu primer poemari, es diu Regresión, de Lluna Iglesias, és una noia molt jove, que conec, a més és una història molt maca, perquè conec de fa molts anys, tu sempre em presentes com aquell llegista.
0: Sí,
1: que això ve del
0: això
1: primer...
0: m'encanta, dir-t'ho així.
1: Exacte, que ve del primer fòrum literari al qual jo vaig participar, que es deia quellegeixes.cat. I aquesta noia la vaig conèixer en aquest fòrum. Era també una quellegista.
0: Oh.
1: Sí, i la vaig... vam perdre el contacte i fa uns anys la vaig retrobar i em dic, què dius, tu ets la... Anull, que ella es deia Anull al fòrum, no? Jo sempre li dic Anull. I em va dir que havia publicat aquest poemari.
0: Ah.
1: És un poemari basat en les seves pròpies experiències. És un llibre dur, perquè parla de salut mental. I la Lluna ens parla, no?, d'aquesta batalla que ha portat, que està batallant des de fa molts anys, i com la poesia l'ha ajudat a sobreviure, l'ha ajudat a tirar endavant i a plasmar, no?, totes les seves experiències sobre el paper, i crec que és un llibre que pot ajudar moltíssim a gent que també estigui passant per un tràngol com el seu.
0: I a més ha fet amb poesia.
1: Exacte.
0: Que sempre diem que hem de reivindicar-la, perquè sembla la germana pobra de la literatura, i això no ho volem.
1: Exacte.
0: Que bé.
1: Vull dir que és un llibre molt honest, molt dur, molt punyent, però molt, molt, molt necessari. Vull dir que estic molt orgullosa d'ella, des que li envio un petonàs, i us animo a descobrir Regressió, publicat per Bresca.
0: Molt bé. I vinga, més coses? Ens vols dir alguna altra? Que, no, ara que llegeix, ara mateix?
1: És que estic amb la
0: relectura.
1: Estàs
0: amb aquest.
1: Estic amb la relectura per preparar l'entrevista. També estic preparant entrevistes a les autores de Cartes Imprevistes, que és un llibre que ha guanyat una pila de premis, el més recent, el Premi Crítica Serra d'Or, de literatura també infantil i juvenil, amb la Tina Vallès i la Mercè Galí. També tinc ganes de llegir la segona part d'una col·lecció que es diu Les aventures de la Magalí, de Núria Busquet i Màriam Benarat, que és també superdivertit. En fi, és que tinc tantes coses, Mònica, no acabaríem.
0: I pel que fa a la teva feina del dia a dia, la presentació dels llibres, doncs a fer aquestes tertúlies que fas, tot això, com ho portem?
1: Encara em queda un club de lectura que haig de dinamitzar. Parlarem sobre el projecte Hail Mary, precisament, que ja el vaig recomanar aquí. Ja has vist la pel·lícula?
0: No.
1: Molt malament, Mònica.
0: No, perquè m'espero a quan tingui més temps. Més temps i concentració, ara no puc.
1: Doncs aprofita, quan puguis, aprofita i mira-la, perquè és tan xula, tan divertida, tan emocionant, i ja hi comentarem el llibre, que també és fantàstic. I en fi, doncs això, tinc algunes entrevistes, clubs de lectura, unes quantes lectures pendents, encara haig de fer de jurat d'algun premi literari, i després ja podré amb sort, desconnectar.
0: Desconnectar d'això, però connectar amb altres temes, no? Amb,
1: sí.
0: Amb tu mateixa, també.
1: I hi ha una cosa que em vaig oblidar de dir a l'anterior Espai Llibres, i vull posar-hi remei i dir-ho ara, i és que vull animar tothom a participar al Festival Llibres d'Estiu de la Botiga.
0: Ah, sí, clar que sí, que vas estar... que et vas oblidar, però nosaltres quan vam anar allà a la botiga a fer l'entrevista et vam reivindicar i visibilitzar que és la nostra col·laboradora aquí a Elies de Ràdio, ja ho vam dir.
1: Va anar superbé la primera edició, vaig conversar amb el
0: Llibres d'Estiu Festival a la botiga. Avui mateix tenim sessió, avui és 2 de juliol, avui tenim sessió.
1: Vull dir que no us ho perdeu perquè hi haurà diverses tertúlies, diverses converses. Jo vaig xerrar amb el Cristian Oliver, la Glòria Sabater i la Núria Parado sobre literatura juvenil, i va anar superbé, i de fet vaig gravar la conversa i la podeu recuperar al meu podcast Paraula de Misha.
0: Molt bé, doncs escolta, que moltíssimes gràcies per ara fer-ho visible el que nosaltres ja vam dir en el seu moment que vam entrevistar Cristina.
1: Crec que en aquell moment encara ella no ho havia publicat i vaig pensar...
0: Ho vaig imaginar, però quan vam anar allà ho vam solucionar perquè et vam visibilitzar, Misha.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs som-hi, Misha, et demanem encara més cosetes. A veure, alguna persona que no llegeix habitualment durant l'any i que ara diu, mira, doncs potser m'acabo d'atrevir ara a l'estiu, què li diries?
1: Ui, el que li diria és, primer de tot, que vagi a la seva llibreria de confiança i pregunti això, quins llibres teniu que siguin perfectes per l'estiu, que siguin un passapàgines, que em diverteixi, que... I potser el que podeu fer és explicar quines sèries mireu. Quins podcasts escolteu, quins són els vostres interessos.
0: Per saber els gustos, no?
1: Clar, que sí. Ja siguin llibres, siguin còmics, siguin poesia, sigui atrevir-vos amb revistes una mica més literàries com la que hem dit avui, no? Però atreviu-vos, proveu coses. Que no us enganxa, deixeu. Proveu una altra cosa, fins que trobeu allò que realment us atrapi i us faci estimar la lectura.
0: Bé, això la gent que habitualment doncs, no llegeix. Els que sí, els que dia sí dia també tenen un llibre entre mans i bé, que ho fan durant tots els mesos de l'any. Potser dir que ara no oblidi, no? La literatura,
1: exacte.
0: La lectura.
1: No, que aprofitin ara. També et diré, no us passeu, no sigueu massa optimistes, no sigueu d'aquestes persones igual que jo, com faig jo, que ens omplim la maleta de llibres.
0: I després els passegem només.
1: Exacte.
0: Els facturem els avions i tornen sense ser tocats.
1: Exacte, que està molt bé que els fem veure món, però també està encara millor que els llegim.
0: Sí.
1: Per tant, no us passeu, sempre sou a temps de, jo què sé, si porteu un e-book, sempre sou a temps de descarregar-vos un altre llibre i llegir-lo.
0: Llibres en paper, llibres en paper.
1: O el que anava a dir, si aprofiteu i aneu a la llibreria del lloc on estigueu si marxeu de vacances i aprofiteu i compreu un llibre allà, que també
0: serà molt preciós. Primer entreu i oloreu.
1: Exacte.
0: Oloreu el llibre nou, que és una olor meravellosa, comparable en res.
1: Exacte. Si no. Però és això, no us estresseu, porteu també només els llibres que realment creieu que llegireu i intenteu prioritzar aquelles lectures que al llarg de l'any heu anat posposant, perquè potser aquells que són una mica doncs, més exigents, intenteu llegir-los ara, i si no esteu en... i si no hi ha manera, tampoc no us, com he dit, no us preocupeu i aneu a aquells llibres que realment us ho faran passar bé i us ajudaran a desconnectar del tot durant les vacances.
0: Doncs ara sí que, Misha, que moltíssimes gràcies, no només per les recomanacions d'avui, sinó per totes les recomanacions que ens has fet durant aquesta temporada 2025-2026 i que t'esperem el proper mes de setembre.
1: Oh, i tant, serà un plaer. Ens retrobarem abans de la Setmana del Llibre en Català, que ja s'ha anunciat les dates.
0: Que de fet és una tradició per nosaltres, sempre fem difusió, oi, d'aquella la setmana, sempre fem difusió justament en aquell primer o segon, en aquesta cosa serà el primer, primer espai.
1: Exacte.
0: Molt bé. Que no et deixem marxar sense que abans ens diguis, clar, alguna cançoneta, no?
1: Sí, mira, estava buscant, vaig dir, a veure, alguna cançó que parli de llibres i que parli d'estiu, i l'he trobat.
0: Ah?
1: Sí, es diu Summer Book.
0: Ui, mira, doncs ho diu tot, no?
1: Sí.
0: Llibres i estiu.
1: De Sofia Marlowe.

0: I parla de llibres i d'estiu, no? Perquè una cosa és que el títol ho digui, però després que la cançó, la lletra, no...
1: És, fa servir, parla dels llibres com una metàfora, també, per parlar sobre una relació que s'ha perdut, no? Igual que pensem en l'estiu, que ha marxat, aquestes lectures que fem a l'estiu...
0: Un amor d'estiu.
1: Exacte. Doncs fa aquest paral·lelisme. Veus? Mira, mira, escolta.
0: Doncs som-hi, ens animarem, no, aquest estiu a finalitzar aquests llibres que hem començat, o bé a començar algun de nou, i ho comentem, ja serà el mes de setembre.
1: Exacte, que passis un molt bon estiu també, Mònica, que trobis lectures que et facin molt feliç.
0: I espero que sí.
1: Ja ho saps, que necessites més recomanacions.
0: Sí, ja jo t'aviso, Misha, que tinc el cap en blanc. Vinga, som-hi. Gràcies, Misha, que vagi molt
1: bé. Adéu.
0: Bon estiu.
1: Bon estiu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
2: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio. Iniciem aquest espai quinzenal, Com vaig arribar al barri? És aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui, tal com hem dit quan hem iniciat el programa, avui rebrem a membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer. De moment el que fem és saludar des de l'oficina tècnica de Camps Blancs la coordinadora Anna Cruz. Anna, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Mònica.
2: I des de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, Manel Riba. Què tal, Manel? Bon dia.
4: Hola, bon dia, com estàs?
2: I el Josep Botia. Josep, què tal? Benvingut.
5: Benvingut a tu també. Bon dia. Ben trobada.
2: Doncs som-hi, avui ens aturarem a parlar novament, perquè ja ens heu acompanyat en alguna ocasió per parlar de música de l'agrupament musical Sant Josep Obrer. També farem una crida, no?, a la gent que potser li agrada la música i no sap que pot dedicar una estoneta a la setmana, doncs, a practicar amb vosaltres. D'això, de tot això en parlarem de seguida, però ens quedem amb l'oficina tècnica de Camps Blancs, amb tota la informació que donarem també seguidament. Però de moment, en què pot ajudar el veïnatge de Camps Blancs des de l'oficina, Anna?
3: Doncs, bueno, nosaltres sempre diem que volem ser un servei de proximitat pels ciutadans i ciutadanes del barri. Per tant, ens poden trobar al casal de barri de Camps Blancs per comentar qualsevol incidència, per poder fer ús dels equipaments, per poder ser un usuari d'alguna de les activitats que oferim com a casal. O sigui que estem allà disposats a ajudar a qualsevol que vingui.
2: Doncs iniciem aquest espai quinzenal, Com vaig arribar al barri? I ara escoltem la resposta d'aquests dos membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, Manel Riba, Josep Botia. Com vau arribar al barri de Camps Blancs?
6: Doncs,
2: fem memòria.
6: Jo vaig arribar precisament perquè en Josep em va convidar i em va dir, estàvem junts cantant a Can Carreres a la Coral,
2: sí,
6: i em va dir, a tu t'agradaria tocar el Bombardino?
2: I tu vas dir, què és el Bombardino? Jo és el que hagués dit.
6: Exacte.
2: Què és el Bombardino?
6: Jo li vaig dir, el Bombardino què és, exactament. I llavors, jo en aquella època estava fent com una mena de màster, que ara ho parlàvem, com a profe de música.
2: Sí.
6: De manera que estava a punt de ser profe de música i no sabia el que era el Bombardino. I ho vaig saber llavors. Diu, sí, home, com una trompeta més gordeta, però no tan gran com una tuba. Sí,
2: i sona trompeta?
6: Sona més aviat de baix, com una tuba petita.
2: Sí.
6: Després, amb el temps, doncs, bueno, m'hi vaig posar i vaig provar, i el Josep sempre diu, a la que ens vas escoltar, tu vas dir, va, això per mi serà fàcil.
2: I va ser fàcil.
6: Sempre fem broma amb això, sí.
2: Sí.
6: I llavors, clar, primer, el director d'aquest agrupament, que és l'Alberto Salcedo, que ja s'ha mort ara fa precisament dues setmanes, no?
5: Sí,
6: o així, vam fer l'enterro i el comiat.
2: Doncs ho sentim molt, eh? No ho sabíem, ho sentim moltíssim.
6: Sí, sí, el creador va ser el Joan Serret, que també es va morir, ja fa més. L'Alberto en dues setmanes o tres ha fet. I vam anar tota la banda i allà sí que ens vam reunir tots i vam fer un extra de la feina i tal, i vam tocar allà al tanatori les dues o tres peces que potser ara després sentirem. Doncs en record d'ell, ell va fundar l'agrupament. Llavors l'Alberto, que tenia molta sensibilitat a nivell de dir, tu comença i després ja veurem, llavors et posava un pentagrama i amb un compàs una nota, i una, i quan ja sabies fer, pop, te'n posaves dues, i després ja la partitura sencera, i tu poquet a poquet anaves evolucionant, i així amb tots els instruments. Així vaig arribar jo al barri de Camps Blancs, que gairebé, bueno, sí, coneixia perquè havia estat profe durant 10 anys a dalt a l'escola del Vila Gelabert.
2: Sí.
6: Però a nivell d'anar-hi a part de la feina, doncs va ser aquesta cosa musical.
2: Molt bé, d'això fa més de 25 anys.
6: O una mica més.
4: Sí.
2: Per tant, el Manel Bombardino, i continues amb
6: el... No, i llavors el Bombardino, resulta que el Bombardino, el Julián, que està allà a la farmàcia, el Julián, que l'havia deixat perquè havia tingut bessonada, el vaig agafar jo un temps, quan ell es va incorporar, jo vaig passar a tuba. Bé. I ara sóc el tuba d'allà.
2: Molt
5: vas
2: bé.
5: Pujar de categoria.
6: Un instrument més gran i més baix, diguéssim.
5: De categoria no, però de volum sí.
6: De volum,
2: de volum sí, molt, sí, no? Molt diuen, més gran.
6: Has agafat un instrument més gran i més pesat, dic, sí, mira.
2: Això el Manel i el Josep, com vas arribar al barri?
5: Bueno, el barri també a través de... No és que visqui al barri, però estic lligat amb el barri a través de la banda aquesta de l'agrupament musical. No me'n recordo ben bé com va ser, però jo crec que va ser l'Alfonso, que està a la junta de l'agrupament, que m'ho va comentar, escolta, perquè l'Alfonso era mestre de les hores del Abad Verdú.
2: Clar, vosaltres sou mestres, vosaltres sí. Dos, i clar, la relació sí. Vostra ve d'aquí, o la coneixença. Sí, sí, suposo sí, sí. Que a partir d'aquí molts altres companys o companyes doncs,
5: sí,
2: també es van anar a afegir.
5: Sí, que són mestres, l'Estanis, també.
6: L'Estanis, que és mestre del Llor, l'Alfonso, que no pot venir.
5: El profe de música de l'Abad Verdú, i em sembla que va ser ell que m'ho va comentar. Dic, oi, jo... Tinc, no sé tocar, però tinc dos clarinets de les meves filles que havien... una ho va deixar, l'altra va continuar, però una l'havia deixat i tinc un clarinet i m'apunto a veure. I sí, va ser com vaig entrar, vaig començar a anar-hi i com diu el Manel, gràcies a l'Alberto Salcedo,
2: sí.
5: Que m'agradaria comentar una mica la seva trajectòria i el que va ser representar per nosaltres. Doncs va ser ell que va ajudar a iniciar-me. Després vaig anar a classes d'aquí a l'escola de música.
2: Sí, aquí davant.
5: Amb el profe de clarinet, que aleshores hi havia, que era el Jordi Gallar, molt bo, que després va marxar i està ara a l'escola, va fundar la... Bueno, va fundar, no. Toca a l'escola de música de Sant Andreu, la banda de jazz de Sant Andreu.
6: Oh, aquella tan bona, sí, tan bona, sí, sí, coneguda.
5: I bueno, vaig estudiar una mica de solfeig
2: i tu has continuat amb el clarinet tot aquest temps?
5: Sí, no, jo també toco el clarinet, tres o quatre companys més, depèn del moment, hi ha tres, quatre, a vegades cinc, però bueno, sí, però és el clarinet bàsicament.
2: D'aquesta manera, els dos convidats avui, que formen part de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, van arribar al barri de Camps Blancs i aquest agrupament fa més de 25 anys, tu també.
5: Sí, Josep.
2: Clar, volem saber com sona l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Llàstima per això no. Ens heu enviat, clar, llàstima que no heu pogut venir més gent, perquè inclús podríem haver fet aquí un concert que queda pendent.
5: Queda pendent
2: perquè ja ho tenim pendent de fa molt de temps, que sí. Va. Fer un concert aquí en directe dels que es vulguin afegir el moment que puguin o que pugueu de l'agrupament musical aquí en aquest espai del Com vaig arribar al barri. Bé, doncs l'agrupament sona així, que sona molt bé.

0: Doncs estem escoltant l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Quan us reuniu i a on us reuniu també? Per si algú... deixarem la música de fons, serà?
1: Sí. Ara estava sonant l'Amparito Roca, sí, que és una peça, un pas doble, molt típic català, em van dir.
2: Us toca la Festa Major de Mataró.
1: És la com si fos, sí, com a les santes i tot allò, doncs hi ha diverses peces, aquesta n'és una. I ara ha fet 100 anys aquesta peça que es va fer, sí, un pas doble molt conegut. Doncs nosaltres ens trobem per assajar el divendres de 9 a... abans era de 9 a 11 i ara és de 9 a 10:30. Fem una horeta i mitja allà en un dels locals de la parròquia.
0: Imaginem que ens escolta algú i diu: m'encantaria però no en tinc ni idea de tocar un instrument. Què fem?
2: Pues els animem a que s'apuntin i que els podem ajudar. Hi ha gent de diferents nivells i els que saben més s'ofereixen a poder ensenyar a tocar l'instrument que ells toquen, i inclús una mica de solfeig, la gent que sap solfeig, com aquí el Manel, que és profe de música, sí, doncs pot treballar el tema de la teoria musical. Bàsicament el que més, no, més nivells tenen els saxos, no?
0: Clar, perquè quins instruments estem parlant? Hem dit, sí, abans clarinet, el bombardino, sí, ha... la tuba, flauta...
1: Clarinet primer, clarinet segon, sí, que el Josep és el dels segons. Després hi ha la tuba, hi ha el bombardí, hi ha tres saxos.
2: Dos alts
1: i un tenor, que és més gros, el tenor és més gran. L'altre dia, al final de curs que vam fer aquí al jardí,
0: sí,
1: va venir un saxo, com es diu? Un saxo baríton, que sonava com un camió gairebé, perquè a més el noi que toca té 22 anys, així com nosaltres ja som una miqueta més granadets alguns, doncs ell diu: ostres, quin nen, quina potència que fa. I què més hi ha? La trompeta. La trompeta fixa no en tenim ara mateix, però l'altre dia n'eren dos, que sempre que tenim una actuació, ei, els truquem, si tenen lliure, venen. Però havien estat a l'agrupament, el Càndid havia estat com a director una temporadeta, i ara ve i va, tens lliure aquesta tarda, va, que actuem. Ah, vale, perfecte, què s'ha de tocar? Ja t'ho posarem allà. I com que ja té molta pàrtiga, mira i toca.
0: Mira, que ara sona, me'n vaig a peu.

0: sí, ara sí sona Me'n vaig a peu. Per tant, feu una miqueta de tot, no? Quin és el repertori habitual de l'agrupament?
1: Home, bàsicament, el típic de les bandes, domina més el pas doble, valsos, però també tenim coses clàssiques, una mica de... algunes peces de jazz, de l'estàndard de jazz... I després, sobretot, adaptacions de músiques més conegudes, com aquesta que està sonant,
0: sí,
1: que aquesta és una adaptació perfecta per nosaltres, específicament del nostre mestre, el que ens va deixar, Alberto Salcedo, i que és, bueno, al principi, ara hem anat variant una mica, no? Però al principi teníem les adaptacions, totes eren de l'Alberto, el nostre director i fundador, no?
0: Per tant, ha sigut una peça fonamental, Alberto Salcedo, fonamental de l'agrupament musical.
2: Molt, molt important, amb molta paciència, això que et deia de com, quan començava, ell mirava el nivell que tenies i llavors et posava la peça tal com és, si tu la dominaves, i si no, es anava adaptant a poc a poc, i tenia molta paciència. I...
1: Recordo que quan al principi, els primers concerts que fèiem, que, bueno, per coordinar gent que no domina totalment allò els instruments, doncs, ens va dir, en un moment concret ens vam perdre un tal, vam tocar una cosa, i ja va haver de recórrer, havia allò de agafar cada compàs i va, 23, 24
2: perquè
1: havia de dir el compàs que estaven tocant perquè tots anessin
0: al mateix número, no? El mateix camí.
1: Per això parlo dels inicis, no?
2: Oh, sí.
0: Vosaltres hem dit que fa aproximadament 25 anys, però l'agrupament té més de 30,
2: 33
0: anys.
2: Va néixer a finals del 93. Hi havia gent que ara ja, diguéssim, que s'ha jubilat de l'agrupament, perquè per lo que sigui, i hi ha alguns que ja ens han deixat, el Joan, el Daniel, l'Alberto, l'últim, tres, no, crec?
1: Sí, tres.
2: Bueno, i altra gent que va estar una temporadeta i després va marxar, però sempre

0: I una cosa que ens va agradar molt, ara fa un any, que era que quan tocàvem sempre solem tocar dues sardanes. Una d'elles està per aquí, la Maria de les Trenes,
1: Maria de les Trenes, sí.
0: O la Moreneta, no? Doncs, i veure que la gent ballava sardanes com si fóssim una mini copla, ens va quedar... Sí, sí. No, la gent està ballant, vull dir, això va en sèrio.
2: La gent que són balladors de sardanes, sí, cloc, quan escoltem una sardana ens tirem a ballar les sardanes. Sí, sí.
0: Mira, el dimecres passat, el dia 8, aquí a la festa de Vinyets, vam tocar dues i sí, la gent es va posar a ballar i després el Passo Doble.
1: Pues ara també els àudios que hem portat, sí, que sonava ja... la Maria de les Trenes.
2: Exacte, sí, sí, el tenim aquí.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs avui tenim com a convidats aquests dos membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, que hem dit que us reuniu els divendres per assajar, sempre a la parròquia.
0: A la parròquia, sí, sí, en un local d'allà, a la parròquia. De 9 a 10:30 del vespre.
1: És la rectoria, no? Allò,
0: sí, en una, hi ha les sales, conforme, no per l'entrada de l'església, sinó pel costat. Hi ha unes escaletes i en aquelles sales ens trobem.
2: A la parròquia de Sant Josep Obrer, justament al barri de Camps Blancs.
0: Sí,
2: clar,
0: sí, sí.
2: Estem parlant en aquest espai, com vaig arribar al barri, és un espai dedicat al barri de Camps Blancs per escoltar doncs, el que ens diuen els veïns i veïnes. La relació entre l'agrupament i el barri, o entre el barri i l'agrupament, quina és?
0: Ara estem poder més lligats a Casa Blanca per diverses coses, però al principi recordo jo quan vaig començar que fèiem l'assaig i preparàvem el dia de la paella de Camps Blancs, que era per Sant Joan una mica abans, i cada, fins i tot la gent d'allà, sí, bueno, l'Alberto deia, venga esas mujeres que saben cocinar mucha paella, i llavors fèiem paelles com uns més del bloc tal, del bloc qual, no? I tothom feia la seva paella. Després això es va anar deixant i a la festa del barri venia un conjunt a Camps Blancs i venia un conjunt, venia un mag i entremig tocàvem nosaltres des de dalt de l'escenari i a la bateria ens la passàvem d'una banda a l'altra, els que actuaven al conjunt ens la deixaven nosaltres i fèiem mitja horeta, tres quarts, però nosaltres fèiem actuacions no gaire llargues i llavors després ja venia el show amb els altaveus i la festa, però nosaltres estàvem allà també.
2: Per tant, la música, Anna, també la música és una manera, a part d'integrar-se en un barri, doncs que el barri també s'integri en aquesta proposta musical, no?
3: Exacte, jo també crec que serveix per apropar generacions, que igual les generacions més de gent més gran està més familiaritzada amb aquest tipus de música, però el fet de que encara hi hagi aquests espais també pot contribuir a que hi hagi doncs, espais de trobada de diferents generacions també de gent jove i d'infants.
2: I tant, perquè feu una crida, oi? També crec que la tenim també, aquesta crida que feu a la gent que li pugui interessar al món de la música, gran, jove, l'edat no importa, no?
0: No,
2: només
0: no,
2: que
0: s'ho
2: vulgui passar bé i sí, tocar un instrument o conèixer, no?, un instrument.
0: Exacte. Sí, sí, mira, ara fa un any, o sigui, a la primera temporada d'una de les... una noia que toca la trompa, que es diu Paula. És una senyora de 64 anys que s'ha jubilat i diu, ara tengo tiempo, me vengo aquí, i està en el procés aquest de dir una nota per cada compàs, dues notes, i si veu que la cosa desafina, afluixa i s'hi va posant, i molt bé, molta il·lusió, i ja va començar a l'últim assaig de la temporada anterior i puedo venir, us puedo acompañar, vinga va, som-hi. Pues igual com ella, pues gent jove que vulgui començar i anar fent, vull dir, ampliem l'espai musical.
2: Doncs aquesta és la crida que feu.
4: Som la banda Sant Josep Obrer de Camps Blancs.
5: Vam néixer l'any 1993 amb una idea molt clara: fer música i fer poble.
4: Fa poc més de dos anys vam celebrar el 30è aniversari amb un concert molt especial, convertint escenari en corals del municipi.
5: Som una formació amateur amb clarinets, flauta travessera, saxos, tuba, bombardí i trompa, dirigits per en Juanjo Villanueva.
4: Interpretem pas dobles, valsos, marxes i peces clàssiques adaptades a la nostra formació.
5: Ens podeu trobar a la Festa Major, als Tres Toms, Cavalcada de Reis, actes de Nadal i moltes celebracions del poble.
0: I ara fem una crida. Si t'agrada la música i vols tocar en grup, encara que no tinguis molt...

0: molta experiència.
1: Vine amb nosaltres!
2: I ells i elles són l'agrupament musical Sant Josep Obrer. És una falca que està molt bé, que ho diu tot molt claret, que sí, se l'escolta la música i a vosaltres, per tant, fantàstic. Fem aquesta crida, si algú ens escolta, pot adreçar-se directament un divendres al vespre a la parròquia Sant Josep Obrer, sí?
3: Sí, sí, sí. I si no, el nostre telèfon.
2: Doncs vinga, diem el número de telèfon, mira, sí, el dieu vosaltres, el teu, 629-234-450.
3: Exacte.
2: És aquest.
3: Doncs, això sí,
4: tenim internet, buscant amb el Google, posant banda Sant Josep Obrer, de Sant Boi, i surt allà a la web, en el que tenim el nostre historial, tenim un canal de YouTube, en el que hi ha les gravacions dels concerts que hem fet, i les partitures, inclús, que toquem, també es poden baixar. En fi, tota la informació nostra de la banda està allà.
2: Fantàstic. Anna, tornem a l'oficina tècnica de Camps Blancs. Alguna comunicació a fer? Ara ja estem, o sigui, a la recta final, no? D'aquests cursos, formacions, tallers que ens heu anat proposant al llarg de tota la temporada.
5: Exacte, sí, mira, doncs et volíem comentar, Mònica, l'altre dia, el divendres passat vam fer una jornada comunitària amb les entitats del barri.
2: Sí.
5: Va ser un matí de jocs d'aigua i per passar una mica aquesta calor de manera...
2: Sí.
5: I va estar molt bé, la veritat. Van participar els infants i els joves de l'Esplai Eixida, que estan fent el casal d'estiu i es van unir. També van venir persones grans de diferents entitats, de Cultura Viva, de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs, de l'Associació de Dones, l'Associació EVAS, i va ser un matí xulo per compartir, per fer una mica de tancament d'aquest curs i acomiadar el curs i donar l'entrada a l'estiu. O sigui que bé, jo crec que es repetirà per l'any vinent. O sigui que la veritat que contentes amb aquesta iniciativa. I com a activitats, ara el juliol ja s'acaba l'activitat d'estimulació cognitiva, el grup que es troba els dimecres al casal amb gent gran per fer diferents activitats per activar la ment i per tenir una millor qualitat de vida. I l'any vinent doncs, començaran de nou les activitats que fem normalment, el curs d'informàtica, el No et desconnectis i possiblement altres nous projectes que ja acabarem de cuinar aquest estiu per veure si al setembre els podem iniciar.
2: Fantàstic, ho explicarem aquí a partir del mes de setembre. Recordem els horaris del que queda de juliol i ja del mes d'agost.
5: Sí, avui és l'últim dia que estarem per la tarda al casal. Demà ja comença l'horari només de matins fins al 29 de juliol, que serà de 9 a 2. Tant el 30 com el 31 de juliol el casal estarà tancat i tot l'agost el casal estarà tancat. I nosaltres estarem treballant des de Can Massellera. Que també volem dir que si algú es vol adreçar tant a la Graia com al Massellera, que estarem allà per si necessiten qualsevol cosa.
2: Molt bé, doncs és l'oficina tècnica de Camps Blancs i estem en aquest espai Com vaig arribar al barri. Avui, com a convidats, el Manel Riba i el Josep Botia, estem parlant amb aquests membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, que ara ja heu acabat les actuacions també, esteu mig de vacances.
3: Dimecres passat vam fer l'última amb l'associació de vinyets, que hi havia 150 persones de públic, i després ens van convidar a sopar, va estar agradable, però molta calor, però bueno, és el que hi ha aquests dies, i amb això acabem temporada fins al setembre.
2: Bé, ja i els assajos també heu acabat?
3: Sí,
2: dels divendres
3: ara,
2: també.
3: Ara descans i el primer divendres de setembre, pam, a començar.
2: Molt bé, primer divendres de setembre, al tanto, la gent que ens escolti, doncs que teniu una nova cita si us agrada la música, encara que no sapigueu tocar un instrument, us ajudaran a l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Jo crec que podríem finalitzar aquest espai amb música de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, no? Ja que tenim la vostra música, acomiadarem l'espai no amb la sintonia habitual del Com vaig arribar al barri, sinó amb això. Doncs arribem al final d'aquest espai. Com vaig arribar al barri és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs, un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui hem fet aquesta pregunta i hem explicat una miqueta la història d'aquests 33 anys de l'agrupament musical Sant Josep Obrer amb dues persones que porten molts anys, més de 25, el Manel Riba i el Josep Botí. Els dos, us diem que moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Que us esperem properament, que bon estiu, que passeu un molt bon estiu.
3: Igualment, gràcies.
2: I que la propera temporada us esperem. I queda pendent aquest concert en directe aquí, al Dies de Ràdio, en aquest espai, el Com vaig arribar al barri, d'acord?
3: Molt bé. Queda a veure si ho podem fer.
2: Sí, ho farem, segur. Ho farem, ho farem. I gràcies també des de la coordinació de l'oficina tècnica de Camps Blancs a l'Anna Cruz. Anna, que vagi bé.
5: Gràcies, Mònica.
2: Gràcies. Igualment.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Escoltareu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlarem a propòsit d'una data, que és el 29 de juny, el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia. I per això tenim els nostres estudis a la presidenta de la Federació Espanyola d'Esclerodèrmia, delegada de Catalunya, la Beatriz García. Beatriz, què tal? Molt bon dia novament i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Hola, Mònica, muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más.
0: Hi ha dues voluntàries d'aquesta associació, que és la Rosa Martínez, dona recolzament a l'atenció telefònica a persones afectades i també a familiars des del Servei d'Informació i Orientació. Rosa, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I una altra de les voluntàries de l'associació, que és l'Angelita León. Angelita, bon dia.
3: Buenos días.
0: L'esclerodèrmia és una malaltia crònica autoimmune inclosa dins de les malalties reumàtiques. Té una baixa prevalença i és per això que forma part de les anomenades malalties rares. Afecta 3 de cada 10.000 habitants i és més freqüent en dones, en una proporció de 4 a 1, i l'edat més freqüent d'aparició és entre la tercera i la cinquena dècada de la vida, encara que pot aparèixer en qualsevol edat. La seva causa es desconeix, però els estudis actuals parlen d'un origen multifactorial en el que es veuen implicats tant factors genètics com ambientals. Alguna sintomatologia pot ser cansament o falta d'energia, artràlgies amb o sense inflamació, miàlgies amb o sense pèrdua de força, inflamació a les mans, pèrdua de pes, etc. L'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia és una associació de pacients sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, és d'àmbit nacional i la seva presidenta és santboiana, tal com hem dit, que és la Beatriz García. Hem de dir que el lema d'aquest 29 de juny de 2026, del Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, és «Escucha lo que no se oye». Y diuen en aquest dia mundial el 90% de las personas que viven con esclerodermia nunca han oído hablar de esta enfermedad antes de empezar a mostrar símptomes. I jo crec que, Bea, ens podem quedar en aquesta primera idea que nosaltres ja hem explicat aquí en moltes ocasions. La primera vegada que escolten aquesta paraula segurament diuen el que jo vaig dir en el seu moment: ¿escleró qué?
1: Efectivamente, Mónica. La primera vez que escuchamos la palabra, bueno, difícil recordarla, ¿no? Ya de punto de partida, difícil recordar esclerodermia, y aparecen, pues, primero, he de decirte que en el primer momento muchas veces puede aparecer como un alivio, ¿no? Un alivio de pensar, bueno, pues ya tiene nombre esa inflamación de mis manos, mi cansancio, la inflamación de la cara, el dolor articular, pues tiene un nombre y me podrán dar una medicación, pues que me haga sentir bien, que me cure. Pero ese alivio es efímero totalmente y aparece pues miedo porque nunca has oído hablar, que como que no, de repente una enfermedad crónica que no tiene cura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a evolucionar? Y la verdad que aparece un camino pues de miedo, de incertidumbre y difícil, muchas veces difícil de gestionar.
0: 29 de juny, Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, i per això estem aquí per parlar d'aquesta malaltia rara, autoimmune, que principalment doncs, la patiu en femení plural, és a dir, les dones. I jo ara us faig una pregunta a les tres dones que avui ens acompanyeu. Com esteu? Com estàs? Bé, a tu ara?
1: Bé, estable.
0: Que és la paraula que quan la dieu vol dir que tot està controlat o que tot està bé, no?
1: Sí, que todo, bueno, pues que todas las pruebas pues salen, pues eso, te dice el médico, estás estable. Y eso La palabra estable, pues es nuestra palabra preferida. De hecho, yo mañana tengo visita con mi reumatólogo y estoy deseando ponerme enfrente de él y que me diga, ¿estás estable?
0: Això la Beatriz, ara ens escoltarem a la Rosa. I a l'Angelita, com esteu vosaltres? Ai, que no t'escoltem. Sí. A veure, ara t'escoltem?
2: Ara sí.
0: No t'escoltem, per tant, primer escoltarem a l'Angelita. Angelita.
3: Pues yo también estoy estable, creo. Y como dice Bea, mañana también tengo visita con el reumatólogo.
0: Demà també?
3: Sí, aunque igual nos vemos otra vez mañana.
0: I la paraula, tal com deia la Bea, sí, que més us agrada és estabilitat, no?
3: Sí, que estamos normal dentro de de nuestra normalidad, es lo que también suelen decir.
0: Rosa, ara sí, t'escoltem.
4: Sí, bueno, jo també desitjant que em digui que estic estable. Ara, dintre de poques dies, em fan una de les proves respiratòries. Perdoneu per la veu, però és una de les conseqüències que tenim i espero que quan em truqui al doctor em digui que sí, que continuo estable amb la línia.
0: Com dèiem, en aquest 29 de juny, el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, l'EMA es escucha lo que no se oye. Vosaltres vau tenir, doncs, el mateix que comentàvem ara amb la Bea, que no sabeu exactament què era, però per una banda alleujades de que ja sabíeu el que teníeu?
3: Pues yo sí, yo incluso le di gracias al doctor. Digo, sé lo que parece mentira, pero harta a mí me costó mucho hasta que me la diagnosticaron. Y cuando ya por fin le pusieron nombre a algo, digo, por lo menos sé que tengo algo, porque llegas un momento que piensas si es algo psicológico que tienes, que no sabes por dónde ir ni dónde ir. Entonces, cuando te la diagnostica, como decía Bea, pues tienes cierto alivio, aunque luego, pues eso, vienen las consecuencias detrás que tampoco sabes muy bien cómo se va a desarrollar.
0: Rosa.
4: Bueno, jo també vaig ser de les que vaig trigar una mica a saber el nom de la malaltia. Em passaven moltes coses diferents que sabia que eren, no eren normal, i quan vas, com que estàs en una edat madura, comença amb els temes aquells de perquè el teu cos està canviant, perquè portes molt estrès, molts nervis, i quan finalment em van dir el nom vaig contactar amb l'associació i molts dels símptomes que no havia comentat em van dir, això també és de la malaltia, i llavors em van animar a demanar una segona opinió. Gràcies a això ara a mi em porten a l'Hospital Sant Pau, a la unitat d'esclerodèrmia, i el meu dia a dia va canviar.
0: Unitat d'esclerodèrmia de l'Hospital Sant Pau és un dels exemples. Hi ha unitats, hi ha poques, però hi ha unitats d'aquesta malaltia rara i autoimmune que es diu esclerodèrmia. Clar, això fa uns quants anys, no gaires, Bea, era impensable, perquè aquest peregrinatge que ens deia abans l'Angelita era comuna amb totes les persones, especialment dones, perquè és una malaltia, insistim, en femení plural, havíeu de fer, no?
1: Así es, y quiero remarcar, que a día de hoy, el diagnóstico en muchos casos se sigue retrasando hasta poder llegar a una de estas unidades de experiencia clínica, ¿no? Que son unidades de enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿No? Tienen esta experiencia y la esclerodermia dentro de esas enfermedades autoinmunes, pues ahí están estas unidades que saben tratar, nos saben acompañar y nos saben medicar, ¿no? Para que estemos mejor. Pero lamentablemente, Mónica, lamentablemente todavía hoy en día hay retrasos en los diagnósticos.
0: Angelita, va ser el teu cas també, com deies abans.
3: Sí, yo ahí fui a la Seguridad Social, pues me mandaron al reumatólogo. El reumatólogo desde un primer momento me dijo que era una enfermedad, que él creía que era una enfermedad que solo teníamos las mujeres. Me mandó a ponerme en la cama, estuve casi un mes en cama sin saber lo que tenía, mientras me iban haciendo pruebas, y cuando llegó a la consulta me dice que no es lo que él creía. Se fue. Yo lo estoy esperando que vuelva. Yo tuve una mala experiencia, la verdad. Entonces mi hija trabajaba en una mutua, habló con un doctor que hablaba allí, y él empezó a decir, pues yo creo que tu madre tiene algo reumatólogo. Claro, entonces empecé a... fui por particular, que sea uno, que sea otro, hasta que me lo diagnosticaron, y bien. Luego tuve un ingreso en Belviche, y a raíz de ahí me llevan en Belviche, y muy bien, estoy contenta, y estoy bien, y bueno, dentro de lo que cabe, pues ahí estamos.
0: Rosa, el teu camí també va ser de peregrinar, de metge en metge?
4: Sí, bueno, vaig tenir la mala sort de quan van començar a canviar molts metges de capçalera, ja fa anys, i llavors, clar, ningú acaba de portar-te del tot. Quan em van derivar a reumatologia, doncs la doctora que em va portar uns anys sempre deia: aquesta senyora té això, amb una altra persona que l'acompanyava, la tenim amb un calaix de, i a mi em deia: quan hàgim de córrer ja correrem, però no em donava mai un... El dia que li vaig demanar un informe perquè m'havien d'operar un peu, em va posar síndrome depressiu. Clar, jo em vaig quedar com dient: si m'he trencat el peu, he portat un any al peu, què tal? Símptomes digestius i altres coses que em passaven. Clar, això et fa sentir molt impotent, però surt molta ràbia i és que no saps on anar, no? Perquè realment no saps què et passa. Llavors, quan ella es va prejubilar, va venir una altra doctora i va ser com en molts casos: vostè té això, és greu i pot ser mortal. Et quedes perquè no saps què preguntar, perquè què li dic si no sé de què m'està parlant, i cap mena d'explicació més. Llavors vaig anar a casa i vaig fer el que no s'ha de fer.
0: No, mirar per internet.
4: Per això jo ara procuro que quan truca alguna persona que sàpiguen on han d'anar a buscar una informació contrastada, i que realment tampoc es fixin el perquè ens passa dins de l'associació, no? Que perquè una persona ha tingut molt mala sort i ha tingut la pitjor part de la enfermetat, precisament per aquestes unitats d'experiència que tenim al nostre costat, precisament per tot el que s'ha avançat, ara ja no és tan així. No som falsament optimistes, encara no hi ha una cura, però sí que hi ha persones que estaven molt malament i porten molts anys amb una bona qualitat de vida. Per tant, i aquí va ser quan jo vaig dir: aquí no em porten bé, aviam, què puc fer? Vaig trobar-les a l'associació i em van dir: mira, hi ha aquestes unitats amb aquests hospitals a Barcelona, demana segona opinió. I a partir d'aquí, doncs, va canviar, sobretot perquè ara tens a qui admira, t'escolta, i a qui li pots preguntar dubtes i saps que et respondrà i que no sortirà sempre per l'altra banda, no? Perquè cadascuna són molt diferents unes de les altres. Estan els temes digestius, també estan altres temes. Jo, en el meu cas, per exemple, no sóc de les persones, com veuràs, que estic més afectada exteriorment. Jo sé el que he canviat, però no em veuen. I llavors, clar, tu arribes i costa molt que algú cregui que és que tu directament ja t'aparten, no? Llavors, això és que és el que estem intentant.
0: Bea, ho han explicat molt bé les dues convidades, les dues voluntàries que avui tenim nosaltres, que és el que nosaltres estem insistint i reiterant durant tots aquests anys des de la Federació Espanyola d'Escleroderma i la Delegació a Catalunya, oi? No és estrany això que ens explica, malauradament.
2: No és nada estranyo. Pues bueno, con lo que nos encontramos cada día. De hecho, pues mira, quería aprovechar, escuchando a Rosa, precisamente por todas esas dudas que aparecen cuando recibimos el diagnóstico, ¿no? Que de repente, pues como decía Rosa, ¿no? Vas y miras en Google, ¿no? Mm. Porque, bueno, pues quieres conocer algo y es lo peor que puedes hacer, porque ahí aparece lo peor de lo peor y las imágenes más feas con las que te puedes encontrar. A partir de ahí creamos un proyecto desde la asociación que ha visto la luz hace muy poquito, que es un libro sobre 100 preguntas sobre esclerodermia. Son preguntas que han nacido por parte de los pacientes y nuestro comité científico ha respondido cada una de esas preguntas. ¿Y qué queremos? Pues que cuando haya una persona que se la diagnostique, que el médico le pueda hacer entrega de ese material. Uh-huh. ¿Mm? Pues para consultar ese momento y a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Porque lo que sí que va a encontrar ahí es información veraz y contrastada, uh-huh. No lo que podemos encontrar
1: en internet.
0: I quina disponibilitat hi ha d'aquest llibre? No sé si alguna persona ens escolta i és pacient, és amiga de pacient, coneix algú que li pot interessar aquest llibre d'aquestes 100 preguntes sobre l'esclerodèrmia, on està
1: disponible? Pues se pueden poner en contacto con nosotros, con la asociación, que con muchísimo gusto se lo haremos llegar.
0: Doncs avui, a propòsit d'una data, que és el 29 de juny, Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, estem parlant d'aquesta malaltia des de Sant Boi, perquè la seu de la Federació Espanyola d'Esclerodèrmia està a la nostra ciutat, també la delegació a Catalunya representada per la santboiana Beatriz García, que és la presidenta, com dèiem, d'utilitat pública, l'associació, i va néixer amb aquesta primera intenció, tant l'espanyola com la delegació a Catalunya, oi, Bea?
1: Así es. De hecho, la asociación ya cuenta con 31 años de bagaje, 31 años con la misión muy clara, ¿no?, de ayudar a las personas y mejorar la vida de las personas que convivimos con esclerodermia y nuestras familias, ¿no?, que no hay que olvidarse nunca de las familias que están al lado y que también sufren mucho.
0: Exacte. De fet, l'acompanyament que feu no només és per les pacients, sinó també especialment les famílies, perquè són les que estan al costat, les que viuen de la mateixa manera que vosaltres tot aquest procés, aquest peregrinatge, aquest pues no estic bé o avui estic una miqueta pitjor o avui estic millor, tot aquest com estic, no?
1: Exactamente. No queremos olvidarnos nunca de las personas que acompañan. ¿Por qué? Porque muchas veces el papel que viven, muchas veces es incluso más complicado que el de la propia persona, ¿no? Están ahí acompañando, intentando mantener siempre el tipo, ¿no? Porque te quieren sostener. ¿Y quién les sostiene a ellos, no? ¿Dónde está ese acompañamiento? Entonces, desde la asociación nunca nos olvidamos de hecho, tenemos un servicio de atención psicológica que se presta tanto a pacientes como a familiares. Ahora en el mes de septiembre hacemos unas convivencias durante una semana. Nos vamos a Agua Dulce, a primera línea de mar. Una semana que la dedicamos al cuidado. Y en esa semana que están los acompañantes, pues también tienen su espacio para compartir entre ellos, compartir con la psicóloga y, bueno, fortalecer ese camino que es muy difícil, que no es nada fácil.
0: Com dèiem a l'inici de l'entrevista, el lema d'aquest any, d'aquest Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, és Escucha lo que no se oye. Per què ho has escollit aquest lema, encara que m'ha explicat una miqueta per sobre la principal motivació?
1: Pues este lema, o sea, nos hemos adherido a la campaña de FESCA, que es la Federación Europea de Asociaciones de Esclerodermia, y al final es una invitación a reflexionar sobre todo aquello que permanece invisible, ¿no? Como bien comentaba antes Rosa, pues aparentemente la persona puede parecer que está bien, que está saludable, pero hay un mundo de afectaciones a nivel interno, ¿no? De afectaciones a nivel orgánico que son difíciles, que limitan mucho el día a día, que hacen que la calidad de vida que tiene la persona sea muy difícil, ¿no? Todos esos problemas intestinales que ¿no? Al final los problemas digestivos son muchos, ¿no? Empezando por la boca hasta el ano, ¿no? Y el día a día lo limita muchísimo y la persona pues la puedes ver fantásticamente bien, decir, pues si tienes un aspecto muy saludable, si se te ve guapísima, pero su día a día está muy limitado. Luego la afectación pulmonar, ¿no? Tampoco se ven esos pulmones que pueden estar fibrosados, o el corazón, o los riñones. Entonces es muy complejo y pues este lema nos hace invitarnos a pensar un poquito en todo eso que permanece invisible pero que limita mucho la vida de las personas que convivimos con esta enfermedad.
0: A les dues voluntàries que ens acompanyen, la Rosa i l'Angelita, què va significar per a vosaltres prendre contacte amb l'associació, amb l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia i la delegació a Catalunya?
3: Bueno, pues es como una esperanza. Yo no lo sabía, fue mi hija, yo siempre pongo a ella porque es la que se interesa, es la que les pregunta y también la que está mucho por mí, también mi hijo, pero te llamas. Entonces yo fue la primera vez que ponían una mesa informativa, que la ponían arriba en la plaza Universidad, no les dejaron, bajaron abajo al metro y ahí es donde las conocí. Luego estuve un tiempo sin ir porque yo, mi marido también tenía unos problemas y no, pero ya después luego lo retomé y ahí estoy. Y para mí, bueno, no sé qué sería ahora no contar con ellas, la verdad. Mis nietos, cuando eso me preguntan, ¿y tus amigas cómo están? Sí, sí, son como si fuera la familia, lo mismo, es lo que representan. Y luego, pues eso, a nivel de informativo, luego está también la psicóloga Elena, que es encantadora, bueno, todos los de la asociación y la presidenta, que vamos a decir. Yo que me canso siempre de agradecerles todo lo que hacen por nosotros, porque nunca les estaremos lo bastante agradecidos de todo lo que hacen por los pacientes, la verdad.
0: Rosa, ¿qué va a significar para tú?
4: Per mi, la nit i el dia. O sigui, jo no havia contactat amb ells, però sóc una persona que sempre quan em passa alguna cosa dic, vale, però amb això què puc fer? Com tiro endavant? No? Més que dir, ja no puc fer... I va coincidir que feien un cafè a la setmana següent. I jo vaig pensar, bueno, si els veig que és gent així animada i tal, perquè per plorar un ho fa a la intimitat, i em van rebre amb un carinyo, amb, no sé, per mi va ser com dir, arribo a la meva família, arribo a casa, i com diu la meva companya, l'Angelita, per mi és, són amigues. Moltes vegades elles saben coses que no li dic a amigues de fa 50 anys, no? Perquè entre nosaltres ens entenem, però també és, no sé, com donar-nos un... Quan tu veus que un altre pot, tu dius, jo també puc. I al donar-te molts ànims, sobretot perquè et sents útil, encara no et centres tant en mirar-te a tu, i veiem, pues, això, agrair les companyes, que totes començant per la Bea, la Mercè, que també la coneixes, la Pilar, tothom, són malaltes, i a vegades elles tenen males èpoques també, i en canvi tot el que el seu talent el posen al servei de que tothom pugui anar endavant, d'arribar cada vegada més, no pel codi postal, sinó que cada vegada estem arribant a més punts, i això jo sé que és un consol per moltes persones. Totes sabem com van començar, soles que ens vam trobar, perquè la teva família, en el meu cas la meva filla em deia, mama, és que no et conec, una persona molt activa, molt, i deia, em desendollen i em passen coses que no sé, i això ha sigut un camí, pues, no sé, és que jo les veig i començo a riure. És així, de fet han creat un monstre, perquè quan la Bea diu foto divertida, em tiro per terra i ja després m'han
0: d'aixecar.
4: Aquest punt d'humor l'han tret elles.
0: Bea, quin tipus de servei d'acompanyament oferiu des de l'Associació Espanyola i des de la Delegació a Catalunya?
1: Pues tanto desde la Asociación Española de Esclerodermia como desde la Delegación ofrecemos un servicio de información y orientación, bueno, pues que, como ya te comentaba antes, es esencial, ¿no? Cuando una persona recibe el diagnóstico, pues poder llamar a un teléfono donde se la informe, donde se la acompañe. Aquí en Masalleras, que es donde nosotros tenemos nuestra sede, pues bueno, son muchas las personas que con ese recién diagnóstico, pues aparecen por ahí. Tanto Angelita, Rosa, Marcé, estamos, ellas se ponen frente a nosotras, nos preguntan, les contestamos y pueden ver la diversidad de la enfermedad, ¿no? Que ninguna de nosotras, pues somos iguales, estamos afectadas de la misma manera, que es algo que tiene la enfermedad, que es una enfermedad muy diversa, que afecta a cada uno de una manera, y cuando miras en internet lo que puede aparecer es que todos vamos a ir por el mismo camino con una esperanza de vida muy muy limitada, y esto por suerte hoy en día no es así. Entonces ese acompañamiento desde la asociación es muy necesario, se encuentran a gusto porque resuelven dudas y al final un poco, ¿no?, esta cosa que tenemos nosotros de crear familia, de crear esa comunidad, ¿no?, que nos encontramos, que nos apoyamos y que seguimos viviendo, riendo y disfrutando. que es de lo que se trata, ¿no? No, no, no tenemos presente en el día a día. Pues somos personas enfermas. El centro de nuestro encuentro no siempre es la enfermedad, sino podemos, disfrutamos y vivimos.
0: A banda del servei d'orientació, algun altre servei o activitat que vols destacar que teniu en el vostre dia a dia?
1: Importante dentro de este servicio, el servicio de atención psicológica, que bueno, que es súper necesario, que lamentablemente dentro del sistema público pues no llega, y si llega no con la periodicidad que debería llegar. La asociación hacemos un esfuerzo muy grande por tener este servicio con el que contamos, y por suerte una profesional extraordinaria que sabe muy bien acompañar. Aparte del acompañamiento individual, se hacen grupos de ayuda mutua que funcionan de maravilla. Luego tenemos servicio de fisioterapia integral, tan necesario, ¿no? El ejercicio, fisioterapia integral, que se hace de manera online para que todos los socios estén donde estén, puedan acceder al servicio. Servicio de fisioterapia respiratoria por esos problemas a nivel pulmonar que tenemos, también se hacen de manera online para todos. Luego, pues aquí en Barcelona hacemos un café el último sábado de cada mes, un momento de encuentro que funciona de maravilla y que se replica en otras muchas ciudades de toda España. Y bueno, pues no sé si me estoy olvidando de algun servicio. Déu-n'hi-do.
0: Ara parlarem de l'exercici físic a propòsit de la celebració de la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia, que va tenir lloc el passat 24 de maig aquí a Sant Boi i a altres ciutats espanyoles. Ara de seguida ens hi posem, però ja que tenim la Rosa, que dona recolzament, atenció telefònica, aquest servei que hem dit d'informació i orientació, quina és la trucada tipus? De quina manera prenen contacte amb vosaltres? Doncs qualsevol família, dona especialment, però també acompanyada potser d'algun membre de la seva família, quan no sap què fer exactament i quan descobreix que existeix l'associació.
4: Aviam, el tipus de trucada que atenem és molt diversa. Pot ser una persona que ja fa anys que està malalta i només necessita saber què ha de fer per demanar una discapacitat o que li, perquè vol continuar treballant, perquè potser encara és jove i necessita un assessorament jurídic. Llavors aquest el derivem i tenim un equip que el poden ajudar. Altres vegades doncs és uns pares que amb un nen li han donat un diagnòstic i es troben molt sols, encara més que els grans.
0: Amb un nen, eh? Amb un o una nena. O sigui, sí. Canalla petita, ho hem dit abans, apareix a una edat adulta, però també pot aparèixer a qualsevol edat, eh? Infants i adolescents, també.
4: Clar, llavors, aquests pares, primer, els derivem a l'atenció psicològica perquè, bueno, perquè superin aquest xoc, perquè és molt fort, no? I després, doncs, jo, en el meu cas, normalment els derivo amb la Bea perquè ella és la que està en contacte amb el comitè científic, amb els metges dels diferents hospitals, sobretot qui porta els nens a pediatria, i llavors, bueno, oferir-los una orientació cap a on han d'anar per buscar, quins són els millors recursos que tenim avui en dia. A vegades no viuen aquí a Barcelona, pues si tenen possibilitat de poder vindre, etcètera, no? I després altres, doncs pot ser la mateixa persona afectada que li acaben de dir i ha fet el que al principi vam fer tots, mira on no deus, sobretot en el cas dels homes. S'espanta molt perquè el tema aquest amb 5 anys com a molt ja no hi seràs. Doncs aquí jo m'he portat una grata impressió en el sentit de que s'han obert bastant. Jo no sé si el fet de que, com que és una trucada molt íntima entre dues persones, doncs s'han obert d'una manera que no són capaços d'obrir-se amb la seva família ni amb la gent més propera, no? Després hi ha molts familiars que a vegades veuen que la persona afectada no vol acceptar l'enfermetat. En el cas, per exemple, de les persones que tenen moltes úlceres i tenen altres patologies més greus, doncs com que no porten al dia a dia els tractaments, com que el seu caràcter s'ha anaiat molt, no vol acceptar aquesta realitat, i llavors ells arriba un moment que estan molt impotents. Doncs llavors també truquen, els informen de tot el que, com ha comentat la Bea, que hi ha dins de l'associació. Poden ser cafès, si estan en un lloc que hi ha a prop, pot ser altres professionals que es poden atendre, etc. No? Sobretot aquesta ajuda psicològica és molt important en aquests casos. I després, doncs, gent que a través d'això ens ha conegut, s'ha apropat als cafès, s'ha apropat, pues, en aquest cas, en el congrés va vindre alguna persona que primer havia contactat a nosaltres i es va apropar al congrés i ja ha conegut a tota la família. És com treure aquella por de dir, no anem de malalts, com ha dit la Beatriu, no? Anem també de gaudir la vida al dia a dia, però sapiguent quins recursos i què tenim. I quan jo sempre dic que a mi, en el meu cas, el fet d'estar més informada, de saber millor què li està passant al meu cos, ha fet que les pors, l'angoixa, siguin més portables. Ja no em paralitzen. Jo ja no estic tot el dia pensant, tot el dia tens símptomes, però jo no estic tot el dia. Ara faig moltes coses, moltes activitats. Quan haig de fer un parón, sobretot a l'hivern, nosaltres ja sabem que anem més lentes, perquè el tema del Rainol, el fred i tot això ens afecta molt, però ara en aquest temps nosaltres aprofitem per el tema de la marxa nòrdica, exercicis, una mica de força, perquè perdem massa muscular, sobretot les persones que han perdut molts quilos, molt de pes, doncs és... I després, doncs, saber que es pot viatjar, tinguis els inconvenients que tinguis. Entre nosaltres ens hem donat un escalfor, que com que de seguida la que tens al costat diu necessites tal, necessites, doncs com que ja no et sents tan diferent, perquè el que més ens costa és que canvies molt com a persona. Hi ha, aquí no és el moment de dir-ho, hi ha una sèrie de símptomes o d'inconvenients que tenim en el dia a dia, que a vegades, com que som molt exigents a nosaltres, doncs ens fan que ens mirem amb una autoestima molt baixa, i quan veus que pots fer altres coses, potser que treus una part de tu que mentre has estat treballant, cuidant la família i tal, no t'has adonat, i ara treus una part de tu com... no sé, que a mi quasi que m'agrada més aquesta part, perquè te sents útil, no?
0: 29 de juny, Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, i recentment, doncs, heu pogut organitzar o participar en un parell de congressos. El Congrés Nacional d'Esclerodèrmia per a Pacients, 27 de juny vau estar a Còrdoba, i el 29 de juny, coincidint amb el Dia Mundial, també vau participar en una jornada per a pacients amb esclerodèrmia a l'Hospital Vall d'Hebron. Bé, valorem com van anar aquests dos actes.
2: Pues... La verdad que muy bien. Nuestro congreso ha sido nuestro tercer Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes, que, como este año bien has dicho, hemos celebrado en Córdoba. Teníamos ganas de acercarnos, pues, a otra comunidad, poder estar cerca, ¿no? Nuestra misión, ¿no? Estar cerca de los pacientes, de las familias, para poder trasladarles información y acompañamiento, y este año pues será un reto irnos hasta Córdoba, celebrar allí nuestro congreso. Solo de aquí de Barcelona te diré que hemos ido 25 personas. O sea, esa disposición, ¿no?, a querer acompañar y querer estar allí presentes, al final se convierte también pues en un momento de diversión, de conocimiento, por supuesto, pero de diversión y de compartir experiencias. Y la verdad que el congreso pues ha ido de maravilla. Sí. Fue una jornada
1: muy enriquecedora, donde aprendimos mucho de muy buenos profesionales que nos hablaron de diversos temas que nos afectan en nuestro día a día, como convivir, hábitos de vida saludable, fisioterapia respiratoria. Aprendimos también, ¿no?, un tema que precisamente Angelita siempre comentaba, nunca se habla de la afectación del hígado y tal. Pues este año hemos hablado de esa afectación. De colangitis biliar primaria. Hemos tenido una mesa, ¿no?, que antes, ¿no?, te sorprendías, porque sí que es verdad que es una enfermedad que se dice que aparece entre los 30 y los 50 años, pero lamentablemente hay niños que debutan muy, muy jóvenes, y hemos tenido pues esa mesa de esclerodermia infanto-juvenil, donde hemos tratado tanto la esclerodermia sistémica como la esclerodermia localizada, que afecta más a nivel de la piel. Y la verdad que estamos muy contentos porque el nivel de los profesionales, de sus exposiciones, de cómo nos han trasladado la información, para ellos se convierte en un reto, trasladar la parte científica, ¿no? Ellos al final están acostumbrados a hablar pues entre colegas, y cuando tienes que aterrizar la información a pacientes se convierte en un reto para ellos, y yo creo que lo han hecho muy bien, que nos han informado muy bien de los temas que tenían que hacerlo. Y hemos vuelto pues muy satisfechos de esa experiencia. Y luego se convirtió en un reto. La doctora Carmen Pilar Simeón el año pasado nos hizo una propuesta. Estuvo en nuestro congreso como miembro de nuestro comité científico y dijo, oye, esto que hacéis de trasladar la información, esto tenemos que hacerlo, y lo tenemos que hacer también en el hospital. ¿Qué os parece? Nosotras, por supuesto, claro, estupendamente que sí. Lo vamos a hacer en junio. Pues sí, cómo no, el día 29 de junio vamos a hacerlo coincidir con el Día Mundial de la Esclerodermia. 27 de junio estábamos en Córdoba, volvíamos el 28 y el 29 estábamos en el hospital de la Vall d'Hebron para celebrar la primera jornada de esclerodermia para pacientes que han nacido en ese hospital, y la verdad que fue otro éxito de jornada, una calidad. No podemos estar mejor acompañados por parte de nuestros médicos. Porque la verdad que emociona ver con el cariño que nos tratan, con la implicación y el esfuerzo que hacen para estar a nuestro lado. Y la verdad que solo podemos tener agradecimiento, agradecimiento y más agradecimiento. Y fue una jornada muy interesante donde empezamos, ¿no?, conociendo cuál es el bagaje hasta conocer el diagnóstico de la enfermedad. Tuvimos también una compañera que nos habló de su experiencia, ¿no?, cómo llegó al diagnóstico, cómo fue su recorrido. Y luego pues nos dividimos en grupos, para un grupo hablar de la afectación digestiva, ¿no?, que como antes comentaban, limita tanto nuestro día a día, reflujo, el ardor, la incontinencia. Bueno, pues ahí hay un día a día complicado, lo pudimos tratar con los doctores. Y luego también, pues cómo llevar el día a día desde la disnea, el cansancio, desde la parte más física, ¿no?, de la atención de fisioterapia, ¿no? Y fue, la verdad, que muy interesante, muy enriquecedor, y muy contentos y deseando que esa primera jornada sea la primera de muchas.
0: És el que anava a dir, amb la idea que això continuï tots els anys, no?
1: Sí, sí. Además, fue un éxito de participación. Hubieron 74 personas y muchas de ellas acabábamos de aterrizar a las 9 de la noche del dia d'antes, i estàvamos al dia siguiente allí, o sea que muy contento.
0: Que bé. Doncs avui estem parlant de l'esclerodèrmia a propòsit del 29 de juny, que és la data del Dia Mundial. Sant Boi de Llobregat és la seu de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia i també de la Delegació de Catalunya. I dèiem que parlaríem d'una de les activitats, feu moltes durant l'any, però una de les emblemàtiques, perquè a més estem parlant doncs, que és d'una activitat física, que era important doncs, destacar que això us beneficia molt, encara que en un primer moment sobti, va ser el 24 de maig la 6a edició de la marxa nòrdica per l'esclerodèrmia, que van poder enregistrar un reportatge en directe allà mateix, al Parc de la Muntanyeta, i que va ser espectacular. L'assistència, la participació i l'ambient que van poder viure allà, oi, Bea?
1: Pues sí, agradecerte, Mónica, agradecerte y agradecerte públicamente que estuvieras allí acompañándonos.
0: Va a ser un plaer.
1: Porque, bueno, fue fantástico. Nace la marcha nórdica, ya esta sexta marcha, ¿no?, que nace con esa idea de fomentar el ejercicio físico, lo necesario que es entre las personas afectadas por la enfermedad, el que hay que ponerse en marcha, el que me duele no quiere decir que te quedes sentado, hay que esforzarse y hay que hacer ejercicio, porque cada día podrás hacer un poquito más. La marcha nórdica es un ejercicio súper completo, fácil de hacer, y visibilidad. Dar visibilidad a la enfermedad tan necesario. Y luego algo muy importante, recaudamos un dinero que se invierte íntegramente en la investigación que es tan necesaria.
0: Clar, la investigació és la clau per a un futur millor per a les pacients amb esclerodèrmia. La marxa nòrdica, és a dir, l'activitat física, Angelita, què és per tu participar en aquest tipus d'activitats on sembla una mica, la gent que no ho sap, doncs sorprenent, no?, que esteu dient doncs, que teniu aquesta malaltia i esteu dient que practiqueu doncs, algun tipus d'activitat física, però és fonamental, oi que sí?
3: Sí, sí, lo que pasa que yo no soy de las que participo, sé que hay que participar, sé,
0: no,
3: yo...
0: no pasa res, pero... No,
3: porque tú... es que yo aparte de todo tengo las piernas un poco fastidiadas, pero bueno, yo voy allí, estoy en la mesa, ayudo en lo que puedo.
0: Exacte,
3: pero...
0: que vas poder també estar present a la marxa nòrdica.
3: De una forma o de otra yo estoy allí presente y bueno, como bien decís todas, es fundamental el hacer ejercicio porque los propios médicos también nos los mandan y muy bien, y yo encantada de poderlo hacer y de poder estar allí, de poder echar una mano en lo que puedo.
0: Rosa, també vas estar present.
4: Sí, eh? Bueno, aquest any em vaig quedar a la taula per ajudar les companyes, però sí, tinc la sort de que jo visc a Santa Coloma de Gramenet, llavors tenim tot un espai per allà per poder caminar pla i bé. Llavors, sí, és molt important perquè sempre els diem les persones que fem una mica d'exercici, quan més quiet més rígid et quedes, estàs pitjor, i a més va bé perquè has de sortir de casa, perquè socialitzes amb la gent i sobretot perquè de mica en mica te sents millor. Sempre tot l'exercici és adaptat a nosaltres. O sigui, jo ara aquest any no he pogut vindre amb el grup que ho fa aquí a Sant Boi durant tot l'any, però he estat fent per allà per la Marbella, inclús per a prop del recinte de Sant Pau, i així vaig trobar una monitora que té grups de dones que s'estan rehabilitant d'un càncer de mama i així. Per tant, amb elles els exercicis també són mesurats. Llavors, no anem a competir, sinó

0: per fer exercici. Arribem al final de l'espai Salut del Dia de Ràdio, aquest espai que fem els dilluns amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui commemorant una data, el 29 de juny, el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia. I hem tingut amb nosaltres a dues de les voluntàries de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, que té seu a Sant Boi de Llobregat, també de la delegació de Llobregat en Catalunya, que és la Rosa Martínez, que és la Catalunya, que és la Rosa Martínez.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai.
0: Gràcies també a l'Angelita León. Fins la propera, Angelita.
1: Gràcies, moltes gràcies per la difusió que dais a l'enfermedad.
0: I gràcies també, evidentment, com sempre, a la presidenta de la Federació Espanyola d'Esclerodèrmia, delegada de Catalunya, la Beatriz García. Beatriz, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a ti, Mònica.
0: I, com sempre, finalitzarem amb un missatge que ha de ser una miqueta breu, perquè ens queda una mica més d'un minut, però sé que ho faràs molt bé, Bea, perquè ho saps. Alguna persona ens escolta, acaba de rebre el diagnòstic d'esclerodèrmia. Què li diem?
2: Que no està sola. Que se ponga en contacto con nosotros.
0: ¿Cómo fa?
2: Pues puede escribir a info@esclerodermia.com o llamando al teléfono de la delegación 674-406-639.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Avui hem novament fet visible aquesta malaltia, en moltes ocasions invisible. És crònica, és autoimmune, és una malaltia rara, és l'esclerodèrmia. Moltíssimes gràcies per haver vingut. I des d'aquí també gràcies a la Mercè Piñero i a la Pilar Soler, que tenien prevista l'assistència avui en aquesta entrevista i que finalment no ha estat possible. Des d'aquí els enviem una abraçada. Gràcies, sí. I bon dia.
1: Bon dia.
3: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes, ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret, el món des d'una...

0: Passa un minut de la una del migdia. Des de les 7 del matí fins les 5 de la tarda, 5 comarques, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, tenen restringida la mobilitat davant un risc de pluja extremadament alt. Així ho anuncia ahir la Generalitat de Catalunya amb un avís S-Alert que arribava als nostres telèfons mòbils. Així sonava ahir bona part de Catalunya i les mesures han estat contundents. S'han suspès les classes, les activitats esportives a l'aire lliure i també part de l'activitat als centres de dia i sanitària no urgent. El govern a més recomana teletreballar sempre que sigui possible. Protecció Civil demana màxima precaució, evitar rieres, rius i zones inundables i no deixar-hi el vehicle. Una jornada, per tant, marcada per la prevenció, però de moment no per les pluges que s'esperaven. Albert Vilar, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'avís durant aquest matí i fins les 5 de la tarda d'avui era d'alerta màxima, però ara mateix podem confirmar que aquest avís ha baixat.
1: Sí, com has dit, ahir el govern va suspendre les classes, l'activitat sanitària no urgent i les activitats a l'aire lliure, de 7 del matí a les 5 de la tarda a Baix Llobregat, Garraf, Penedès i Vallès Occidental. Avui a les 6:50 del matí el Metocat alertava que les pluges guanyaven força al Garraf, al Baix Penedès, l'Alt Penedès i també aquí al Baix Llobregat, amb possibilitat d'intensitat torrencial i fenòmens de temps violent amb un nivell d'alerta encara màxim, però 4 hores després, a les 10:50 del matí, el Metocat ha rebaixat a nivell 2 el perill per a la intensitat de pluja. Segons ens ha informat el meteoròleg Sant Boià Jordi Lagret, les tempestes pronosticades a la façana litoral han acabat formant-se i marxant-se mar endins. Tot i això, es manté aquest avís de nivell de risc 2 més baix, al Baix Llobregat, i altres comarques fins a les 2 del migdia amb possibilitat de superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat els avisos i les mesures preventives activades davant aquest episodi de pluges i ha qualificat els avisos d'encertats i ha justificat la suspensió de les classes, tot i que finalment les precipitacions, com hem dit, no hagin estat tan intenses com es preveia en algunes zones. També, Parlon ha remarcat que les decisions es prenen amb criteris tècnics a partir de la informació del SECAT i el Metocat i ha advertit que davant d'un risc de pluges torrencials l'administració ha d'actuar de manera preventiva. La consellera encara demana a la ciutadania prudència davant d'un episodi de temps encara inestable.
0: Segons Protecció Civil, de moment no hi ha hagut afectacions aquí a Sant Boi, a la ciutat, i de fet pràcticament no ha plogut, però tant Prevenció Civil com Protecció Civil com també l'Ajuntament insisteixen en la prevenció fins que l'alerta hagi desaparegut per complet. Ha baixat el nivell d'alerta, però fins les dues, almenys s'han de seguir mantenint aquestes recomanacions que, com diem, s'han fet des de Protecció Civil. Pel que fa a la mobilitat, avui, recordem, mobilitat restringida, no hi ha afectacions ni als busos ni tampoc als ferrocarrils catalans. Aquí a Sant Boi sí que hi ha hagut diferents afectacions a punts de Catalunya.
1: Sí, la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid ha registrat retards de fins a 20 minuts per una incidència elèctrica aquí al costat de Sant Vicenç dels Horts provocada per un llamp. Els bombers en total han rebut una vintena d'avisos a Catalunya, sobretot al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf, però no s'ha destacat cap de greu. A l'aeroport del Prat, la pluja ha obligat a cancel·lar una cinquantena de vols.
0: Els propers minuts parlarem amb Protecció Civil de Sant Boi per repassar com s'ha viscut el dia d'avui aquesta calma tensa, a l'espera que desapareguin les alertes i també quines són les mesures que hem de prendre en uns episodis de pluja que, per desgràcia, són cada vegada més freqüents i els que sembla que ens haurem d'acabar acostumant. Parlarem també de la cancel·lació de les classes i del seguiment que n'està fent ara mateix l'Ajuntament, de com afecta la situació d'alerta als comerços de la ciutat i també sobre si avui hem d'anar a treballar o no i fins a quin punt el que diu la Generalitat de que avui es teletreballi realment és realista, perquè hi ha moltes vegades que això és impossible. Ho farem amb l'Antoni Gabernet de Comissions Obreres de Sant Boi. Passant 4 minuts de la una del migdia, comencem especial informatiu amb gent de carrer i els serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Moltes coses a analitzar, però abans repassem ara mateix quina és la situació meteorològica amb el meteoròleg Jordi Montserrat. Què tal? Bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: És molt d'hora per dir, Jordi, que les previsions ja han fallat?
2: No, i ho acceptem clarament i crec que està bé fer una mica d'autocrítica. I tu mateix ho has dit, és una previsió i, per tant, les previsions poden fallar. De fet, ha plogut a molts punts de Catalunya, sobretot a primeres hores del matí, al voltant del Garraf, a punts també del Baix Penedès, i han caigut fins a 70 litres, per tant, hi han hagut poques incidències, però algunes hi han hagut. I el que ha passat realment és una cosa que els models no poden preveure, i que probablement no havíeu escoltat mai, que té un nom en anglès que es diu storm splitting, és a dir, que la tempesta que s'ha format entre el Garraf, Baix Penedès i també, no?, que s'ha anat acostant pel Baix Llobregat, que és la que s'havia d'eixamplar i descarregar en totes aquestes comarques, s'ha dividit. Això és per una cosa física que passa moltes vegades per corrents d'aire, per canvis de temperatura. És una cosa que no es pot preveure cap model, ni tampoc, de moment encara no tenim les eines als meteoròlegs per poder-ho fer. S'ha dividit i, per tant, una part d'aquesta ha anat cap al nord, que és la que ha descarregat el Vallès Occidental, que puntualment ha deixat més de 20 litres en poca estona, un fort aiguat, i l'altra ha marxat cap al mar. I a partir d'aquí, la segona línia, que és la que sí que, que estava prevista, és la que sí que ha descarregat a punts d'Osona, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, que de fet ara mateix encara hi descarrega. La diferència és que allà els models no preveien que havia de ploure tant i, a més, són comarques que estan més acostumades a aquests aiguats. I també és veritat que no hi viu la meitat de la població de Catalunya. Clar. Per tant, aquí hi entra un munt de factors. No només és que els models diuen que plourà, no plou i fallen els models, òbviament han fallat, però aquí dins, vull dir, sense defensar i tampoc saber ben bé els criteris exactes que segueixen a l'hora de posar els alerts, però sé que doncs depèn molt de la població, de l'hora que caigui, no?, que era un moment doncs de mobilitat molt elevada, etc. Per tant, no ens amaguem de dir que òbviament han fallat les previsions, però ja sabem que la meteorologia és així i pot passar. Si hagués estat al revés, no s'avisa i acaba caient doncs uns grans aiguats, probablement també haguéssim rebut crítiques. Per tant, mai plou a gust de tothom i jo amb això em quedo tranquil.
0: Clar, de fet, ara mateix ho estàvem explicant, aquí al Baix Llobregat ha baixat el nivell d'alerta, però segueix havent-hi risc de possibles pluges intenses fins les dues del migdia. Ara mateix, per tant, si mirem cap endavant, també tenint els mapes al davant i amb una mica d'intuïció del que pot passar, podem ja dir que no hi hauran les pluges que s'esperaven i que, per tant, el dia ara mateix anirà passant amb certa normalitat? O encara hem de mantenir, més enllà del discurs oficial, diguéssim, i del discurs de prevenció, que evidentment s'ha de mantenir, però mirant els mapes, ara mateix, d'anant endavant, aquí al Baix Llobregat, hem de patir realment per pluges intenses?
2: Hem d'estar encara pendents, perquè, de fet, si ara mirem el radar i també la situació del front, encara hi ha molt un batibull important de tempestes, que els models, de fet, actualitzats d'ara de les 12, segueixen insistint en que a la tarda poden créixer noves tempestes al Pirineu, Prepirineu, que, de fet, ara ja cauen, i es podrien anar acostant cap a la costa. De moment, però, res a veure amb el que indicaven que podria caure aquest matí. Tot i així, fins a les 8-9 del vespre jo no abaixaria la guàrdia perquè, veient també com ha evolucionat, que els models han fallat una mica, les condicions encara són molt òptimes perquè puguin caure aiguats, no de manera tan general com es preveia al matí, però encara hi ha la probabilitat. Per tant, fins al vespre jo no abaixaria la guàrdia i no guardaria tampoc el paraigües. I la bona notícia, que això jo crec que sí, que tothom estarà content, és que, sobretot a partir del vespre i ja de cara a demà, el que notarem és una claríssima refrescada. S'ha acabat aquesta calor insuportable i insòlita pel mes de setembre i, de fet, ja es nota avui, ara mateix, moltes màximes no superen els 25-26, tot i que tenim un cel molt tapat i molta humitat i tenim la sensació d'això fogó, han baixat ja les temperatures gairebé 10 graus a molts punts respecte a ahir. Per tant, la bona notícia també és que després d'aquests aiguats, hagin caigut o no, però després d'aquesta situació de pluges, baixaran les temperatures. Però, tot i així, insisteixo, no abaixaria la guàrdia fins al vespre perquè encara tenim tempestes al Pirineu que poden anar baixant.
0: Ara parlaves de aquesta disjuntiva sobre si s'havia d'enviar aquest alert, si no, vull dir que al final això respon a uns criteris tècnics, no? I hi ha una gent que també s'encarrega de fer això. Però mirant només en el sentit general, creus que hem de començar a acostumar-nos a que això formi part de la nostra realitat més o menys quotidiana, és a dir, que aquests episodis es puguin donar amb certa freqüència, tot i que avui sembli que finalment no acabarà sent el que deien, o millor dit, els meteoròlegs que seria?
2: Sí, 100%. O sigui, crec que al final tots n'estem aprenent una mica d'aquesta nova situació, no?, en la que vivim a nivell climàtic. I, òbviament, és habitual que aquesta època de l'any tinguem tempestes de finals d'estiu, comencen ja doncs a arribar bosses d'aire fred, no és una cosa tampoc anecdòtica. El problema és que us recordo que acabem d'acabar l'estiu més càlid de la història de Catalunya. També tenim una onada de calor marina molt important, la més gran també de la història. I, per tant, tot això són factors que el que fan és que els fenòmens habituals siguin més extrems i, per tant, sí, és una cosa a la qual ens haurem d'acostumar i no és per alarmar, és per ser realista, però jo crec que l'episodi d'avui, hagi fallat o no, però l'episodi d'avui ha estat l'inici d'una tardor que ens pot portar molt moviment meteorològic. També és veritat que les previsions d'avui no parlàvem d'una llevantada, que normalment potser són més fàcils de predir perquè és pluja més general, són episodis de tempestes molt puntuals i, per tant, pot ser que en un lloc plogui molt i en d'altres no tant. Per tant, dins dels fallos que puguin haver passat, ha plogut i ha plogut fora moltes comarques i encara ho seguirà fent. Per tant, jo diria que avui no abaixem la guàrdia i que ens hem d'acostumar a aquestes situacions perquè cada vegada seran més freqüents i que al final tots ens adaptem una mica. Els avisos Meteocat aquest any doncs, s'han adaptat. Aquests avisos de 60 litres en 3 hores o 90 litres en 3 hores no existien l'any passat, són nous d'aquesta temporada i és perquè lentament ens hem anat adaptant a aquests episodis torrencials que cada vegada són més freqüents. Per tant, jo crec que el canvi climàtic avança a marxes forçades i a vegades no hi arribem a temps nosaltres, però l'important és com relativitzar una mica les coses i ser realista.
0: És Jordi Montserrat, meteoròleg, gràcies per atendre'ns també avui en un dia en el que els meteoròlegs evidentment us sobra la feina. Moltes gràcies.
2: Sí. A vosaltres. Que sigui.
0: I Albert Vilar, el que podem explicar, abans dèiem que hi havia afectacions a la mobilitat, no aquí a Sant Boi, sí a Catalunya, sobretot amb la situació dels trens. El que podem explicar aquesta hora és que ja no tenim aquestes afectacions, la circulació ja va de forma normal.
1: Sí, dèiem abans que hi havia afectacions a la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid per un llamp que havia caigut a Sant Vicenç dels Horts. Doncs des de fa pràcticament 20 minuts, des de les 12:48, s'ha retornat aquesta circulació de trens d'alta velocitat perquè ja s'ha arreglat la catenària i, de fet, des de fa uns quants minuts també hi ha una compareixença al Meteocat i Protecció Civil en directe. Des de 12:45, qualsevol informació que surti allà també l'actualitzarem.
0: L'anirem seguint també en aquest programa especial. En el que volem fer ara mateix és parlar justament amb Protecció Civil. Tenim a l'altra banda de la línia telefònica el Marc Huertas. Què tal? Bon dia, benvingut.
3: Hola, bon dia.
0: Ho explicava Marc de moment, pel que dieu des de Protecció Civil, zero incidències aquí a Sant Boi.
3: Sí, no hem tingut cap incidència. Semblava que al principi, que veia la cel del matí, tindríem pues, un matí complicat, però el que heu comentat abans, que les tempestes ens han escrivat.
0: Doncs és justament aquest fenomen meteorològic que també ens ha explicat el Jordi Montserrat. Però ara mateix vosaltres seguiu previnguts en aquest pla que també s'ha activat i amb aquestes mesures de prevenció que també s'han activat des de l'Ajuntament?
3: Sí, sí, encara continuem fins a les 17 hores, a les 5 de la tarda, amb aquesta vigilància i aquesta precaució, no?, d'observació, i si cal fer alguna activació o alguna actuació in situ, pues, estar preparats.
0: Clar, ho comentàvem també abans, Marc, ens haurem d'acostumar a aquests fenòmens meteorològics perquè últimament cada vegada en tenim més. Si mirem a l'horitzó sembla que això seguirà passant. Sé que cada vegada que parlem d'això t'ho preguntem, però és que és molt important remarcar-ho. Quines són les mesures que s'han de prendre quan hi ha un fenomen meteorològic d'aquestes característiques? Avui sembla que no serà finalment el que semblava que podria passar, però tot i així encara hem de mantenir l'alerta. Què és el que s'ha de fer? Quines mesures de prevenció s'han de prendre per part de la ciutadania?
3: Sí, les mesures que s'han de prendre, el millor és informar-se del temps per mitjans als mitjans oficials, d'evitar els desplaçaments, això és obvi, limitar les activitats a l'exterior i, bueno, si tenim inundacions a casa, pues evitar els baixos, anar a les plantes superiors i seguir, sobretot, les vostres informacions, que són molt, molt eficaços.
0: Doncs gràcies també, Marc, per atendre'ns en un dia com el d'avui, en el que també doncs, heu d'estar molt presents i atents a qualsevol novetat. Una forta abraçada, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Tot just és un quart de dues. Som a Ràdio Sant Boi seguint aquesta alerta per pluges intenses. Protecció Civil manté aquesta alerta pel Pla Especial d'Emergències per inundacions, atès aquesta prevenció d'intensitat i també acumulació de pluja al litoral de Catalunya durant el dia d'avui, aquest dimecres, en el que, com diem, ha baixat aquest nivell d'alerta, però de moment es manté fins les dues i Protecció Civil està alerta fins les 7 de la tarda, tal com ens actualitzava ara mateix en directe al Marc Huertas. Es demana, per tant, extremar les precaucions, seguir les previsions habitants i no acostar-se a zones inundables, per exemple. El que diu l'Ajuntament és que la passera del riu ara mateix està inundada. També, segons diu, el Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Sant Boi i els serveis municipals estan atents a l'evolució de la situació per prendre les mesures que pertoquin i també atendre a possibles incidències que pugui haver-hi. Per cert, ara mateix l'Ajuntament, reunit a la seva junta de govern local, en un dia en el que també ha hagut d'actuar sobretot perquè s'han pres mesures dràstiques per prevenir el que podia passar en el dia d'avui. En aquest sentit, sobretot, la que més podem destacar és que s'han anul·lat les classes. Ara parlarem també què és el que farà l'Ajuntament al respecte. Abans, Albert Vilar, tenim última hora.
1: Sí, a Protecció Civil ha aixecat la recomanació a restringir la mobilitat al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Ho ha confirmat ara fa pocs minuts des d'aquesta compareixença de 1:15 la subdirectora del servei, l'Eima Soler, i s'han aixecat aquestes restriccions de mobilitat a la nostra comarca i a les altres comarques afectades.
0: Per tant, ja no hi ha restricció de mobilitat, segueix havent-hi la prevenció, és a dir, segueix a venir les mateixes recomanacions que hi havia, però, tot i així, en el sentit de la mobilitat, ja no.
1: No hi ha restriccions de desplaçaments ni d'actuacions sanitàries no essencials, mentre que la resta de prevencions sí que es mantindran fins a les 5 de la tarda, com deia Protecció Civil, per un tema de logística.
0: Doncs aquesta és l'última hora, també sembla que a poc, el dia cada vegada el veiem de forma més clara, no hi hauran aquestes pluges que sí que s'anunciaven ahir, que també ens arribaven en aquest desalert que ens va arribar als nostres telèfons mòbils. El que parlàvem, el que ens arribava, una de les coses, o almenys de les més dràstiques de les mesures que s'havien pres, és que no hi hauria classes, que els nens i les nenes no podrien anar a l'escola per prevenció, per aquest risc de pluges. En aquest sentit, hem preguntat a la regidoria d'Educació i lamenten que s'hagi de suspendre les classes, tan sols el dia després de començar-les, però expliquen que és per a millor de les raons, que és, evidentment, doncs, aquesta seguretat dels nens i les nenes. Ara mateix hi ha també interlocució entre l'Ajuntament i la direcció dels diferents centres educatius per poder coordinar actuacions en cas de que hi haguessin incidències, per exemple, si hi hagués alguna inundació, que pogués haver-hi una actuació perquè demà es poguessin reprendre les classes sense sorpreses. El que també passa amb aquesta situació, que a més és d'un dia per l'altre, ahir és quan va arribar l'avís, és que molts pares i mares han hagut d'espavilar-se per poder cuidar els seus nens i nenes, i en aquest sentit també des de l'Ajuntament es reconeix que és impossible poder coordinar algun sistema que pugui ajudar les famílies en aquest sentit a que puguin quedar-se a algun lloc en el cas de que alguns pares i mares hagin d'anar a treballar perquè no poden justament seguir el teletreball. Per tant, ara mateix el que podem explicar és que ja no hi ha restricció de mobilitat, que ha baixat el nivell d'alerta i que estarà fins les dues, però que tot i així segueixen les precaucions que s'explicaven des de Protecció Civil, i la pròpia Protecció Civil segueix convocada i alerta fins a 7 de la tarda pel que pugui passar. Justament ho explicàvem, aquests nens i nenes no han pogut anar a l'escola, però, en canvi, molts pares i mares sí han hagut d'anar a treballar, perquè recordem que el teletreball és una recomanació i que, a més, és impossible de complir segons la feina que puguem tenir. Saludem Antoni Gabernet, de Comissions Obreres. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Què tal?
0: Clar, el que expliquem és que el que s'ha dit és que es faci teletreball, tot i així, en algunes situacions, evidentment, és impossible. Què és el que s'ha dit des de l'Ajuntament de Sant Boi a aquest respecte, és a dir, amb aquest risc de pluges? Què és el que s'ha dit respecte a si anar a treballar o no?
4: Bueno, nosaltres ens van donar trasllat ahir davant l'emergència que totes les persones treballadores del nostre ajuntament que tenim instaurat el teletreball i en els àmbits que fos possible, doncs que fessin teletreball i es quedessin a casa. Per dues raons molt lògiques, no? Els nous desplaçaments i també pues, la cura familiar i el servei actiu en tot moment, que és el que s'intenta des del nostre servei tenia la nostra ciutadania, no?
0: Això per una banda, aquesta és la recomanació que s'havia donat. Per altra, també, tu creus que s'ha de replantejar d'alguna forma en aquest sentit aquest tipus d'alertes i, sobretot, com això pot ser més habitual, creus que s'hauria de crear algun protocol, alguna cosa, perquè la gent sàpiga realment si ha d'anar a treballar o no? Perquè a vegades queda com una mica en un terreny com de grisos.
4: Mireu, en aquest sentit, a la nostra plantilla, nosaltres disposem d'un protocol d'actuació davant aquests fenòmens adversos meteorològics, perquè l'impacte creix dia a dia, aquest canvi climàtic, que ha estat acordat amb l'Ajuntament i Comissions Obreres i la resta de sindicats. Això és un pas important on detalla totes les mesures d'acció que s'han de tenir en compte i de protecció i de prevenció, no? A més, el nostre Ajuntament tenim creat des de ja fa uns anys dos equips de personal tècnic i de personal d'oficis que pertanyen a la brigada de manteniment per donar resposta conjuntament amb la policia local i els serveis de protecció civil a les emergències diàries, només a les inclemències meteorològiques. I a més, paral·lelament a aquests equips, tenim un equip concret, específic, per a les inclemències meteorològiques. Això és una feina que, juntament amb els sindicats, tenim aquí instaurada des de fa temps, perquè, malgrat que alguns no vulguin evidenciar que hi ha un canvi climàtic i cada vegada anirà més, aquest ajuntament i els seus treballadors ho tenim present i així treballem.
0: Per tant, sí que hi ha uns criteris d'actuació i se sap el que ha de fer cadascú, diguéssim, en cas de que hi hagi una emergència d'aquest estil. O almenys és el sindicat, es treballa en aquest sentit de donar a cadascú la resposta si ha d'anar a treballar o no.
4: Clar, nosaltres el tenim instaurat. Sí que és cert que trobem que davant aquestes emergències, quan es publiquen des de la Generalitat de Catalunya aquestes directives, doncs que des del propi ajuntament, tot i que s'envia un comunicat il·lustratiu de quines són, a nivell general, aquestes recomanacions, al nostre entendre, Comissions Obreres troba a faltar que, de manera clara, traslladi als treballadors, a la plantilla, en ferm, qui forma part o no d'aquests serveis essencials no urgents, perquè sàpiguen que poden, en un moment donat, decidir si s'incorporen o no s'incorporen al treball. Però, després, quan passa cada emergència, fem una valoració de la mateixa i treballem conjuntament per si detectem alguna errada, alguna falla, i també per valorar els encerts que assolim, també amb freqüència, i millorar dia a dia amb aquest tipus d'actuacions.
0: És justament el que deia respecte a aquests serveis essencials, és una mica aquesta zona de grisos, que abans comentàvem, i que aquí és potser on sí que cal justament indicar què és el que és necessari i què no, però també s'haurà d'anar trobant amb aquestes situacions que, per desgràcia, doncs, cada vegada són més normals i que sembla que en el futur doncs seguirà sent així. És Antoni Gabernet, de Comissions Obreres, moltes gràcies per atendre'ns també avui en aquest programa especial.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Des d'ahir, la Generalitat de Catalunya ens alertava en aquest test alerta que avui hi havia risc extrem de pluja. Ara mateix ha baixat ja aquesta alerta un punt més i Albert Vilar ara mateix la tindrem fins d'aquí res, uns 40 minuts fins a les 2 del migdia. Tot i així, ens explicava Protecció Civil que això, almenys ells, estaven alertats d'alguna forma fins a 7 de la tarda.
1: El que dèiem abans també és que fa uns minuts la Generalitat ha anunciat que s'aixeca la recomanació d'evitar desplaçaments. El que no s'aixeca per tema logística que dèiem abans són la suspensió de classes, perquè ara mateix seria molt difícil tornar a la classe i la renovació no seria adequada, tal com ha informat Imma Soler, que és la subdirectora general de Protecció Civil, i l'aixecament de les restriccions s'ha informat a la ciutadania amb l'enviament d'un nou S-Alert. Com ja va ser ahir a la tarda, doncs ara per aixecar-ho.
0: Perquè la gent també sàpiga exactament què és el que pot fer i el que no, recordem que no només les classes, sinó també les activitats esportives a l'aire lliure i part de l'activitat als centres de dia i sanitària no urgent. De moment, això encara segueix suspès. En el cas de les classes ja no té tanta afectació perquè pràcticament estarien a punt d'acabar. En alguns centres sí que també es fan de tardes, però sobretot pel que fa a les activitats esportives, de moment això encara continua suspès. El que sí es pot recuperar ara mateix és la mobilitat, segons m'hem pogut explicar fa pocs minuts també en aquest programa on estem seguint aquestes afectacions que sembla que al final acabaran a no res. Ens explicava també el meteoròleg Jordi Montserrat que s'han equivocat amb les previsions, que els meteoròlegs s'han equivocat i que s'ha donat un fenomen difícil d'entendre, però que d'alguna forma és com si haguéssim esquivat aquests forts aiguats que podrien caure durant el dia d'avui. Tot i així, això ha tingut afectacions. La primera, l'hem comentat, ha estat pels nens i nenes que no han pogut anar a l'escola, també pels pares i mares que han hagut de buscar alguna solució respecte a què feien amb ells, també perquè molts d'ells han hagut de quedar-se teletreballant, altres, en aquests serveis essencials que comentàvem, també amb l'Antoni Gabernet de Comissions Obreres, han hagut d'anar a treballar, però també ha tingut afectacions als negocis, i de fet ha tingut afectacions molt directes a un negoci d'aquí, d'aquesta ciutat, perquè la vecina Coffee House, la tenim aquí al costat d'aquesta ràdio, ha decidit directament no obrir el dia d'avui per aquest risc de pluges. Escoltem el que diu la Mònica, la seva responsable.
5: Bueno, nosaltres principalment la decisió la prenem perquè hi ha una alerta i hem de fer cas, no queda opció, no hi ha opció. També, sobretot, per vetllar per la seguretat de les nostres treballadores, i també condiciona molt el dia a dia de les persones i repercuteix en el consum Llavors la gent ja teletreballa, ja no surt, no hi ha col·les, llavors es nota moltíssim, però principalment per la seguretat. No és per un tema de perill en quant a la situació del local ni res. És vetllar per les persones en general, clients i treballadores.
0: 5 minuts i seran 2:15. Això és Ràdio en Directe. Justament ens acaba d'arribar aquest avís de Protecció Civil. El que deia és el que explicàvem ara fa uns pocs minuts. El que diu aquest és alerta és que s'aixeca aquesta limitació dels desplaçaments. Per tant, tothom es pot desplaçar de forma normal, tal com ho tingués previst en el dia d'avui. Però el que també s'aixeca, i això ho acabem de saber, és aquesta activitat sanitària a l'Alt Penedès, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental, que, com explicàvem, avui havia quedat, l'activitat sanitària, em refereixo a la no urgent, havia quedat anul·lada. Ara mateix, per tant, es recupera aquesta activitat. El que no es recupera és ni les escoles ni les activitats esportives. Això, a no ser que hi hagi un nou avís, que en aquest cas també l'explicaríem, de moment encara no es poden recuperar. Però bé, ja veiem que això va canviant i, segons avança el dia, Albert, cada vegada tenim millors notícies. Jo crec que aquest màxim risc que hi havia, doncs cada vegada crec que fa millor pinta. Però hem explicat que ja hi havia afectacions, alguns dels negocis, acabem d'escoltar a la Mònica de la Vecina Coffee House, que ens explicava que directament no havien obert, sobretot per la seva seguretat. La resta de comerços, o almenys gran part dels comerços, hem de dir que han obert amb normalitat aquí a la ciutat, però tot i això hi ha un negoci que de fet no està podent treballar amb normalitat ja des d'abans, per un fet que també té a veure amb l'aigua d'alguna forma, i el que avui anava a passar o semblava que anava a passar també l'hagués pogut afectar. Avui la saludem en directe. Roser Castro, què tal? Bon dia, com estàs?
6: Bon dia, molt bé.
0: Quina és la situació que estàs vivint? Perquè en el teu comerç, durant aquesta setmana, també has tingut problemes en aquest sentit.
6: Sí, bueno, el van tindre a mitjans de l'agost, perquè bueno, va haver una inundació, que bueno, de fet penso que les alertes que fan ja per inundacions o possibles inundacions meteorològiques va molt bé que les facin, perquè ja han tenit les altres inundacions. I, clar, quan hi ha una inundació que cau de l'aigua de dalt a baix, perquè si se t'ha inundat a tu, doncs ni tan mal. Però si s'ha inundat al pis de dalt, doncs clar, tot el que cau doncs, va caure al sostre, es van fer malbé dues màquines, bueno, van tindre que actuar seguros, imagineu-vos tot paper, tot mullat. I, bueno, de fet, estem allà un 70%, però, bueno, estem treballant.
0: Però com va ser aquestes inundacions? És a dir, què és el que va passar perquè acabés provocant això que ens expliques?
6: Va tindre, bueno, la noia de dalt em sembla que va tindre algun problema, algun tipus de tuberia del lavabo, i quan va arribar-hi, clar, ell ja ho tenia tot inundat, perquè és el que comentaven, que l'aigua fa molt de mal. Fa molt de mal i arriba molt ràpid a tot arreu. Aleshores, clar, a mi el que em va afectar era que tot el que ella tenia de terra a mi m'entrava pel sostre.
0: Clar, això ha quedat amb aquestes destrosses que explicaves sobre el teu local, que també tenen una afectació sobre el teu negoci. Tu, quan ahir vas rebre aquest test alert, clar, què és el que vas pensar?
6: Home, jo vaig pensar bueno, que no entrés res més per la tuberia, que havia passat tot això, que no sé si allà dalt la tenen ja reparada o no, però que són necessaris, perquè és el que comento, l'aigua entra per tot arreu i l'aigua fa molt de mal, eh? L'aigua fa molt de mal, o sigui, jo penso que sí que hem de fer, o sigui, hem de fer, diguéssim, tot el que sigui possible, perquè si no hi ha gent que ha d'anar-hi a treballar, doncs ha d'anar-hi, però hem de fer tot el que sigui possible per complir l'avís que ens envien, ja que tenim aquest privilegi de tindre l'avís, perquè les aigües fan molt de mal, i ja si entren en tuberies pluvials fan més.
0: Tu ara estàs podent treballar amb normalitat?
6: No, amb normalitat no. No, perquè, clar, l'aigua ha caigut a màquines electròniques i n'hi ha dues parades. Funcionant una i un ordinador també parat i el plotter, bueno, a mitges.
0: I quan esperes que es pugui recuperar?
6: Pues quan actuen els seguros, que tampoc és una cosa que vagi molt ràpid.
0: Doncs ja veiem que això de les inundacions pot ser perillós, ho parlàvem ara també amb la Roser Castro, que hi ha hagut de viure-ho recentment. Avui, per sort, Roser, sembla que tot acabarà en no res i que, per tant, doncs, hem pogut esquivar aquestes fortes pluges que arribaven durant el dia d'avui. Roser, moltes gràcies per atendre avui la nostra trucada.
6: A vosaltres.
0: Són 2:15. Des d'ahir, alerta màxima per pluges, que al final, avui, tal com ens explicava el meteoròleg Jordi Montserrat i també per les diferents informacions que hem anat rebent, sembla que no serà el que esperàvem. Hem esquivat aquestes fortes pluges. De moment, encara segueix alerta durant mitja hora fins les dues, una alerta més lleu que la que havíem rebut durant el dia d'ahir a cinc comarques, una d'elles al Baix Llobregat, però de moment, almenys Protecció Civil segueix alerta per si passés alguna cosa. Recordem, el que ahir s'havia suspès eren les classes, les activitats esportives a l'aire lliure i també part de les activitats als centres de dia i l'activitat sanitària no urgent. De moment, el que s'ha dit, segons l'últim és alert que hem rebut de fet aquí als estudis fa pocs minuts, és que les classes segueixen suspeses, les activitats esportives a l'aire lliure també, part de les activitats als centres de dia també estan suspeses, però en canvi, aquesta restricció de la mobilitat ja no és com a tal, per tant, la gent podeu moure-us com considereu, segons com teníeu previst en el dia d'avui. També tornen a funcionar amb normalitat els trens. Aquí a Sant Boi hem de dir que no hem tingut cap incidència ni pel que fa a la mobilitat ni tampoc aquí a la ciutat pròpiament. I, per tant, sembla que això finalment acabarà no res. Per tant, Albert Vilar, bones notícies, diguéssim.
1: Efectivament, i millor prevenir que curar, no té més.
0: Millor prevenir que curar. Ens quedem amb això, també amb el compromís per part de la Regidoria d'Educació que demà tornessin les classes, passés avui el que passés, en cas de que s'hagués de fer alguna actuació, també el que expliquen és que volen que torni, sobretot perquè és que és el segon dia de les classes. Van començar avui hi ha hagut aquesta anul·lació. En qualsevol cas, ho explicarem aquí a Ràdio Sant Boi, si hi ha qualsevol cosa, però sembla que l'ensurt, de moment, aquest risc de pluges, doncs hem pogut esquivar-lo i que, per tant, el dia continuarem amb certa normalitat. Ho hem explicat aquí des de Ràdio Sant Boi. Albert Vilar, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: També a vosaltres per la confiança. Una forta abraçada.

0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solen és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
0: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
0: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
4: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
4: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
6: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes.
0: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
4: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
0: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
4: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestar o Quimi Portet.
0: Els esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
7: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una cinquantena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
2: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
8: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
0: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
0: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
10: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dia.
0: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
11: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
12: Nosaltres tenim activats el Duprocim també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
11: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha funcionat amb normalitat.
0: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes hi han arribat de matinada sense causar danys greus. Ara sí, Canal Blau, Jaume Inglés.
10: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimecres, on s'han suspès les classes i l'activitat esportiva a l'aire lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats al Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
0: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a Rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
4: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
13: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a dos per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
4: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
0: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
14: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
0: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
14: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
15: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
16: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
14: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
17: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
14: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
0: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Montcarvajal, bon dia.
18: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
19: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
20: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
18: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
21: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
18: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
0: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
4: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
22: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
4: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa a Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciank.
0: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els Comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
4: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
23: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
4: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
0: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
4: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
2: Mapa, l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
4: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
0: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'una mà a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats. La passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
6: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de festa major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 7:45, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
0: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
8: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
7: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, d'en Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, que eren la Oz, Ginestà i Bayuca, i diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
4: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
9: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 7:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que entrena Gio Brambongos, exjugador del Barça. Els socis del conjunt blaugrana, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Champions. Escoltem Hansi Flick.
25: I think at the end every big
26: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
9: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar el crack blaugrana
3: a les hores prèvies al partit d'avui.
5: Jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al camp sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va néixer aquest any.
9: A 3:15 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
10: El resum és que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más una locura que no me gusta.
9: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet a 6:45 de la tarda i l'Erna Lleida Joventut, Badalona. I posteriorment, a 9:00 del vespre, el Quit Sanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
11: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Quit Sanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
12: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
11: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a 9:00 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
9: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 9:15 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 2:45 i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter, i els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
0: La xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
6: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
4: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
4: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida, ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
8: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel camí, m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
8: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
4: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
8: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
4: En Cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
8: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet.
4: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
10: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:15.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat el nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
13: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
12: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
4: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
4: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
15: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre 6:15 i 7:15 de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
16: Nosaltres tenim activats el Duprocim també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
15: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
4: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies un dia més. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
8: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
17: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
8: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar 30 de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
4: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Moianès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
11: Notícies en xarxa.
4: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellver, bon dia.
18: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
18: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
4: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
18: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capella és portaveu dels Republicans i David Cid dels Comuns.
19: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària després ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
20: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
18: Com els comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern, que cessi la consellera d'Interior, i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
21: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
18: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels cupaires.
4: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
23: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
24: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
22: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
25: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
22: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
4: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
8: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
26: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
4: Són 3:45. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
8: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
27: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava a una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
8: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
4: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
0: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 7:45, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
11: Notícies en xarxa.
4: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
2: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
1: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
4: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
5: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui

0: l'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
1: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
0: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La Xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la Plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
2: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
3: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i el Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
4: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
3: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre el festival també farà parada a Darmosa, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
5: Penso que ven en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
3: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riudecanyes o Don Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
2: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys. Va néixer el 1953. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
6: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
7: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
8: I think at the end
9: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
7: I què diu de la Champions Lamine Yamal?
10: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va néixer aquest any.
7: Avui a la Copa Federació de Futbol, 3 partits amb representació catalana: Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i San Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida Joventut Badalona, i posteriorment a 9:00 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent informa Jordi Givert.
11: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
12: L'equip arriba molt bé de ganes.

0: sapiguen la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra, en res més. Però sapiguen que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
1: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
2: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
7: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
8: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Avui és dimecres, avui toca el postre Macedònia Musical, i tant que sí. Molt benvinguts al programa, que tenim el Dani, que controla tot, i jo, en Joan Sola, que us parla aquesta hora. Bé, comencem parlant de la foscor, de la tristor, quan estem en un pou ficat, si no podem sortir. I què fem? Cridar, cridar. Donem vida, donem la llum.

I parlem de la música mexicana, però de la més moguda, de la mexicana. Parlem d'un director i molt amic de Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, que va dirigir Desperado, Abiertos el amanecer, i escoltem la seva malagueña celerosa.

Bé, la vida és monòtona, és avorrida, clar, cada mateix, t'aixeques, treballes, pots gaudir una mica també, però hi ha moments definitius que es marquen a la cap de cadascú, uns moments que són els millors de la vida.

0: escrita.
1: La narració d'una parella és difícil perquè als i baixos hi ha... Que si tinc parella? Esclar que tinc parella. Com es diu? Ramalama. Ramalam, ding dong, ramalam, ding ding dong, ramalam, lam, lam, lam, ding dong, ramalam, lam, lam, lam, ding.

Bé, quan hi ha una relació que es trenca, és un travestall increïble, tant per ell com per ella, per qui sigui. Però realment, tot s'ha faltat la parella o tot el que fes amb ella?

Bastant rebre també és dolent perquè fas tot el que feies abans, però a sobre recordant a la parella. Ves a algun lloc, un restaurant, una botiga, un carrer, una plaça, i tot es recorda a ella. Quan diria filòleg, citant a Mercè Rodera.

També hi ha casos de que no accepten que hi ha un trencament i s'arrastren cap a la parella i volen suplicar i, per favor, agafa'm, agafa'm, i millor és deixar-ho tot enrere i marxar.

Sirà, farem un tribut, petit tribut, a un cantant que va morir aquest estiu, un fundador, un pioner de la música metal, amb el seu grup Black Sabbath, parlem de Ozzy Osbourne. Escolta'm.

Bé, guerres sempre n'han hagut, des de les tribus del Nardental, Cromanyol, passant per la Mitjaval, passant per la Primera Guerra Mundial, ara Gaza, ara Ucraïna, terrible. Aviam si algun dia s'acaben utòpicament.

Bé, i quan s'acaba la guerra, què passa? Doncs hi ha gana, hi ha pobresa, moren molts innocents que no volien una guerra. Això és el que passa després d'una guerra.

Si un día esteu deprimits, te caiguts, no sou moneneu, no sou moneneu, no us preocupeu, perquè sabeu que teniu una veu per parlar i un sostre ple d'estrelles.

I ara un petit homenatge a un home que, sense dir res, ens feia esclatar de riure. Crítica social al temps modern, el gran dictador. I amb un bigot i un bastó i un bombí. Charles Chaplin. Calibrava el gest amb precisió.

fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi, moltes gràcies per escoltar la ràdio, i us esperem molt aviat i ens escoltem molt seguit. Espero que totes siguin especials. Gràcies, adeu, bona tarda.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. A Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb sambollans i sambollanes, que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita Alejandro Saiz. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: A tu, quan algú, et trobes algú pel carrer, per exemple, et diuen molt allò de ostres, quantes coses que estàs fent, no?
1: T'ho diuen molt, no? Sí, m'ho diu la gent al carrer, i m'ho diu els meus amics, i m'ho diu ma mare, i m'ho diu el metge, també, a vegades. Sí, és curiós. Sí, sempre he sigut bastant cool, inquieto. Llavors, sempre he fet coses. Des de que ja era adolescent, vaig començar a fer projectes i coses així per mi cuenta, i, o amb amics i coses així. Llavors, ara que ja sóc gran, doncs, també continuo fent coses. Ara intento que aquestes coses que faig tinguin rendibilitat, no? Vull dir que també em donin feina, em donin de menjar. Però sí, em fico en molts projectes diferents. També tinc la sort d'engegar projectes, que també és una cosa que m'agrada, que és com engegar projectes nous i ficar-me allà de lleno, però si em truquen, sóc complicat de dir que no. Sempre dic que sí. Si em motiva la cosa, dic, vinga, va, cap endavant.
0: D'on diries que et neix aquesta energia? Perquè ja ens has dit que ja fa molt anys que tens aquesta vida i que tens també com aquesta necessitat d'expressar-te i de fer projectes.
1: Doncs no ho sé. No? Clar, jo et diria... Sí i no, el que et diria ara és com, crec que ve d'aquí però no, perquè ve de més lluny. A mi el timbal, jo vaig estudiar en l'escola que es diu el timbal, on també soc profe ara, i a mi em van ensenyar teatre, em van ensenyar interpretació, i em van ensenyar una cosa que era com, si ningú et dona feina genera-te-la tu mateix. Llavors és una cosa que a mi m'ha quedat molt. Llavors és com, bueno, el món del sector és complicat, els càstings, bueno, càstings per dir-ho d'alguna manera, perquè no existeixen aquests càstings dels que dic. Doncs si ningú em dona feina, me la faré jo mateixa. Llavors, companyies de teatre, projectes propis. Però és veritat que tot això ve d'abans. Jo no havia estudiat el timbal quan ja tenia aquesta actitud. I no sé, crec que és de llançar-se a la piscina.
0: D'abans, quan és, per exemple? En quina edat comences a sentir coses al voltant d'això?
1: Projecte, com a projecte teatral, el primer que vaig tenir... Fa molts anys, i va ser l'Impro, no l'Improshow, no, que, perdona, el Tricomedy. Va ser el Tricomedy, que va ser una companyia on teníem 16 anys, 16, sí, 16, 17 anys, tres amics van fer un grup de teatre on fèiem esquetxos d'humor i molt sense saber de què anava la cosa, molt sense saber fer teatre, no havíem fet molt de teatre, no havíem format una companyia mai, no havíem fet un espectacle mai de zero, no sabíem res, però teníem ganes de fer coses i no teníem vergüenza. Llavors, mira, vam fer dos espectacles i molt agraït en aquella etapa, perquè des de la inconsciència de no saber res, amb 16 anys, ja t'ho dic, 16, 16, 17 anys tindria, no havia ni començat a estudiar teatre, vam com engegar, aquesta va ser com la llavor de primer projecte de, ah, mira, anem a fer coses, anem a fer un espectacle, perquè sí, no tenim ni idea, i copiàvem esquetxos de Cruz y Raya, de Martes y Trece, vull dir, fèiem això, del tricicle, i res, com puc, poca vergüenza, i gent que no es venia a veure, llavors, sempre està bé la gent.
0: No has tingut mai vergonya?
1: No, i sóc una persona vergonyosa a vegades, eh? Jo vaig començar a fer teatre a Cal Niño, amb el Josep Sàbat, aquí a Sant Boi, i tindria com 12-13 anys o així, i recordo que aquell primer any ho vaig passar molt malament perquè em feia molta vergonya. Era gent nova, gent que no coneixia, com un grup de teatre que ja s'havia fet, ells eren molt amics entre ells, jo el nuevo havia llegat, i ho vaig passar molt malament amb la vergonya. Vaig passar molta vergonya, però em van donar un protagonista. El Josep Sala em va donar un protagonista, llavors m'ho vaig haver de menjar, però a poc a poc vaig a descobrir que l'escenari m'hi estava molt còmode i m'ho passava molt bé. Llavors era com, a l'escenari estava super obert, super bé, i després relacions amb les persones em costava molt, era com molt vergonyós, però l'escenari era una altra persona. A poc a poc, amb els anys, això ja ha canviat. No soc tan vergonyós amb la gent, tinc més, però també l'escenari m'ha donat aquesta seguretat a la vida. I no, vergonya molt poca, la veritat.
0: Tu creus que fent teatre des de tan petit, en aquell moment en el que estàs formant com la teva personalitat, moltes coses al voltant del que ets tu s'han construït al voltant d'això?
1: Sí, i tant. Sí, sí. Bueno, i molta seguretat a la vida, també. I puc ser una persona insegura, però també a vegades que... Bueno, aquest personatge que et fas, una miqueta, no? I potser estem entrant en un pla superpsicològic, superíntim. Però aquest personatge que et fas, una miqueta, tots al final tenim un personatge.
0: Sí, sí.
1: Tots, això, el teatre de la vida, no?, que li diuen. I tots tenim un personatge. I és veritat que a mi, les eines que he adquirit a l'escenari, de tenir aquesta seguretat, de creure el que em faig i potser poder fer riure la gent o poder fer emocionar la gent, ho aplico a vegades a la vida, que és com aquesta seguretat també l'he de tenir a la vida, no? I això, jo n'he après molt d'això i de, bueno, desenvolupar-me amb la gent i tenir més don de gentes i coses així, sempre. També és veritat que sempre ha sigut el graciosillo o el payasete de la classe, llavors sempre m'he guanyat la confiança de la gent amb això, no? Mm-hmm. Que és un avantatge que està molt bé. No? A l'institut ja m'hi passava, que era el jiji jaja, llavors a tothom li queia bé. I jo, com si a tothom li queia bé, doncs ja està, doncs pa'lante. No sé, coses que vas aprenent. De fet, he fet molt de teatre social, durant molts anys, aquí a Sant Boi també, amb una altra companyia que tenim, que és la companyia Inestables, i allà he après moltes coses, no només del teatre, sinó del teatre social, de valors, de construir, de mirar els conflictes d'una manera, des de molts punts de vista, des d'aprendre que tots som personatges dins de qualsevol conflicte, qualsevol cosa que estigui passant, tots són personatges diferents i s'ha de viure des de, i veure el punt de vista de cada personatge. Llavors això també m'ha ajudat molt a la vida, a veure els conflictes d'una manera, a tractar d'una manera, a pensar d'una manera, amb uns valors diferents. És el teatre social en aquest sentit. O sigui, el teatre jo crec que sí, m'ha acompanyat, m'acompanya ara mateix i m'ha fet una miqueta la persona que sóc. Sí.
0: Aquesta persona que ets la defineixes al teu Instagram com ni canta ni baila però no se la pierdan. Referència a Lola Flores, això per què?
1: Referència a Lola Flores, bueno, perquè Lola Flores és la millor, o sea, jo soy muy folclórica. Sí,
0: sí,
1: perquè jo ni canto ni bailo però no se la pierdan. Em sembla una manera molt de... Que he de dir que és referència a Lola Flores, però em sembla que vaig indagar una vegada aquesta frase i em sembla que no la va dir ella.
0: No era del New York Times.
1: Era del New York Times o alguna cosa així que li van dir sobre ella, però bueno, que no és una cosa que va dir ella. Però és veritat que a mi m'agrada molt això, ni canta ni baila, perquè jo sí, realment ni canto ni ballo. Però jo actuo i m'hi poso un escenari, em doneu un micro i jiji jaja. Pues això, ni canta ni baila, però no se la pierden. I a mi hi ha una cosa que connecta també amb la Lola Flores, amb el folklore, amb aquesta Espanya canyí, que a mi també m'agrada molt.
0: Què tens tu per a que no se lo pierdan?
1: Ai, no ho sé. Jo me vendo muy mal. Què tengo yo para que no se lo pierdan? Bueno, risas, ¿no? No sé, també soc una persona... O sigui, no sé, no sabria dir-te. Risas, jo què sé, us ho passareu molt bé, no se lo pierdan. Vull dir, contracteu-me. Espai de contractació, contracteu-me perquè us ho passareu molt bé. No sé jo què tinc. Jo considero que és una persona que gaudeix molt del que faig a l'escenari. Mm. I m'ho passo molt bé. M'ho passo molt bé i... i no amago que m'ho passo bé. Bueno, que m'ho passo bé i m'ho passo bé amb el públic, i el públic veu que jo m'ho passo bé, i llavors gaudim tots junts, perfecte. I li poso cor a les coses que faig. Li poso ganes i li poso cor, ja sigui en un escenari o en un projecte teatral, que no estic en un escenari, però m'agrada ficar-m'hi.
0: Clar, també passa una cosa, que és que amb el que tu fas, o almenys una part, per exemple, dels improshows o altres obres de teatre que puguis fer que tiren més cap a la comèdia, passa una cosa, que és que estàs obligat a estar bé.
1: Sí, bueno, sí, clar, estàs obligat... Sí, a veure, això és una línia delicada, però sí, perquè tu has d'estar bé o has d'estar... o almenys saber separar les coses per pujar-te un escenari. Però és així, no pots deixar a vegades... que t'afectin, doncs, coses de, que tothom té la seva vida i tothom té les seves coses, i a mi m'han passat coses també que he hagut de deixar fora de l'escenari, no? Perquè tu has d'estar tranquil, has d'estar relaxat en aquest sentit i pensant en el públic i en que t'ho passaràs bé. Després, quan acabi la funció, doncs ja tornaràs a les teves coses, als teus fantasmes i el que t'hagi passat o no t'hagi passat alguna cosa greu. Potser estàs molt cansat. Estàs cansat perquè portes un ritme de papapa, que és el que passa a mi a vegades. Però arribes al teatre i has de fer una funció i hi ha 300 i pico persones que volen riure. I llavors aprens a dir, vale, espera, anem a deixar les coses aquí i anem a pujar a l'escenari. Però també això t'ajuda. O sigui, això per mi és una teràpia, també. No, vull dir, vaig a passar-m'ho bé i aquesta estoneta m'ho passaré molt bé a l'escenari i amb el públic. Llavors, t'obliga a estar bé? Sí, clar. Has de saber diferenciar quan estàs bé i si no estàs bé, bueno, jo tinc la llibertat en la meva companyia, amb Planeta Impro, que si no estem bé, doncs no estem bé i no passa res, i li diem als jefes i, escolta, jo en aquesta època no estic bé i no puc fer X coses, i des de la companyia ens dona molt de suport, almenys en la meva companyia, i després en els meus projectes igual, si no estic bé, no estic bé, no, no ho faré de mala gana o no ho faré amb un conflicte perquè potser afecta el resultat o el procés o afecta les persones que treballen amb mi. Llavors, ser sensat amb això o una de les dues coses, o ser sensat amb això i acceptar que no estàs bé per fer X teatre o el que sigui, o aprendre a separar-ho per dir, espera, ho aparco aquí una estoneta, ho deixo aquí al camerino, vas a l'escenari i després jo tornaré amb això. També és això.
0: T'has tingut moments en els que no volies pujar a l'escenari?
1: No. Per drames, no. Per drames interns i tot, no. Potser coses que... No, perquè, per exemple, una història més personal, però l'any passat va morir un familiar meu i bueno, va ser un pal, ja sé dur, però jo aquell dia tenia funció a la nit. Llavors vaig pensar, vaig o no? Faig la funció o no faig la funció? Hòstia, acaba de passar això. I, bueno, dia de tanatoris i tal, no? Tot el que comporta. I no, vaig decidir anar-hi. Vaig decidir, no, faré funció perquè m'aniré bé. M'aniré bé i pensaré una altra cosa. I ja està, i vaig fer funció i m'ho vaig riure molt, el públic va riure i ja està. Llavors, no pujo a l'escenari per un motiu? Doncs sí, a vegades sí, però perquè et fa pal, perquè dius, ai, mare de Déu, això... Clar, separant de la impro, perquè la impro mai saps el que passarà, però... A vegades fas projectes o et fiques a coses que dius, ai, mare de Déu, això... Bueno, vinga, va, hem de fer-ho, però ho farem, no? Projectes teatrals que potser no motiven tant, o que vas dir que sí en el seu moment, i després dius, ai, Déu meu, quina forma ha agafat això, quina vergonya. No tens vergonya? L'has preguntat abans? Bueno, a vegades sí, però tires cap endavant, puges a l'escenari, perquè t'has compromès, perquè intentes buscar-li la part bona, però sí, hi ha vegades que dius, ai, Déu meu, ara he de sortir. Ara no sortiria, ara marxaria.
0: A algun punt t'ha passat que pel fet de deixar les coses a banda, no? T'ha passat una cosa greu, com explicaves, i decideixes fer la funció perquè t'anirà bé, doncs, pel que sigui. Algun cop t'has arribat com a sentir culpable per això o no?
1: No. En aquest sentit jo soc una persona molt tranquil·la. No. No, perquè no he deixat de banda compromisos per fer feina, no? O sigui, no és aquest rotllo. No. Jo estic molt tranquil amb aquest pensament, i després tornaré, i jo sé que després tornaré amb el drama o amb el conflicte que tingui, però en aquella estoneta jo he estat bé. També és feina. És que també és una cosa... O sigui, no? La feina és feina. Llavors s'ha de fer.
0: Tens una responsabilitat
1: i la feina és feina, i ara no... no? I has de complir, perquè no? El teatre vocacional, i visc el teatre i que bonic el teatre, però també és una feina, i per mi s'ha convertit en això, en una feina que quasi cada dia actuo, i llavors ha de mantenir... No? I tinc uns jefes i això funciona igual, com a tots. Però no, culpable mai, crec. No.
0: El fet de que des de tan petit estiguessis vinculat amb el teatre, que hagis construït també gran part de la teva vida al voltant d'això, ha fet que també les teves relacions vagin al voltant del teatre?
1: Sí, i tant. Sí, de fet, del meu grup d'amics, que som 5, 6, 3 som actors. O sigui que... sí, i tant. I això ho agraeixo també, perquè treballo amb els meus amics moltes vegades. I tota la gent que he conegut, o sigui, jo quan... aquests típics de gent que vaig conèixer a l'institut, que vaig conèixer a l'escola, que ha durat fins ara una persona només, la resta, bueno, m'han vingut arrel del teatre o arrel d'altres coses, i he conegut amb molta gent del teatre, amb el teatre, i he fet vida. La meva companya de pis fins fa poc era una persona que va estudiar a mi, arrel que vam estudiar teatre. Els meus col·legues de la companyia, faig molta vida amb ells. El meu grup d'amics fixa, doncs per formar embrotats, vull dir, amb els embrotats que treballo són els meus grup d'amics, vull dir, tinc la sort de treballar amb els meus amics, que és el millor que hi ha, no? Hi ha confiança, hi ha estima, hi ha cor, vull dir, sí, els meus amics i les meves relacions van molt lligades al teatre a vegades. Sí.
0: És un repte o no?
1: El què?
0: El fet de treballar, de formar tant colze a colze amb els teus amics.
1: No. En el meu cas, no. No perquè ja érem amics abans, la feina ha vingut després. Ja érem amics abans i ens estimem moltíssim i ens respectem moltíssim, i sabem com treballar i sabem el que necessitem d'un de l'altre i som sincers. Llavors, quan hem treballat junts, hem treballat molt bé. Sempre hi ha moments d'estrès, evidentment, per a totes les feines, però hem treballat molt bé. I la resta, doncs, també, la companyia amb els de Mala Idea, que és la meva companyia també de teatre, ja és una cosa que vam estudiar junts, vam formar la companyia i hem sigut amics també. I a vegades doncs, treballem junts i treballem bé. Vull dir, no, sense, hi ha sinceritat, i tothom sap quin és el seu paper i què pots demanar de l'altre i què pots demanar de tu, treballem molt bé. I jo, amb Brotats, per exemple, treballem superbé. Sí, sí.
0: Quan són projectes que són tan personals, que et surten tant del cor, a vegades fa que també sigui difícil de gestionar?
1: Amb els altres, vols dir?
0: Sí. O...
1: No, és que no... No. També jo soc una persona molt fàcil. Sí, penso que soc fàcil per treballar. No poso problemes, vull dir... Intento sempre remar a favor de tot. Llavors, projectes que surten del cor o que projectes que són importants i que hi ha molta pressió o que realment hi ha una cosa molt implicada, doncs no, és simplement escoltar què necessitem, què necessites tu i anar construint plegats, que és la base de la impro. Vull dir, escoltar l'altre i anar construint i anar proposant i poc a poc i a veure què rumbo coge. I ja està. Jo també tinc sort de treballar amb els amics que treballo i que també són una mica com jo i que són molt oberts i que confien plenament en mi i ja està, i saber quin és el teu lloc. Llavors no, per molt que sigui un projecte que surt del cor i que sigui molt important, si la mecànica és la mateixa, penso.
0: Diries que amb els teus projectes arribes a obsessionar-te?
1: Ah, no. No, no molt, no hi penso. O sigui, jo sóc una persona molt procrastinadora, procrastinadora, això, se m'entén. Soc una persona molt procrastinadora, soc molt vaga i no soc un obsès de la feina. Llavors, quan me da por algo, sí que tiro i penso tota l'estona, però no m'obsessiono, no soc una persona que està molt a sobre. Intento anar més relaxat en això. Llavors... Sí, és que és això. Jo vaig molt tranquil amb aquestes coses. Nunca m'hi fico de ple al 100%. Nunca no soc un obsès de que em tanco. No em parleu perquè estic així, estic pensant això. No. Intento tomar-me-lo con calma en aquest sentit. Però perquè és així, no em neix d'obsessionar-me. I quan m'he de parlar cosa sí que m'hi poso, però no m'hi posaré més d'una hora. O sigui, és com m'hi poso una estoneta, vull dir, no me vuelvo loco. I vaig a fer-me una birra, vaig a donar una volta i ja tornaré. No, per a nada, la veritat.
0: En tot això que ens explicaves, des d'un principi ha tingut un escenari que és Sant Boi, com ha començat el teu camí al teatre, també els projectes que has anat fent. Diries que Sant Boi és una ciutat que acompanya les inquietuds de persones com tu, per exemple?
1: Sí. A veure, a mi jo sempre penso que una persona que... Sí, perquè, bueno, jo, de fet, la primera companyia... O sigui, a mi la primera persona o el primer organisme poder, és la meva escola, el Joan Verdina. Jo vaig estudiar al Joan Verdina, l'institut. Bueno, la primària, parvulari i institut. Jo vaig estar molts anys allà. Llavors, aquest va ser com el primer... La meva escola ens va com recolzar en aquest sentit del tricòmedi aquell. No? El tricòmedi que va néixer, això va néixer a l'institut. I va néixer a l'institut com a festivals de fi de curs que fèiem, que tothom ha fet, que totes les escoles tenen, però nosaltres volíem fer teatre, volíem fer això, aquests esquetxos. Llavors, el Verdina, amb mi, em va donar una plataforma de dir, vale, fes el que vulguis. Perquè fins que nosaltres no vam arribar en aquella promoció, no es feia teatre. Al festival de fi de curs es feien balls, es feien de tot. I em van dir, no, feu. I a partir d'allà vam dir nosaltres, no, ara volem fer-ho, però només nosaltres. Un festival on només actuem nosaltres. I el Verdina es va volcar en això. Ens va ajudar a demanar un teatre a la Cellera. Va dir, sí, què necessiteu? Llavors, allà sí que vaig tenir una primera plataforma de dir, vale, se m'està donant aquest espai. I després, quan ja vam donar el salt, és que tot va començar amb el Tricomedy, realment. Quan va donar el salt a fer la nostra pròpia companyia, va ser des de l'Ajuntament, concretament el Xesco Ibáñez, i el Xavi... No me'n recordo. Xavi, ho sento si estàs escoltant això. Que en aquella època gestionava el Massallera. Ara no sé què està gestionant. Bueno, Xavi Pérez. el Xavi Pérez, tècnic, i el Xesco, que també estava al Massalleres, ens van ajudar a fer el primer espectacle al Massalleres, independentment del Bardina. Llavors era com, que guai, un tècnic de l'Ajuntament que estan dient, no sé, mira, aquests nanos estan fent alguna cosa, anem a donar-los aquesta, no? I aquesta plataforma, i bé, i a partir d'allà ens vam constituir, o sigui, com va ser com aquest primer impuls del Xesco i el Xavi, que va ser com, des de l'Ajuntament ens estan ajudant. I després va haver una època de tricòmedi que l'Ajuntament ens va ajudar molt, també, com confiava en nosaltres, presentàvem concerts a les festes majors, coses així. Però clar, tot això teníem 17 anys, vull dir, és que era una locura. Jo ho penso ara, què hacía jo en aquella època? Però bueno, això va sortir així, i llavors crec que des de l'Ajuntament, a mi, en aquella època de 17 anys, fa més de 10 anys d'això, és que era, sí, 117. Se'ns va donar aquest, se'ns va recolzar, i sempre ha sigut així. I gràcies a això, després vaig estar en una altra companyia, que és la companyia d'Always, que és una altra companyia juvenil que vam fundar uns altres, i amb aquesta experiència també vam ajudar. Llavors, a poc a poc, sí, jo crec que el nano, el Josep Sàbat, el Galinho, també va influir molt. Doncs jo crec que sí, que Sant Boi se m'ha donat aquest espai, o se'm va començar a donar aquest espai, i ara, doncs, ara treballo amb l'Ajuntament en diferents coses, també perquè han passat molts anys i ja ens coneixem, i aquesta relació, i em necessiten a vegades per X motiu, doncs vaig cap allà encantat. Però sí, jo crec que sí, en els meus inicis se'm va donar aquesta petita píldora de pam, té, amb això, i amb això ho vam fer.
0: El fet de que algú aposti per tu fa que se't refermi també la confiança en tu mateix.
1: Clar, i tant. I tant, home, clar, sí, sí. I, totalment, però jo crec que és necessari que fet que algú, sigui l'Ajuntament o sigui qui sigui, no? Si també, per exemple, ara em ve al cap això de que quan ets actor i decideixes ser actor i has de dir als pares, no? Per exemple, sempre hi he conegut a gent que a casa no s'ho van prendre bé, com voler ser actor.
0: A casa teva sí?
1: A casa meva sí. Ah, sí, a casa meva van dir, fes el que vulguis. I tant, no? Mare em va dir, tu hauries d'apuntar teatre, que m'han dit, i vaig apuntar teatre. Llavors, ma mare venia i mira que veig. I jo diria que vaig dir, potser vull estudiar teatre, va dir, pues som-hi. I vaig tenir aquest recolzament. Llavors era com, que guai, faig teatre, se'm dóna bé, crec que se'm dóna bé, al públic li agrada, ma mare està contenta, perquè em diu que faig, no? Diu, hosti, sí, està molt guai. Llavors, és important, i llavors vaig començar a estudiar teatre i tot. Doncs això és igual, si des de la figura d'una mare i una pare, d'un pare a una mare, o del qui sigui, dels teus amics, d'un organisme com l'Ajuntament, que creguin i que apostin amb tu, o que diguin, ah, vinga, va, què necessites? Això? Doncs vinga. O això no t'ho podem donar, però podem donar això. Vale, perfecte. És guai, motiva, i quan ets jove, que ets inexpert i no saps d'en res, doncs és guai també ficar-te en allò.
0: Què és el que creus que determina, més enllà del talent, evidentment, el fet de que algú aposti per algú o no, i per tant, qui acaba entrant dintre de la roda i poder viure d'això, i qui no?
1: A veure, clar, és que... clar, és que en molts càstings, per exemple, qui entra, o... no sé, jo no sabria dir-te. Jo crec que si algú veu que hi ha alguna cosa interessant allà, que tu li poses ganes, que no només li poses ganes, sinó que hi ha alguna cosa, no? Hi ha una xispa, hi ha un talent, o el que sigui, o unes ganes de... No? Per mi seria suficient, com per dir, vinga, cap endavant, per què no? No? Per mi. La realitat és una altra, a vegades, no? La realitat, a vegades, és que has de ser una mica més famós, o...
0: Okay. Sí.
1: No, o ser famós o venderte muy bien, con mucha palabrería, perquè confien en tu, no? Però clar, a mi nunca se m'ha dado bien venderme. Yo me vendo, ya t'ho he dit abans, me vendo fatal. Llavors, de seguida et poden ajudar, però... I a vegades ves el resultat i dius, ja, sí, bueno... Però, ostres, jo crec que s'ha de fixar més a la gent. La gent, si té ganes i té cor, i, no, i li posa ganes a això que fa, i potser no destaquen molt, potser no destaquen moltíssim, però s'ha de veure molt clínic, penso. I per mi és suficient com per donar un petit espai, un petit, vinga, va, feu coses.
2: Nosaltres teníem 17 anys i érem tres tios con mucho morro. Però ja està. Però bueno, hi havia una cosa allà i un germen que potser, no sé si el Xavi i el Xesco ho van veure, no se'n recordaran ja, fa tants anys, però jo sí que me'n recordo. I ens va donar aquesta oportunitat i a partir d'aquí, op, i jo vaig aprendre moltes coses. I vaig aprendre el que m'agradava i el que no m'agradava i després vaig decidir que no m'agradava tant el que estava fent country comedy i m'agradaven altres coses. Però vaig, no sé, i gràcies a això estic aquí, encara em queda vida, no? Però m'hi dedico això. Llavors, no sé, responent la teva pregunta, jo per mi, si hi ha cor, hi ha ganes, hi ha passió, i hi ha un mínim, una xispa de, no, digue-li, no sé, no m'agrada dir-li talent, però una mitja xispa d'algú, del que sigui, però la xispa la veus? Jo per mi és suficient com per donar aquesta oportunitat, o aquesta plataforma, o aquest recolzament. Sí. Sí,
0: és un món molt competitiu.
2: Sí. El dels actors, sí, clar. Pocs viuen d'això. Sí, i sobretot perquè el panorama és complicat i... Bueno, això que deia abans, no? Hi ha càstings. Quins càstings hi ha de teatre, no? Clar, jo parlo del teatre, per exemple. Parlo del teatre, que és el que m'agrada. I al teatre hi ha moltes companyies, hi ha moltes produccions, però malauradament aquí a Barcelona i aquí a Catalunya és un discurs que tothom ja sap, però treballen els mateixos sempre. Tornem a veure les mateixes cares, els mateixos teatres, i llavors s'aposta molt poc per petites companyies, no? O companyies emergents, que surten, cada any hi ha petites companyies, però ostres, a vegades és com tornem a veure el teatre de sempre, l'obra de sempre amb els de sempre, i tornem a veure la Gavina de Chekhov per la Núria Espert, jo què sé, m'invento ara, no? L'Arquillué, que és com, sí, està molt bé, sí, ho faran molt bé, però són grans actors, però, i és la Gavina de Chekhov una altra vegada al TNC, jo què sé, m'entens com he dit? Mm. Llavors, clar, és un món competitiu i a més, està repartit com està repartit, no hi ha pastís, no? Podria haver-hi pastís per tots, però els pastits són molt grans, els trossos són molt grans i se'ls emporten sempre aquí bé, per exemple, no sé.
0: I el pastís, segons van passant els anys, es va fer més gran o es va fer més petit?
2: És que es podria fer més gran, no es fa més gran el pastís. Jo crec que no, es queda igual. Cada cop entrem més en aquest pastís i toca repartir menys. Llavors, jo crec que no. Jo crec que pot haver-hi més teatre, pot haver-hi més ganes de fer teatre, més ganes d'impulsar teatre. El problema és que hi ha les sales que hi ha i les sales que hi ha programen només els que programen. Llavors no hi ha més. Però te'n vas a altres ciutats i és brutal. És a dir, no? Tinc una amiga ara que està a Buenos Aires i moltes vegades m'ha explicat, i a Buenos Aires, a l'Argentina, és super fàcil anar allà i muntar una obra de teatre i tenir un públic menys o menys decent, i he fet 2-3 setmanes, no? Ja no t'ho dic, no parlem de diners, no tinc ni idees de si hem guanyat més o hem guanyat menys, però hòstia, jo tinc una amiga que és aquí de Sant Boi, la Núria, ara fa temps que no parlo amb ella, però ja m'ho va explicar, que va anar a l'Argentina, va un X temps, va estar allà, i allà va muntar una obra de teatre amb un dramaturg que era aquí català, va agafar la seva obra i la va muntar allà, i van estar 2-3 setmanes fent funcions, i era com, hòstia, que fàcil. Saps què em costa a mi aquí muntar una obra de teatre i fer 2-3 setmanes en un teatre?
0: Què falla?
2: Bueno, ella va marxar a lo loco.
0: No, dic què falla.
2: Ah, què fa ella allà? Jo no sé, si vols t'explico, no sé què fa. Núria, vols venir?
0: Què falla aquí en el sentit de perquè
2: que no s'aposta,
0: jocs...
2: Doncs això, que no s'aposta. No s'aposta per això. Anem a lo seguro, hi ha poques sales de teatre i les poques que n'hi han van a lo seguro, van a vendre entrades amb les cares conegudes, que jo he d'entendre, al final també és un negoci, no? I s'ha de pagar factures, però al final és grans produccions o produccions, jo què sé, Focus o Anexa mateix. Anexa, que és una màquina de fer comèdies, una màquina expendedora de comèdies, que produeix comèdies i estan molt bé, són molt divertides, però treballen els que treballen. Llavors, què falla? Que no s'aposta, que no, potser no hi ha... Potser s'ha d'incentivar més la cultura, no ho sé, jo no soc un expert en això tampoc, eh? Vull dir, tampoc tinc ni tinc una solució ni tinc una radiografia de l'assumpte de com està, però, bueno, la meva percepció de que hi ha poques oportunitats i les poques que hi ha les tenen els mateixos i costa molt arribar a... Costa molt, costa anys i anys. I què passa? Que durant els anys et canses i dius, doncs me'n vaig a treballar d'una altra cosa i ja no seré més actor perquè no puc. Perquè perquè tinc fills, o perquè he de pagar un lloguer, o perquè, jo què sé, o perquè estic cansat de sobreviure, no? Llavors això és una merda. Però que ja és que és el que hi ha, és així. El sector és sobreviure a vegades, moltes vegades.
0: I aquí a Sant Boi falten espais culturals, també.
2: Podrien haver-hi més, sí, podrien haver-hi més.
1: Sí, jo crec que trobo que encara podem incentivar molt més el teatre en aquesta ciutat.
2: Penso que ja, bueno, jo fa molt de temps que no vaig al teatre aquí a Sant Boi, concretament. Llavors jo penso que tenim un teatre que és el Can Masellera, que és un espai xulíssim, però penso que es queda curt. Jo penso que es queda curt com a teatre, com un auditori que pot tenir l'Auditori de Cornellà, com l'Àtrium de Viladecans, que són les ciutats veïnes, que estan un costat a l'altre, que són impressionants com a estructura, com a infraestructura. Potser no fa falta que siguin tan grans, però un bon teatre ben equipat on podeu portar diferents espectacles seria guai. Però clar, canviant el teatre tampoc soluciones el problema, vull dir, quatre focos buenos i una boca d'escenari més grande no soluciona el problema. Llavors jo crec que els espais que tenim s'han d'incentivar més, s'han de fer servir més encara. Que el Niño n'és un, és un teatre molt maco.
0: Tu, per exemple, ja has actuat molt a Cal Niño.
2: Sí, i Cal Niño és un teatre molt maco, molt bonic. Però bueno, una miqueta de un lavado de cara, no li vendria mal una injecció de, jo què sé, tampoc des d'aquí dic això, però una injecció de diners, per exemple, per rehabilitar els focus, per tenir, no sé, per poder portar espectacles. Jo quan he fet espectacles allà a Cal Niño els he fet i és la meva ciutat, és un teatre que m'agrada molt, però, ostres, però he anat allà amb els focus directament. Estic limitadet. I com estic, a veure què faig jo. Llavors ve una producció gran i hem de portar focus, perquè no en tenim. I els que tenim funcionen com funcionen. Llavors penso que s'han de cuidar aquests espais, on parlo del teatre, perquè sempre s'han de cuidar aquests espais, s'han de revaloritzar-los una miqueta. I a més, doncs, no sé, la programació teatral no ha de dir res, però bueno, coses també que conviden a la penya, anar al teatre i a, no sé si hi ha una cosa des de baix, comença des de l'educació, comença des de baix de què és el teatre i anem al teatre perquè n'he anat a funcions a Can Masselleres i algunes estaven molt plenes i altres era com, hòstia, està costant o hi ha vegades anys que no, quina és la programació de Can Masselleres, saps? Aquests últims anys sí que ho he vist més. Hi havia una programació que on cridava més atenció o feia més perquè m'arribés. I mira que jo soc de teatre, i sí que l'he vist. Però bueno, jo corro anys enrere, que era com, a veure si engeguem una miqueta més de teatre. Que és això, que hi ha espais xulos i hi ha coses que s'estan fent des de cultura. I bueno, el Comunitart per mi és un projecte on estic ficat i ara no pot tirar més flores, però penso que és un projecte molt interessant i un projecte on s'està apostant des de cultura a apropar una mica del teatre a la gent i als usuaris, diguem, la gent que participava al Comunitart. N'hem parlat, parlem de teatre, aniré a veure això, aniré a veure l'altre, és com, vale, mira, estem com incentivant que també la gent no incentivant nosaltres que la gent vagi al teatre, però ja trobes que la gent té inquietuds de teatre. Aniré a veure això, pues mira, aniré que el Niño, que el Toni del Weller està programant això. Vale, hi ha coses, hi ha un circuit. Però no sé per què no acaba de... No sé.
0: Posar diners a les mans adequades.
2: Potser sí, fer una bona inversió en teatre i no sé, estaria guapíssim, penso, no? Un teatre. Sant Boi amb un bon teatre on porta a penya guai. Penya guai, que poden ser, no passa res, no tinc res en contra de la Gavina de Chekhov feta per l'Anuir Espert i l'Arquilloé, no passa res. La poden portar també, que ja l'han portat a vegades al Can Niño, coses així. A Can Niño, a Can Masellera. Però bueno, no sé, incentivar, ara és de carrer també, no? Jo miro, si miro els pobles de veïns i dic, ah, mira que això, no? Cornellà té el Festival Internacional de Pallassos, no? De Pallasses, xulíssim això. I és una cita anual, vull dir, cada any ho fan, és una cita anual i la gent de Cornellà ja coneix això. I van veure espectacles de carrer, de clowns, no? De teatres. I la de Cans té el Festival de Teatre del Carrer, també. I també és una cita anual. I és que s'han convertit en coses que són tòtems, no? I la gent va. I no fa falta que li vendes el panfleto de no, vés al teatre, perquè no, s'ho troben. Teatre de carrer, jo què sé. No, no sé si aquí a Sant Boi podria fer una cosa així o incentivar una cosa així. Seria guai, la veritat.
0: Quines coses t'agradaria fer a la ciutat que no hagis pogut tenir l'oportunitat de fer fins ara?
2: Mira, jo penso... Pues, parlant d'això del teatre al carrer, penso molt en això, un petit teatre a la fresca, no? Una cosa que es faci... sí, convidar la gent a sortir, convidar la gent que un vespre... I que vegin coses al carrer, i pot ser obres de teatre, pot ser monòlegs, pot ser com evitar els espais que tenim públics, que penso que si se'ls dona una volta hi ha espais molt xulos, no? El centre d'Arc en Castells, per exemple, és un edifici xulíssim i té uns jardins darrere xulíssims, i jo sempre que estic allà penso, hòstia, aquí un teatre a la fresca, unes cadires així, amb un vespre, amb uns quatre focus, es pot fer unes jornades, m'entens? O hi ha uns cicles de teatre a la fresca, o no sé, em venen al camp els Parkings Shakespeare que fan funcions de Shakespeare a l'aire lliure i tenen molt d'èxit, ho fan cada estiu a Barcelona. Jo què sé, portar-los aquí de sobte, no? I fer un Parkings Shakespeare aquí. No sé, hi ha llocs que estan molt, molt bé, que són llocs que també a vegades a comunitat els fem servir. Per exemple, a comunitat fem teatre al carrer també. I penses, hòstia, no? L'assemblea, la plaça de l'assemblea que té l'amfiteatre aquell. L'amfiteatre xulíssim, on es poden fer coses. Llavors, a mi m'agradaria... no sé, un estiu de coses així, estiu, primavera, de poder fer espectacles al carrer, o un cicle de cada diumenge, no que sé, cinema a la fresca també.
0: Les ganes de fer projectes no se t'acaben, veig.
2: No, és una cosa que aquesta cosa li dono voltes de fa temps. Petits festivals de, que duren dos dies o que duren, o per la canalla, jo que sé, per espectacles per infants. No sé, jo crec que és la manera de potser apropar aquestes coses a la gent. No obligar-los a venir, sinó anar nosaltres allà. No? I places, carrers... I torno a dir, Sant Boi té llocs molt xulos com per fer diferents espectacles de teatre i de carrer.
0: Queda apuntada la idea.
2: Si algú m'escucha.
0: Alejandro Said, moltes gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Perfecte, encantat d'estar aquí.
3: Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Ràfols, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: Tenim un petit problema, eh?
1: Ah, sí?
0: Hem posat el llistó molt alt en com ha començat aquesta secció, perquè, clar, vull dir, ara això...
1: Bueno...
0: De mantenir el llistó, vull dir, una de les millors bandes sonores de la història, això.
1: Sí, doncs jo crec que el programa d'avui, bueno, almenys la secció aquesta, donarà de sí, perquè parlarem...
0: Estàs dubtant del que es fa aquí a gent de carrer?
1: No, perdó.
0: No, dic, potser...
1: Bueno, això, parlarem...
0: Perdó.
1: Ara no em posis nerviós,
0: perdó,
1: tu, que no,
0: ja,
1: no puc... Haig de parlar del Padrí 2, amb lo difícil que és això.
0: És que m'he posat padrí, saps? Vull dir que m'ha entrat el cos. Ha hagut un gatet per aquí, per...
1: Bueno, doncs... Doncs avui parlarem del Padrí 2, que finalment me l'he mirat, me l'he vist. Aquest ritme sí que és veritat que quan miri la 3, no sé, ja haurà sortit la 4.
2: Sí. Serà 2047.
1: Però parlarem de les segones parts, que en general és una cosa difícil de fer, no? Perquè les segones parts sembla diuen que són dolentes. El Padrí 2 tots estem d'acord que aconsegueix ser una molt bona segona part. I avui doncs, intentarem descobrir per què, com s'ho fa per ser una molt bona seqüela. Doncs això, m'imagino lo difícil que devia ser per als guionistes, per Mario Puzo, que era l'autor, diguéssim, de la novel·la original, i per Coppola, doncs, posar-se a escriure El Padrí 2, no? O sigui, he imaginat que tu de sobte et diuen, ostres, El Padrí, una de les pel·lícules que es considera de les millors pel·lícules de la història del cinema, i et diuen, vale, ara fes-ho millor. O sigui, fes
2: una segona i una tercera, que la tercera comença... Et faci spoiler, flojea.
0: No, i sobretot,
2: una mica, ostres,
0: passa aquesta cosa, no?, de no, que no l'espatllis, no?
1: Sí, sí, perquè a més no és com una pel·lícula que sigui a part, sinó que mantens els mateixos personatges, sí, mantens tot. I per tant, com deies, tenim el llistó molt alt. Bueno, evidentment van aconseguir fer una feina espectacular i van fer una molt bona segona part. Però, i en part, crec que... una de les raons per les que van aconseguir fer-ho també és perquè ells ja d'entrada, diguéssim, mentre estaven fent la primera, doncs ja anaven pensant en com volien fer la segona, tenien ja una idea, o sigui, tenien una raó per fer la segona, que és potser un dels grans problemes que tenen moltes segones parts, no? Que no tenen raó de ser, simplement.
0: Bueno, tenen raó de ser econòmica.
1: Sí, no? Què passa, això, que agafen un guionista i li diuen, ei, això ha funcionat molt bé, no? Fes una altra vegada.
3: Gent de carrer 2.
1: Impossible, no impossible. Funciona,
0: no. Suficient tenim amb gent de carrer 1, ja t'ho dic ara.
1: Doncs, bueno, és molt difícil fer el Padrí 2 perquè el Padrí 1 realment és una molt bona pel·lícula. I és una molt bona pel·lícula perquè explora, diguéssim, exprimeix al màxim tots els elements de la primera. O sigui, quan acaba la primera pel·lícula, tots aquells elements que havia anat preparant, no?, des d'Enzo al forner fins al favor que des del principi, no?, se'ns havia plantat allà de bona cera, fins a, no?, a la boda de la meva filla, no?, perquè és important la boda, pues després, o sigui... què passa amb el marit, no? Tots els elements que havien anat preparant des del principi de la pel·lícula tenen un sentit i s'acaben, o sigui, ja no hi ha realment res més a explicar. La història tràgica de com, doncs, una persona que no tenia res a veure amb la màfia acaba posada fins al coll, no? És a dir, que acaba convertint-se en el nou don. Què més pots explicar? Com treus més suc si ja la pel·li justament és bona perquè ja has tret tot el que es podia?
0: No, i perquè és com autoconcloent, diguéssim. Vull dir que no et demana potser una segona pel·lícula, a no ser que inventis una cosa pràcticament de zero, tot i que tinguis ja la base formada.
1: Sí. Bueno, el que és molt curiós és que la pel·lícula, la segona pel·lícula, El Padrí Part 2, té la mateixa estructura. És molt curiós, perquè realment comença amb una festa igualment, segueix amb un intent d'assassinat que força els personatges a posar-se en acció, a moure les coses, viatgem a un altre país a la meitat de la pel·lícula, el Michael doncs acaba massacrant a tots aquells que li poden suposar un problema, disculpeu l'espoiler. Fins i tot...
4: No l'he vista.
1: Ostres, no pot ser això, eh?
5: La veurà aquesta nit.
3: Estic pecant.
5: Estic fora completament d'aquesta conversa, eh?
1: Doncs, ja tardeu. Bueno, us puc dir, almenys a mi ja m'has decepcionat, dius que la tercera no val tant la pena, no sé, ja ho veurem. La segona sí que és...
2: És que entra la filla del Coppola.
1: Ah,
3: i que el gesto estava molt alt.
2: Bueno,
1: bueno, és igual. La qüestió és que és això. No només és estructuralment molt semblant, sinó que la temàtica també és la mateixa. O sigui, la temàtica central, no, d'explorar aquestes dicotomies, d'explorar aquests dilemes, aquestes tragèdies, no, de la família i l'honor i el deure i el que has de fer, etcètera, doncs són les mateixes. Ho porta també fins a un extrem. Aleshores, amb aquesta tasca, com fem una segona entrega que sigui igual de bona o millor que la primera? Un teòric de cinema que m'agrada molt i que ja he comentat diverses vegades, que es diu Blake Snyder, defensa que el secret per fer una bona pel·li, qualsevol pel·lícula, o sigui, primera, segona, tercera o quarta, diu que és give me the same but different, o sigui, el mateix però diferent. Què vol dir això, no? Perquè és una mica contradictori.
0: Home, una mica el que deies aquí, no? De mateixa estructura, que tu ja ho tinguis assumit d'alguna manera, però que les coses que passin siguin unes altres, no? Replicar una mica el que et funciona.
1: Totalment.
0: O no.
1: Sí, sí, sí. Per això vull parlar-vos d'una altra pel·lícula. Us parlaré... Bueno, una altra pel·lícula. De fet, és una sèrie. Parlarem de Star Wars. Star Wars és una saga que ha tingut moltes segones parts, entre cometes, sí. No?
4: Quarta,
6: tercera, quinta...
5: És com una relació que mai acaba, una relació tòxica que sempre...
0: Sí, per terminat. Sí, per entendre la cronologia de Star Wars, has d'estudiar-ho a fons, eh? Vull dir que sí, sí. No és fàcil.
5: No és tan
4: complicat. Són 6 pel·lícules i no hi ha ninguna més.
5: No és tan complicat.
4: Exacte. No, 6 i ja està.
1: Bueno, Rogue One...
0: N'hi ha més, hi ha seqüeles, però després la 4, la 5, la 6 s'han fet abans que la 1, la 2 i la 3.
4: I era Mandalorian.
0: Dic, aquí comencem ja a fer malabars.
1: Ara us parlaré d'Andor. Andor és una sèrie que passa al món de Star Wars, que és una preqüela, de fet, de Rogue One, que és una preqüela de l'episodi 4.
0: I la Imara dient que era fàcil. Bueno,
5: clar, un cop tu les... Sí. Veus? No és tan complicat.
0: Però tu ets molt llesta, però una mica respecte cap a la gent com jo, doncs, que mira, estiguem derrapant a les cantonades.
5: Ho sento, jo.
4: La sèrie. 4, 5, 6, 1, 2, 3, així de fàcil.
0: Ja cop deies.
1: Deia, el problema que té Andor, per mi, és que és completament diferent. No me l'entengueu. O sigui, és una de les millors sèries de televisió que he vist mai. És boníssima, és molt rellevant actualment políticament, l'hauríeu de mirar, la recomano. Però la meva opinió és que és una mala segona pel·li. Entre cometes, perquè ni és una pel·li ni és segona, però bueno, ja m'enteneu.
0: O sigui, agafant-ho com a un element aïllat està molt bé, en el context, i com tu explicaves, de fer el mateix però diferent, no compleix aquest cànon, no?
1: Bueno, perquè no fa el mateix. O sigui, realment és una història que explora l'univers de Star Wars d'una manera molt diferent. I sé que hi haurà gent que no estarà d'acord amb mi, perquè realment la sèrie és molt bona, però, ostres, què és el que fa que l'episodi 4, per exemple, ens agradi, ens captivi i ens emocioni, no?, de petits? Doncs és perquè és una pel·lícula infantil, al final és una pel·lícula, diguéssim, molt...
0: Bons, dolents i ja està.
1: Sí. Simple, entre cometes, no? Vull dir, és el mític viatge de l'heroi, és un tipus d'història que s'ha esgotat, doncs, de totes les maneres possibles, i... Bueno, en canvi, aquesta és justament, és quasi com si agafessis, vaig escoltar una definició que l'explicaven com si fos House of Cards a l'espai. Em sembla una bona manera de resumir Andor. És una visió molt més política, molt més de grisos, molt més complicada, enfangada, diguéssim, del que passa a Star Wars. I per tant, tot i que em sembla que és una molt bona pel·lícula, o bueno, una molt bona història, una molt bona sèrie, no crec que sigui la manera de fer una segona part. Star Wars Episodi 7 no ho fa massa millor.
4: Quina?
1: L'episodi 7.
4: Només existeixen 6.
5: No existeix.
1: M'agrada la teva actitud. Tant de bo que diguessis fos veritat. Però no, com hem dit abans, algú va agafar un guionista despistat i li va dir, tu, volem treure pasta, que hem de comprar els drets de Star Wars. Fes una altra vegada. I m'imagino la cara que devia posar el pobre Pau, que va dir, i ara què faig?
0: Bueno, el tio va dir... Quines vacances em fotré tu a l'estiu. Mare de Déu.
4: Jar
1: Abrams. Potser sí que va anar una mica de vacances, no? Encara no estava xat GPT, però potser sí que sembla que li hagués demanat. Escolta, potser s'havia llegit a Blake Snyder, no? I va dir, escolta, què faig? Mira, doncs el mateix.
0: No, dic, the same, but the same, diguéssim.
1: Totalment,
0: no?
1: Sí. Sí, sí. Give me the same, no?
5: Tornar a començar.
1: Tal qual. Bueno, és el que fa, manté el mateix esperit, sí, això ho aconsegueix, però és que fa exactament el mateix.
0: Sí, sí, el mateix.
1: La mateixa pel·lícula.
0: Mateix.
1: Bueno, per tant, no cal que us ho expliqui. Què anava a explicar? Sí, o sigui, pots fer una pel·lícula, diguéssim, igual, o sigui, realment, a veure, Star Wars Episodi 7 és el mateix, sí, però sí. Ara el protagonista és una noia. Que és una manera interessant de fer una pel·li. És a dir, si haguessin explorat... Doncs,
0: però no explora el fet de que sigui una noia. Simplement canvies al protagonista, però... que sigui una noia, més enllà d'una qüestió estètica, o sigui, no canvia res, no té un efecte en la trama, tampoc.
1: Sí, sí, té idees interessants, com agafar idiomes, doncs et poso un clon, no?, i què passa? Podrien haver fet coses interessants, no les fan, fan exactament el mateix que ja havien fet. Vale, per tant, sembla que potser, o almenys el que jo defenso, és que més important que fer el mateix és fer una cosa diferent. I per defensar aquest punt, parlem de Cars 2.
0: Cars 2.
5: Bueno. M'encanta com va lligant la secció. Ha començat
0: espero que es parli bé de Cars 2. Home. Perquè si no, aquí podem tenir seriosos problemes.
5: Hi ha hagut debat, Joan, abans d'entrar?
0: Bueno, doncs que no n'hi hagi.
1: Hi ha hagut tertúlia.
0: Que no n'hi hagi.
1: Si escoltem la banda sonora de Cars 2, jo crec que no es pot parlar malament d'una pel·lícula amb aquesta banda sonora. És que és espectacular.
0: Copa pistón, tu, és que ja
1: Finn
0: està.
1: Pèls
0: de punta.
1: Era el World Grand Prix.
0: Pèls de punta.
1: A veure, diríéssim que tots estem d'acord en que la peli no té molt a veure. O sigui,
0: bueno.
1: Cars 2...
2: No, és que Cars, o sigui, fent un resum molt ràpid. Cars és cotxes, carreres. Cars 2 és una trama de mafiosos, sí, que hi ha la Rússia, l'oligarca del petroli...
5: La tercera vegada que escolto això en 20 minuts.
1: És que, a veure, és molt evident, però jo defensaré que és el mateix. O sigui, és Cars, que és pues, cotxes, no?
0: Pip. Sí.
1: I a Cars 2 hi ha cotxes? Sí, vale, perfecte. Vale. Pues, check. O sigui, Cars 2 és el mateix, però diferent.
0: Sí, però cotxes amb ulls.
2: Del,
0: és que... sí,
2: però... del 100% de la pel·li, 50% o 60% no fan coses de cotxes.
1: No és veritat. De fet, encara et diré més. O sigui, de fet, la pel·lícula no només és... Sí que té coses diferents, com el fet que de sobte posen James Bond al mig de Cars, vale? Que a mi em sembla un encert.
0: Escolta,
1: o sigui...
0: a Cars 2 es parla dels temes d'actualitat, com l'energia, com els combustibles fòssils...
3: La reina d'Inglaterra, no?
0: Vull dir, s'analitzen temes en profunditat, per favor, eh?
1: Totalment, no, no, jo sí. Estic completament...
2: I Cars 3 és cotxes.
1: Un altre cop. Van tornar... No, però un moment, t'ho imagina't, el guionista que li diuen, escolta, fes... O sigui, Cars ha funcionat molt bé, és una pel·lícula molt rodona, que va de l'egoisme i tal, i superar l'egoisme per tenir amistat, per realment guanyar la carrera, etc. I el tio diu, hear me out, posem James Bond.
0: Sí, sí.
1: El tio que li va dir, vale, compro, jo, o sigui, soc
5: aquesta idea
1: fan.
5: Podria sortir perfectament d'una persona d'aquesta taula que es diu Oscar Rejonilla,
4: sí,
5: i funcionaria, sí.
4: Què passaria?
0: De fet, Cars 2 és una secció d'Òscar Rejonilla en format cinema amb milions d'euros
4: al darrere. Què passaria si agafem una peli que va de cotxes i poso a James Bond al mig?
1: Però no
4: i
1: som...
4: Paul McCartney.
1: Però no
4: som... I Paul McCartney, també.
2: No sonaven els Beatles, això t'ho van censurar, no?
4: No, no, sí, sí, és que havíem de pagar els drets.
5: A la següent de Cars.
1: En defensa de Cars 2, diré que, a més, o sigui, realment no és tan diferent. De fet, a nivell temàtic és una mica el mateix. O sigui, si la primera era superar l'egocentrisme per guanyar doncs, la carrera i descobrir que hi ha més, que haig de... O sigui, que puc aconseguir amics, no? Que no, l'únic en la vida no són les carreres, sinó que també hi ha l'amistat i les relacions amb les persones, Cars 2 és el mateix.

0: Joan.
1: La pregunta que, amb la que havíem començat era com ens ho fem per fer una bona segona pel·li, per fer una bona segona entrega. Jo crec que Cars 2 ho aconsegueix, i El Padrí també, encara que potser tot sembli que no està al mateix nivell.
2: Bueno, no són opinions.
1: És veritat que El Padrí 2 té potser també una mica aquest... aquest Cars 2 té aquest mateix problema que teníem, diguéssim, a Mandor, no? Que hi ha una miqueta de dissonància, perquè potser és una mica, una interpretació una mica diferent.
3: Sí.
1: El Padrí 2, no. O sigui, el... no hem dit que era el mateix, que tenia la mateixa estructura i la mateixa trama. Sí, però va més enllà. Si a la primera ens mostren un Michael que fa coses per la família, però que no ho fa per estar amb la família, com ho feia el seu pare, sinó que, bueno, acaba perdent la seva humanitat, no? En aquesta pel·lícula ens mostren com pot caure encara més avall. Aquesta vegada fa tot el que fa, i ni tan sols ho fa per la família, no ho fa per res. No hi ha cap mena de necessitat de fer totes les atrocitats que fa.
2: És com per escapar d'alguna cosa.
1: En realitat, tampoc. És per mantenir-se en el poder. O sigui, és el poder per al poder. I a més, aquesta caiguda, doncs, la contrasten amb la pujada del pare, cosa que fa, per mi, la pel·lícula encara més redona. O sigui, aquesta caiguda a la falta d'humanitat, a la, diguéssim, perversió moral completa del Pacino, no? Del personatge del Pacino, la contrasten amb el que feia que Vito Corleone, doncs, fos un bon don de la màfia, no? La pel·lícula aconsegueix, doncs, exprimir encara més els temes i els personatges de la trama. El que deia, no? És encara més rodona. El Padrí aconsegueix ser una bona segona pel·lícula perquè aprofundeix. Aconsegueix ser una bona segona pel·lícula perquè fa el mateix, però sobretot aconsegueix ser una bona segona pel·lícula perquè ho fa diferent.
2: Molt bé, Jacob Ràfols, moltes gràcies. Això sí que ha quedat rodó, eh?
1: Sí, que sí.
2: Gràcies per visitar-nos una vegada més aquí a Gent de Carrer.

Fem una petita pausa a la programació d'Agenda Carrer i de seguida en uns minuts connectem amb Can Massallera per viure en directe l'acte institucional de commemoració de 50 diades a Sant Boi des d'aquella ja tan mítica diada del 1976 que es va viure al municipi. Uns minutets i de seguida tornem. Gràcies.

Everything begins with consciousness. Consciousness.

Everything begins with consciousness.

Hola, hola, hola, molt bona tarda a tothom. Interrompim de manera excepcional la programació de Gent de Carrer per escoltar l'acte de commemoració del 50è aniversari de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, condirà l'acte a l'Auditori de Can Massallera, amb també la presència dels membres de govern. L'acte ha començat amb una escolta de connexions de Ràdio Barcelona el 1976, cobrint l'acte i durant el transcurs de l'esdeveniment hi haurà els parlaments institucionals de més de Salvador Illa, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, i l'educat Miquel Roca Junyent. Ara, quan passen 11 minuts de les 7 de la tarda, nosaltres connectem amb l'edifici de Can Massallera per escoltar aquest acte de commemoració de 50 diades.

Estem escoltant la interpretació de l'himne del Cant de la Senyera, amb lletra del poeta Joan Maragall i música del mestre Lluís Millet, creat l'any 1896 per l'Orfeó Català, i així ha encetat aquest acte de commemoració de 50 diades a l'Auditori de Can Massallera.

0: Senyores i senyors, donem la paraula al Manuel Campovidal i l'Àngels Barceló.
1: Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Molt honorable president de la Generalitat, president del Parlament, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, autoritats diverses i moltes, sambollanes, els membres de la Coral Sant Jordi, que després vindran. Molt bona tarda a tothom, plujosa tarda. Gràcies per seguir amb les dificultats que hi ha hagut al llarg del dia, que jo crec que és un motiu d'il·lusió poder commemorar un aniversari com aquest, més el Manuel que jo, que va estar aquell primer dia. Jo encara no, però ara ell els explicarà. Hem sentit a la Coral Sant Jordi, però abans de la Coral hem sentit una gravació de Ràdio Barcelona que d'alguna manera, junt amb la Coral, ens trasllada una altra vegada aquell dia, aquella diada tan especial d'aquell any 1976. La seva presència, la presència de la Coral i aquests àudios que hem pogut escoltar converteixen la memòria en una continuïtat i donen sentit a l'homenatge que d'alguna manera avui volem dedicar al protagonista d'aquella jornada. És un llegat musical, és un llegat pedagògic, és un llegat cívic, sobretot, que el govern tornarà a reconèixer l'any 2027 amb la commemoració del centenari del seu naixement, d'Oriol Martorell.
1: Sí, en realitat, fem un pont entre aquesta commemoració i aquell moment, i aquella diada. I fem aquest pont per sentir bé i entendre bé el significat polític del que va passar allà. El que va passar és que l'energia d'un poble que volia recuperar la seva llibertat des de diferents àmbits de lluita, del laboral, del urbà, de l'educatiu, del cultural, del pròpiament polític, i estava representat en aquell cas per l'Assemblea de Catalunya, que era el que ens movia i els que organitzàvem allò, tot allò va confluir a la plaça Major. En realitat, la plaça de Catalunya es deia, però va ser la gran plaça realment de tota Catalunya aquell dia, la plaça de Sant Boi, on tots aquests rius que van anar per allà coincidíem amb demanar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
2: Clar, i per entendre bé el que va significar aquella jornada i el que va significar que es fes aquí a Sant Boi, abans de res s'ha d'explicar per què va acabar passant això a Sant Boi. És que primer es va demanar permís per poder fer aquesta manifestació de la Diada a Barcelona i, oh sorpresa, les autoritats no ho van permetre. I aleshores va sorgir així el nom de Sant Boi de Llobregat per dos motius. Un per Rafael de Casanova, que reposava aquí, i després pel que significa aquesta comarca a la que es trobem, la comarca del Baix Llobregat, una comarca compromesa, significada amb la lluita veïnal, amb la lluita obrera, amb la lluita de classe, i era important que també una diada com aquella pogués sortir de la capital catalana, on no va ser autoritzada, i s'acabés celebrant a un lloc com és el Baix Llobregat, com és Sant Boi de Llobregat.
1: És que veníem amb una acumulació. En realitat, a l'any 74 ja havíem tingut una vaga general, perquè havia començat la vaga llarguíssima de la ELSA, sector del vidre, de Solvay a Martorell, sector químic. Ja havíem tingut una vaga general al 74, als finals del 75, amb aquella lluita també interminable de la Força, de Cornellà, i realment venia amb aquella acumulació, i havíem tingut també aquelles manifestacions convocades per l'Assemblea de Catalunya de l'1 i el 8 de setembre, de febrer del 76, que molts recordaran que van tenir una gran repressió. Però en realitat aquelles confluències de tots aquests moviments van ser el que li van donar una força absolutament important en aquella manifestació. Probablement nosaltres mateixos, els organitzadors, vam quedar molt sorpresos, diem-ne, de la resposta, però hem tornat a Sant Boi en el 50 aniversari, ja vam ser-hi, i en Miquel Roca Junyent també, al 25 aniversari, i el president Montilla i moltes altres persones que estan aquí, però venim aquí per agrair la gran acollida d'aquella ciutat i el respecte a la memòria democràtica.
2: Clar, hi ha una cosa molt important, a més, que és que Sant Boi no només ha sabut quedar-se a conservar el llegat del que va suposar tota aquesta lluita que ara ens deia el Manuel i també la celebració de la Diada, sinó que ha estat capaç, és una localitat que ha estat capaç, i entenc que això té molt a veure amb qui ha estat al front de les institucions en aquesta localitat, que ha estat capaç de transmetre-ho generació rere generació perquè tothom sigui conscient del que significava això i del que va passar aquí.
1: Exactament. Bé, estem a Sant Boi i és just que ens doni la benvinguda la seva alcaldessa. Jo li prego, per favor, a l'il·lustríssima senyora Lluïsa Moret i Sàvidor que pugi a l'escenari per donar-se la benvinguda.
3: A continuació, la coral Sant Jordi pujarà a l'escenari a interpretar...
4: Gràcies, Àngels. En primer lloc, bona tarda a tothom. Molt honorable president de la Generalitat, honorable president del Parlament, membres de la mesa del Parlament, consellers, conselleres, diputats, diputades, alcaldes, alcaldesses, referents i responsables de diferents organitzacions polítiques, sindicats, entitats, amigues i amics. Benvinguts i benvingudes a Sant Boi. Mireu, la nostra ciutat viu avui amb orgull doncs justament el fet d'acollir un acte de màxima rellevància institucional, com és la commemoració d'aquest 50 aniversari de la històrica Diada del 76. Aquella jornada, com bé s'ha dit, el primer 11 de setembre després de la mort del dictador, milers i milers de catalanes i catalans vinguts d'arreu del país van arribar aquí, a la plaça Catalunya, i van convertir Sant Boi en l'epicentre de les reivindicacions i els anhels de tot un poble. Expressats, com bé s'ha dit també, baix el lema llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Sant Boi estava així, o entrava així, per sempre a la història contemporània de Catalunya. I com bé s'ha dit també, ja des de llavors, generacions i generacions de santboians i santboianes hem estat i som conscients del paper que la història ens ha deparat. Com a ciutat, i a més ho vivim amb honor, i hem volgut que aquest paper tingui tot el sentit i que el puguem traslladar, com deia abans, al llarg de la història. Un sentit que a més ens fa tenir un llegat de pertinença i una clara vocació inclusiva, oberta i acollidora. Permeteu-me també la llicència personal, perquè és estrany que els santboians i les santboianes no tinguem algun record directe o indirecte d'aquella gran diada i que tinguem gravades a les nostres retines o als nostres cors records entranyables. Jo mateixa recordo com els meus pares van assistir i participar d'aquesta diada a la plaça Catalunya. I la meva germana i jo mateixa, que érem petites, ens vam quedar amb la meva àvia, des de la finestra de casa. Nosaltres vivim vivíem al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, que és un carrer molt a prop de la plaça Catalunya, i recordo com vèiem a través de la finestra una riuada de gent embolcallats, amb senyeres, i sobretot recordo les cares d'il·lusió, d'optimisme, d'esperança. I recordo també el plor de la meva àvia, una dona republicana, víctima de l'exili i víctima també dels temps foscos del franquisme. Per això avui aquí fem un acte de justícia, un acte de recuperació de la memòria democràtica per tots ells, per tots nosaltres, pel nostre país. Aquell dia Catalunya iniciava un nou camí a Sant Boi. Havien passat tot just 10 mesos des de la mort del dictador i la societat catalana aspirava a recuperar la diada, aquesta diada nacional, com a símbol d'identitat nacional i com a reivindicació unitària de llibertats democràtiques i de justícia social. Per això van participar activament en la seva organització diversitat, tota diversitat de forces polítiques, sindicals, socials, com també s'ha dit, al voltant de l'Assemblea de Catalunya. I vull destacar aquell fet, aquella gran diada, va ser possible perquè persones amb sensibilitats polítiques, ideològiques i socials molt diferents van entendre que el desig compartit de llibertat estava per damunt de les seves diferències i que, a més, tocava en aquell moment un acte de generositat i de lluita conjunta. Entre aquestes persones hi havia molts sambollans i moltes sambollanes, pertinents també, i activistes socials, veïnals, polítics, que es van dedicar i van participar activament de les tasques d'organització i d'acollida perquè justament la diada, com va així va ser, fos un èxit. Vull també agrair que avui estiguin aquí persones que van ser protagonistes d'aquell moment, com per exemple en Miquel Roca, gràcies Miquel, també òbviament el Manuel Campovidal, després el podrem escoltar, i també permeteu-me donar la benvinguda a la Lulú Martorell, a la filla de l'Oriol Martorell, l'hem pogut veure per aquí, per les fotos tenim l'orgull de tenir a la plaça Catalunya un monument amb la seva memòria, ja que de la seva mà vam poder escoltar, es va poder escoltar per primera vegada en un acte autoritzat el nostre himne nacional. Jo crec que això també és una part importantíssima de la nostra història i de la nostra memòria. Com deia abans, la valentia, la generositat i la capacitat d'arribar a acords d'aquelles persones que van permetre també donar una ràpida i decidida resposta a la negativa inicial del governador civil de l'hora, el Sánchez Terán. I lluny de desistir i després d'intenses negociacions, la matinada del 10 de setembre es va aconseguir que s'autoritzés finalment la celebració, la diada, aquí a Sant Boi. La tria de Sant Boi, com a escenari històric d'aquesta primera diada, recollia aquests dos factors. Per una banda, som la seu de la tomba d'en Rafael de Casanova, el nostre heroi nacional, i per altra banda, com s'ha dit també, justament per la capacitat d'organització i mobilització del moviment veïnal, polític, sindical, local i comarcal, apostar, treballar intensament en aquestes tasques d'organització i aquestes tasques també de fer possible que aquesta Diada Nacional fos un encontre de cordialitat, un encontre de solidaritat i d'expressió col·lectiva. Per tant, Sant Boi va estar a l'alçada del que s'esperava en aquell moment. La celebració d'aquella Diada Nacional va deixar una profunda empremta a la nostra ciutat. Els santboians i les santboianes ens sentim hereus del llegat i de l'esperit del 76. I l'hem defensat al llarg d'aquests 50 anys. Una defensa que hem reafirmat any a any amb la simbòlica ofrena floral a l'11 de setembre a peu de la tomba d'en Rafael de Casanova. 50 anys més tard, Sant Boi manté viu el seu compromís amb els valors democràtics, el diàleg, la convivència i la pluralitat com a esments essencials d'aquell esperit del 75, del 76. I enguany, Sant Boi torna a ser fidel a la seva cita amb la història i s'ha bolcat per celebrar aquest 50è aniversari. De la millor manera que sap, amb la cultura, amb la participació col·lectiva, amb totes les entitats i el teixit social de la nostra ciutat. Hem preparat amb molta cura un programa d'actes amb vocació d'arribar a tothom i mantenir viu aquest caràcter participatiu i popular de la Diada. Sant Boi vol recordar així uns moments carregats d'història, d'emoció i de simbolisme, recuperar, dotar de valor i apropar-los a les noves generacions perquè prenguin consciència de la importància d'aquell moment i del seu llegat. Però no es tracta només de fer un acte de memòria col·lectiva. Com ja sabeu, vivim temps d'una gran fragmentació social i política i d'una enorme polarització. Temps marcats per diferents emergències. Una és l'emergència climàtica. Avui mateix l'hem pogut viure amb un episodi que hem compartit. Però crec que tenim altres emergències. També vivim una emergència democràtica i moral, en la que determinats discursos involucionistes, autoritaris, estan plantejant obertament i sense vergonya el retorn a temps oscurs dels que van poder sortir i posant en risc tot allò pel que es va lluitar i van lluitar tanta gent, les llibertats, els drets, i que va costar tants esforços i a tanta gent, com deia. És per això que apel·lo, com he fet sempre i ara més que mai, a l'esperit del 76, perquè estic convençuda que només des del diàleg, des de la cultura de l'acord i el respecte a la pluralitat podrem avançar com a societat i trobar solucions reals i efectives als problemes i als reptes del nostre temps. Prenem com a exemple aquelles persones, no eren iguals ni pensaven el mateix, però eren conscients del moment que estaven vivint i tenien la ferma creença en un bé suprem que estava per damunt dels seus posicionaments diferents. Avui reviurem imatges, testimonis i paraules d'un moment històric que ens interpel·la amb tota la força. Aprenem de les lliçons que ens dona la història i l'experiència d'aquells homes i aquelles dones que van sentir-se un sol poble, alhora divers, alhora plural, però unit en la lluita per fer que Catalunya avancés i generés un futur millor per tothom. Moltes gràcies.

0: Gràcies, alcaldessa, per les seves paraules i per lligar-ho amb l'actualitat. En realitat, estem mirant la història, però sempre amb un ull en el que està passant en aquest moment. I aquella història no era més que el desig d'un país de construir una casa compartida. I això era realment important. I justament l'energia i el motor eren aquelles mobilitzacions populars absolutament ordenades, com es va demostrar en aquella diada. I després, perquè en aquell moment hem de saber i recordar que s'estava parlant de la reforma política. Això era l'oficial, eren uns avenços que feia el govern Suárez i estava molt bé, però aquí es volia anar més lluny i anar més ràpid. I per tant, això és el que va passar amb aquesta pressió. Perquè després va venir, immediatament, després d'aquella diada, vam entrar i es va passar per un referèndum de la reforma política, però vam tenir eleccions el 15 de juny del 77, només 19 mesos després de la mort del dictador. Al setembre ja va haver el restabliment de la Generalitat Provisional amb la tornada del president Tarradellas. Després va haver la Constitució Democràtica de 1978, tenim aquí un dels pares de la Constitució. I després, el 79, vam tenir Estatut d'Autonomia. Sense aquella força al carrer de tantes mobilitzacions, com deia ara l'alcaldessa, de tants rius, deia jo abans, per imaginar-m'ho, d'aquella paraula que hem perdut, que eren mobilitzacions unitàries, quina pena que perdéssim aquella paraula d'unitària davant del que està passant ara, això és el que explica aquesta acceleració positiva de la història cap on volíem arribar.
1: És que posar en valor una cosa que deies tu, que és el de la casa compartida, la paraula compartida, que important, no? I estava veient, mentre estava parlant l'alcaldessa, estava veient les imatges d'arxiu i hi havia una pancarta amb les quatre barres de Comissions Obreres que posava sense exclusions. Imagina't ara, parlar de sense exclusions, no? Jo crec que és més necessari que mai que recordem el que va suposar aquella diada i sobretot la manera com es va aconseguir celebrar. I després entrarem en els detalls, bueno, amb el que va passar per darrere, que això també sempre és molt interessant. Però abans de res, i reprenent-lo de la casa compartida, la Coral Sant Jordi, ara d'aquí no res, interpretarà La casa que vull, que és una de les peces que jo crec que millor simbolitza aquesta idea que volem posar en valor de la casa compartida, perquè Salvat Papasseit va imaginar una casa arrelada a la terra, però oberta al món, no? Que podem llegir d'alguna manera com la casa anclada a terra, la vocació d'aquella Catalunya sencera, però oberta amb les finestres, perquè des de les finestres, per les finestres, entrés tot el que tenia que entrar de l'exterior. I això era molt important. I de l'exterior entren coses bones i de l'exterior entren també coses dolentes. Entra la guerra, però també entra la felicitat, entra el mestissatge, entren les noves llengües, entren les noves identitats i és important que aquesta casa tingui les finestres obertes i ventili. Ell diu exactament, per elles, per aquestes finestres, hi arriben els clams de guerra o de festa. I la llar es vol preparada si arriba una gesta, ara ho escoltaran, serena però mai indiferent al que passa al seu voltant. I això d'alguna manera és el que es va intentar escenificar i que va passar aquí a Sant Boi. Una casa oberta, compromesa amb el seu temps en el que passaven aquelles coses i disposada a construir un futur compartit, un futur entre tots i entre totes. La Coral Sant Jordi interpreta ara La casa que vull, de Xavier Pastrana, sobre un poema de Joan Salvat Papasseit. Endavant.

0: Ens explicàvem abans el perquè la Diada havia acabat aquí, a Sant Boi, i clar, tota commemoració o tot acte que acaba convertint-se en història, que és el que va ser la Diada de Sant Boi del 76, clar, té una part de darrere que la gent habitualment no coneix, però passen moltes coses, hi ha moltes converses, entenc que també hi ha algunes discrepàncies, s'han d'arribar a acords, s'ha de parlar, s'ha de veure com es fa, i això és el que aconsegueix que un acte tingui la força, segurament, com el que va tenir aquella diada. El dictador, ho deia abans l'alcaldessa, Franco, havia mort feia molt poc, les llibertats democràtiques en aquest país encara no estaven reconegudes, i organitzar un acte com aquest en un context com aquell, fàcil no devia ser, un s'ho pot imaginar. El Manuel Campovidal va estar a l'organització. Què va ser allò? Què va ser preparar allò?
1: Bueno, nosaltres estàvem a la permanent de l'Assemblea de Catalunya i ja feia mesos l'Assemblea de Catalunya estava organitzada i representada tots els partits polítics de l'oposició i també territoris. Jo era representant del Baix Llobregat de Cornellà i de vegades del Baix Llobregat, si no venia un altre company, ens vam alternant. Ja plantejàvem que l'11 de setembre del 76 havia de ser un gran esclat, havia de ser la gran manifestació. Com dius bé, hi havia converses, preparament, preparacions, tot això i tal. Però no arribava, però sí interpretàvem que si el clima era de reforma política, ja s'havia d'obrir una mica de la mà i s'havia d'autoritzar aquella manifestació. Però no l'autoritzaven. I com ha dit abans l'alcaldessa, en hores, pràcticament en hores, amb una conversa, curiós, no al despatx del governador civil, sinó a casa seva, conversa que durava d'hores, i segons en Pere Portabella, gran negociador, estava allà i nosaltres mateixos ens preparàvem les coses a la cuina, el governador i ell, perquè van passar hores i van sopar allà i van seguir, li va dir, finalment li va dir, ho podria autoritzar si ho fèieu fora de la ciutat de Barcelona. I a més, jo no sé si ell pensava que no hi hauria capacitat per moure una manifestació que estava convocada fora de Barcelona, i aleshores jo havia plantejat a la permanent de l'Assemblea de Catalunya, escolta, per què no ho fem a Sant Boi uns mesos abans? Naturalment sense preveure tot això. Per què? Home, perquè Rafael de Casanova està, bueno, aquests del Baix Llobregat sempre volen protagonisme i tal, bueno, però vale, molt bé. Però clar, quan li va dir fora de la ciutat de Barcelona, em van localitzar immediatament, porta'ns a la gent de Sant Boi, mobilitza la gent de Sant Boi, i Sant Boi va donar una resposta tremenda. Les comissions obreres del Baix Llobregat, el PSUC, tots els partits, va ser realment extraordinari. Jo penso que el govern civil es va quedar impressionat dels milers i milers de persones que van venir, també de la capacitat d'organització, perquè els cartells encara hi són allà, i els heu recuperat, i us felicito que els recupereu, posant en manifestació a l'hora correcta, al Parc de la Ciutadella de Barcelona. No hi havia temps per imprimir i es va tatxar allà a sobre i es va posar a Sant Boi, plaça de Catalunya de Sant Boi, i estan aquí aquells cartells. I sobretot també, diem-ne, de la seguretat, perquè aquí ni a les vagues generals que he citat abans, ni amb aquesta manifestació, hi va haver ni així de violència. I realment hi havia molts companys treballant amb la seguretat que allò fos una resposta sempre pacífica, tot i que molt ambiciosa políticament, perquè no estava plantejat a la reforma política. Jo penso, i a més ho puc dir, les històries s'han de desclassificar. He vist uns quants cops a Salvador Sánchez Terán, el governador civil, i també m'ha explicat la història, me l'ha explicat en Pere Portabella i ell, perquè ell és enginyer de camins i nosaltres donàvem classe allà en el col·legi d'enginyers de camins, i vam parlar d'aquella zona i li va impressionar realment la resposta, l'organització, la velocitat, i que realment s'hagués donat un pas que jo estic segur que va ser una energia important també perquè el govern, amb la seva transmissió, digués, aquests senyors són molts i molt organitzats.
0: I després hi ha una altra cosa, i algú que ha viscut a Catalunya, a Madrid des del segle passat, i tu també, que hem d'explicar moltes vegades Catalunya. Et passes la vida explicant Catalunya, i quan creus que l'has explicat, passen coses a Catalunya, i has de continuar explicant Catalunya. No? I jo em pregunto, Manuel, com la gent des de Madrid, aquell periodista, jo què sé, de l'ABC, la raó no existia encara, dic de l'ABC, assegut allà a la seva taula i que li diuen, no, és que hi ha més de 100.000 persones manifestant-se per les calles d'un poble que se llama Sant Boi, de Llobregat.
1: Tremendo. És que això va impactar als senyors de govern, però va impactar molt a la premsa de tot el país, perquè arribaven notícies sobretot per l'AF, també per la SER, no masses, però arribaven i ens telefonaven. Clar, jo era activista democràtic de dia, però a la nit era periodista. I d'aquí de Sant Boi vaig anar al Telexpress. I rebíem telefonades de gent, oye, però realment ha sido tan grande como se está diciendo aquí, más. Però no crees que no sé què tal. I després un, president de l'ABC, em va telefonar i em va dir, oye, no el coneixia de res, no? Oye, a ver si me podéis ayudar ahí. Porque llevo una hora buscando en el mapa de la provincia de Barcelona Sant Boi y no lo encuentro. Y le digo, vamos a ver. ¿Tienes el mapa, como dices, delante? Sí. Vete a la desembocadura del Llobregat. Aquí la tengo. Sube por el río para arriba. A ver. A la izquierda tienes el Prat. El Prat. A la derecha tienes Cornellà. Cornellà. A la izquierda está Sant Boi. Digo, no, que pone San Baudilio. Pone San Baudilio. Bueno, eso es Sant Boi. Eso es Sant Boi en català. Així que alcaldessa, aquella nit també es va posar el mapa, no només de la política Sant Boi, sinó el mapa geogràfic de molts diaris i de moltes emissores de ràdio a Espanya.
0: I es va convertir també aquell acte en un espai d'alguna altra cosa que hem de reivindicar més que mai aquests dies, que és l'espai de la paraula. El poder parlar, el poder expressar-se, i entre la gent que hi va parlar estava Miquel Roca Junyent, que aleshores parlava en representació del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, que allà anaven a confluir d'alguna manera totes les forces democràtiques catalanes.
1: Sí, i ell va defensar allà realment que sense Catalunya no hi hauria democràcia, i per tant tot anava lligat. Democràcia anava lligada amb l'Estatut d'Autonomia, però també Catalunya anava lligada a la resta d'Espanya i a la construcció d'aquesta casa que dèiem abans. Aquest va ser bàsicament el seu discurs.
0: I a més a més jo penso que Miquel Roca significa com ningú el que ha estat tot això fins ara, que d'alguna manera és la reivindicació social, cívica, al carrer, la reivindicació política des de la societat i després sent un dels ponents de la Constitució espanyola.
1: I 50 anys després, Miquel Roca Junyent està aquí i per nosaltres és un honor rebre'l i escoltar la seva paraula. Miquel, com vulguis.

Molt honorable president de la Generalitat, president del Parlament, conselleres, consellers, alcaldessa, autoritats, però si em permeteu, sobretot, amigues i amics. 50 anys. Fa 50 anys sortíem de la llarga i fosca nit de la dictadura. Un passat de repressió, persecució, molts records de traumes, drames, misèries i manca de llibertat. I per primera vegada, en aquell moment, imposàvem, des de l'oposició, el nostre dret de manifestar-nos per guanyar un espai de llibertat en el camí cap a una plena recuperació democràtica. I avui, ho interpreto, estem aquí per recordar-ho. Però no des de la nostàlgia, sinó des de la satisfacció per la feina feta i per ratificar-nos en la fidelitat als valors que fa 50 anys movien les nostres voluntats. I, al meu entendre, res millor per conduir aquest recordatori que seguir el fil conductor de la meva pròpia intervenció. No és pretensió, la intervenció de fa 50 anys, i no és pretensió, com dic, perquè fa 50 anys jo no parlava en nom propi, sinó en representació de l'il·legal Consell de Forces Polítiques de Catalunya, una veu col·lectiva que qualificava literalment aquella diada de 1976 com un acte unitari d'afirmació catalana i democràtica. I ens reclamàvem, sense por, capdavanters de la lluita per les llibertats democràtiques i per a la recuperació de les nostres institucions d'autogovern. Per tant, si em permeteu, primer valor a retenir, el de la unitat en la lluita per la llibertat. I per a fer-ho possible, proclamaven en aquell moment, també literalment, que el respecte de la diversitat és la força de la unitat. I cridàvem els quatre vents que Catalunya som tots. I dèiem que Catalunya serà del poble o no serà. I, conseqüentment, posàvem l'accent en que per a la nostra lluita Catalunya ens necessita a tots. Per tant, segon valor, unitat en la lluita per la llibertat, amb el missatge integrador d'una Catalunya diversa que necessita de tota la seva gent per fer front als reptes que la llibertat recuperada ens plantejava de futur en aquell moment i ara. I finalment, en nom de les forces democràtiques, totes elles, fa 50 anys afirmava, també literalment, que volíem la llibertat per conservar-la. I aquest segueix sent el nostre compromís 50 anys després. En record i homenatge a tants i tants que van lluitar per la llibertat i que ja no hi són. Tants i tants. I per això aquest compromís té un especial sentit quan el proclamem avui en l'aniversari de la Diada, recordant-nos que Catalunya és sinònim de llibertat. Que Catalunya i llibertat són dos projectes indissociables. I com dèiem fa 50 anys, quan Catalunya toca a llibertat, tots els demòcrates de l'Estat ho han de celebrar, perquè també per ells les seves campanes tocaran a llibertat. Tot això, ho dèiem, insisteixo literalment, fa 50 anys, i avui, amb la llibertat recuperada, ho seguim dient. Perquè la lluita per preservar i mantenir la llibertat no acaba mai. I la Diada, al celebrar-la, ens imposa aquest compromís. Que avui, i ara, i aquí, ens comprometem a servir-la per sempre més, per servir per sempre més aquests valors.
Només així, acabo, podem desitjar-nos, com ara ho faig, bona diada a tothom. Visca Catalunya!

0: Moltes gràcies, Miquel. És magnífic llegir el que es vas dir fa 50 anys i que mantingui la seva actualitat i que realment ens digui que tenim la llibertat, es aconsegueix no per perdre-la. I per tant, bromes n'hem de fer poques, diguem-ne, a partir d'aquest moment. Però aquell dia, a part de sentir a les tres persones que vau intervenir públicament, vam sentir també la veu d'una persona que no hi era, perquè estava encara a l'exili, estava a Sant Martin-le-Beau, però va enviar un missatge i per megafonia vam poder sentir a la veu del president Josep Tarradellas encara a l'exili. No?
1: I si escoltàvem ara el Miquel i la vigència que té el que diu, perquè sembla una obvietat, haver de dir que Catalunya som tots, però s'ha de dir i s'ha de repetir que Catalunya som tots. Doncs la mateixa vigència i la mateixa actualitat que el que acaba de dir el Miquel té aquell missatge de Josep Tarradellas que va enviar, ell no va poder venir, i a més ja veuran, perquè el 2027 em sembla que se commemora el 50 aniversari del seu retorn, i el que va dir aleshores, aquell missatge que es va pronunciar en aquella manifestació, té tota la vigència perquè vinculava la llibertat de Catalunya, i ho acaba de dir el Miquel també, amb la dels altres pobles d'Espanya. Ell deia, quan aquí unegen les banderes de la llibertat, unegeran també els altres pobles d'Espanya. El futur, deia, advertia, que no es construïa amb il·lusions allunyades de la realitat, sinó que es construïa amb intel·ligència, amb exigència i amb l'esforç quotidià per recuperar una Catalunya lliure, pròspera, justa i amb institucions pròpies.
0: Ara sentirem aquell missatge, però en aquest cas llegit, reproduït per una actriu santboiana, Dolo Beltrán, que ens farà el favor de llegir-lo.

nostres deures envers Catalunya. És per això que us demano ben fervorosament que ofegueu el que ens pugui dividir i tota intenció de partidisme, car no ha arribat encara el moment de fer-ho. Ara com ara, pensem solament en l'obligació que tenim de constituir una Catalunya que gaudeixi de llibertat, de benestar i de pau, sense deixar, però, de lluitar, si cal, perquè tots els altres pobles d'Espanya retrobin també la llibertat per tal que puguin viure, també com els plagui. Davant la situació en què ens trobem i del nostre futur, dissortadament no massa afalagador, tant en l'ordre polític com en l'econòmic, crec que tot el que no sigui tenir-ho present i lluitar amb intel·ligència i sense complexos és un greu error que pot ésser dramàtic al nostre país. És per això que amb la nostra conducta de cada dia cal ésser exigents i, per tant, no deixar-nos emportar per promeses falicioses i per il·lusions, per respectables que siguin, si aquestes no estan arrelades profundament a la nostra terra. Fem que el nostre poble tingui tot hora la imatge que reflecteixi la seva resolta voluntat de governar-se tal com nosaltres ho entenem, que vol dir aportar a la nostra vida nacional la llibertat, el progrés i la justícia social. Ciutadans de Catalunya, no oblidem tampoc que avui la diada de l'11 de setembre representa la nostra irreversible determinació de fer tots els sacrificis que calgui per tal que la Generalitat de Catalunya reneixi més forta i esplendorosa que mai. Visca Catalunya!

0: Aquestes paraules que hem sentit, gràcies Dolor, aquestes paraules que hem sentit del president Tarradellas ens portava, lògicament, a l'àmbit de la responsabilitat política. Però ens agradaria també que la música ens ajudés a entendre que hi ha altres maneres d'expressar Catalunya. Per exemple, el paisatge.
1: I aquí entra l'Empordà. El paisatge a l'Empordà que neix de la trobada d'un pastor a la muntanya i una sirena que ve de la mar, que són dues veus que procedeixen de dos mons diferents, que s'atrauen, que es troben al mig del pla i que funden una realitat. Aquesta imatge dialoga amb la idea que d'alguna manera amb la cançó anterior de la coral també la trobàvem, amb la idea que Jaume Vicenç Vives exploraria anys més tard a Notícia de Catalunya, que és la tensió entre la muntanya i el litoral, la tensió entre l'arrelament a l'interior i l'obertura mediterrània, que a la fi és una constant a la història d'aquest país nostre. A l'Empordà, però, aquests dos impulsos no s'exclouen, al contrari, es troben, es complementen, i la cançó converteix així els contrastos del país en un paisatge contingent.
0: Ara la Coral Sant Jordi interpreta l'Empordà, que és un poema d'Enric Morera, sobre un text de Joan Maragall, és una composició d'aquest senyor, d'aquest músic, sobre un text de Joan Maragall. I, com saben, és una de les tradicionals peces de la música catalana. Endavant.
1: La coral.

0: Jordi, i l'Empordà, que és una cançó que d'alguna manera converteix aquest paisatge divers, aquest paisatge diferent, en una harmonia absolutament compartida.
1: El que interpretar de diferents maneres una realitat, en aquest cas Catalunya, ho hem vist musicalment, és una de les empremtes que va deixar escrites, o que ens va ensenyar també el president Josep Tarradellas, i que a ell li agradaria, jo penso que a tots, que la presidència de la Generalitat sempre tingui aquesta perspectiva, diguem-ne, d'apropament a la ciutadania i d'entendre les diferents realitats, com està passant, que es donen, diguem-ne, a Catalunya.
0: I aquest fil ens torna a portar de nou a Sant Boi, en aquesta commemoració. Anem acabant ja aquest acte, però abans de fer-ho jo demanaria al molt honorable president de la Generalitat, a l'alcaldessa de Sant Boi i a la filla d'Oriol Martorell, a la Lulu Martorell, que no sé on és, aquí, que pugeu a l'escenari.

perquè ara li donaran un present a la Lulú Martorell. Sí, pujaves per alguna cosa, Lulú. Pensava que no sabia. És el cartell d'aquest 11 de setembre, signat pel seu autor. És una litografia original. Però encara hi ha una altra sorpresa. Encara hi ha una altra sorpresa. I la sorpresa... aquest és el cartell de l'any 1976.

0: Moltíssimes gràcies. Es queda aquí dalt a l'escenari l'alcaldessa i la Lourdes Martorell baixaran i es queda aquí dalt a l'escenari ja el molt honorable president de la Generalitat, que és l'encarregat de cloure aquest acte.
1: Bona tarda a tothom, alcaldessa de Sant Boi, presidenta de la Diputació, membres del govern, membres del Consistori de Sant Boi, estimat Miquel Roca, president, molt honorable president del Parlament de Catalunya, president Montilla, autoritats que ens acompanyeu, sou moltes, excuseu que no us mencioni a tots i a totes, estimades Lulú Martorell, estimada Àngels Barceló i estimat Manel Campo Vidal, senyores i senyors, molt bona tarda a tothom. Com molt bé han dit les persones que m'han precedit en gust de la paraula, fa 50 anys Sant Boi del Llobregat va ser l'escenari d'un dels episodis més encoratjadors de la nostra història recent. Quan a milers de persones se'ls va negar el dret a celebrar l'11 de setembre al bell mig de Barcelona, la gent, lluny d'arrugar-se, lluny de baixar els braços, lluny de pensar no hi ha res a fer, doncs van mobilitzar-se més encara. I milers de persones es van convocar aquí, a Sant Boi, i Sant Boi del Llobregat es va omplir de gom a gom. Sant Boi del Llobregat va esdevenir el cor de Catalunya i el cor de l'esperança del futur per Catalunya i per la resta d'Espanya, pels altres pobles d'Espanya. Moltes lliçons se'n poden treure, jo en vull subratllar dues. La primera, òbvia, avui la democràcia la guanya la gent. La democràcia la va guanyar a la gent. I la segona, el futur no s'ha escrit. Ni ho estava abans, ni ho està avui. I és una... cal que tinguem el coratge de decidir escriure nosaltres sempre el futur. Aquell dia, a 50 anys, Sant Boi del Llobregat va esdevenir l'epicentre on totes les energies democràtiques del país es van replegar, es van reunir sota un mateix clam. No hi havia una única bandera, ni un únic partit, ni un únic corrent polític. Hi havia una voluntat que no cabia en unes sigles. La voluntat irrefrenable i compartida de trencar, d'acabar amb 40 anys de dictadura i d'obrir pas a la democràcia. Tothom va formar part d'un mateix horitzó democràtic. Va ser el precís instant en què el catalanisme democràtic, de voluntat àmplia i plural, es va conjugar i va prendre plena consciència de si mateix. Avui ens acompanya Miquel Roca, un dels oradors, juntament amb Octavi Sautó i Jordi Carbonell, d'aquell dia. I Miquel Roca, amb la claredat que sempre l'ha caracteritzat, va dir que Catalunya i democràcia no eren dues causes paral·leles, com ell ens ha recordat avui, sinó una sola causa amb dos noms. La millor prova d'un bon discurs és sempre la seva permanència en el temps, la seva vigència 50 anys després, com avui ha quedat constatat, estimat Miquel. Gràcies per haver-hi estat i per continuar sent-hi avui. Avui com ahir, aquells que no entenguin aquest binomi, Catalunya i democràcia, estan condemnats a fracassar. El president Tarradellas, com també s'ha recordat, també ho tenia ben clar. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, repetia, són indestriables. El record dels fets que avui commemorem ens pot fer caure en la nostàlgia, també s'ha dit, i fer-nos pensar que va ser un camí plàcid, que va ser un camí senzill, i no va ser ni un camí senzill, ni un camí fàcil, ni un camí plàcid. Convé extreure lliçons d'aquell 11 de setembre. La primera, els drets i les llibertats no cauen del cel. Cal conquerir-los quan les condicions són desfavorables amb gent disposada a arriscar. I la segona lliçó, cap conquesta és irreversible. Cap conquesta és irreversible. Els drets, les llibertats, cal cultivar-los, cal exercir-los i cal defensar-los quan les condicions com avui, són afortunadament condicions democràtiques. Perquè costa molts anys i molt esforç guanyar-los i poc temps perdre'ls. No banalitzem el que hem aconseguit, no banalitzem les institucions i no banalitzem el sistema democràtic que tenim. Malauradament, hi ha motius avui racionals i raonables per pensar que és més fràgil del que voldríem i del que havíem segurament pensat tots. Ho dic perquè cal mirar el 1976, però també cal posar els ulls en el present que estem vivint. I vivim un moment que ens exigeix la mateixa disposició, el mateix ímpetu que va inundar Sant Boi aquell 11 de setembre de 1976. Segurament no fa massa era impensable per tots nosaltres que el discriminant principal avui en dia en matèria d'opcions polítiques fos entre demòcrates i autoritaris. Pensàvem que aquest era un discriminant innecessari, que tots, fins a l'àmbit de la política, ens regíem per discriminants de dreta a esquerra, conservadors i progressistes, amb els matisos que vostès vulguin. Avui tornem a veure, una cosa impensable fa temps, que el discriminant principal torna a ser democràcia, autoritarisme. Per què ha passat això? Possiblement perquè alguns es deixen enlluernar massa fàcilment per, entre cometes, èxits d'altres sistemes de convivència que no reconeixen la llibertat com el fonament bàsic de tota convivència, sistemes autoritaris que poden presentar un balanç, a vegades en termes econòmics, que poden enlluernar la gent. Possiblement pel que estem veient a la degana de les democràcies contemporànies, amb una regressió de la qualitat democràtica, també, almenys per mi, insospitada, imprevisible, fa tan sols uns anys, o potser també per algunes de les coses que estem veient en alguns indrets de la nostra estimada Europa. Hi ha tres opcions davant d'això. La primera, la que volen, els que estan en el camp de l'autoritarisme, és fer pensar que aquesta onada és inevitable, que no hi ha res a fer, que no val la pena que t'hi dediquis, que no val la pena que t'hi esforcis, que això ha vingut i és una onada i mira, t'hi has d'adaptar. No pots fer res. Renuncia. Abaixa els braços. La segona opció és la de la indignació. Això no pot ser. I pot portar a una expressió comprensible d'indignació. Una efervescència. Prou, no pot ser. Però si no va continuar de res més, fan poc això. La tercera, la bona, és la que va plegar a molta gent, milers de persones a Sant Boi fa 50 anys. És la del compromís. El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions. És a dir, d'idees inscrites en el més profund del nostre pensament. De conviccions. Les conviccions no es canvien. Els principis, les conviccions no es canvien. Es canvien els projectes, s'adapten a les conviccions. Conviccions. Conviccions profundes que avui, els que les compartim, les tenim més presents que mai. I hem d'explicar i defensar i lluitar per mantenir-les més que mai. La segona font que alimenta aquest compromís democràtic són les condicions materials, que les coses vagin bé, que la societat millori, que transformem la societat, que la fem millor cada dia, una mica millor. Això es fa amb les institucions, que són de tots. El president del Parlament de Catalunya ens acompanya avui. És l'expressió de la pluralitat del poble de Catalunya. Les institucions són de tots. I hem de tenir això sempre present. I és legítim en una convivència democràtica que hi hagi opcions diferents i que les tractem amb respecte. Però són institucions de tots i són l'eina per transformar la nostra realitat. I la tercera són els fets. I vostè això són els fets. Mirem 50 anys enrere les fotografies que veiem com estava la plaça Catalunya de Sant Boi. Mirem com estaven les ciutats i pobles de Catalunya, mirem com estava Catalunya, mirem com estava el conjunt d'Espanya i mirem 50 anys enrere com s'ha anat transformant aquesta realitat a través de les institucions. I els ciutadans han anat judicant si la direcció en què es conduïen aquestes institucions era la correcta o si canvia, que havia de fer un canvi d'orientació. Per tant, amigues i amics, senyores i senyors, aquest és el missatge que avui volem reviure, commemorar i recordar 50 anys després. No? Ho ha subratllat també Miquel Roca, diada d'unitat, esperit unitari. Si mirem les fotografies d'aquella diada, observem una plaça plena de senyeres. Però no només senyeres, també hi havia banderes andaluses, gallegues, també hi havia banderes i corrinyes, no? I no acaben massa paraules per entendre aquella imatge. No? La llibertat que es reclamava a Sant Boi no era la d'uns quants. Era la de tots els que vivien, treballaven o somiaven un futur en aquesta terra, Catalunya, vinguessin d'on vinguessin. No? Els que havien arribat d'altres punts d'Espanya no eren només convidats a ser espectadors d'aquell procés, sinó que n'eren una part constitutiva, n'eren també uns protagonistes importants. No? Octavi Sautó, com he dit abans, un dels oradors també que va acompanyar Miquel en aquella diada, en va fer una referència explícita a la seva intervenció. El que reforça Catalunya no és tancar-se. El que reforça Catalunya no és empetitir-se. Això crec que ho sabem bé. La catalanitat s'eixampla quan es construeix de forma oberta, diversa i plural. I això és el que hem après i el que no podem desaprendre ni oblidar ara. Demà passat, 11 de setembre, serà el Dia Nacional de Catalunya. La celebrarem com cada any amb la responsabilitat de decidir doncs, quin país volem i com volem continuar construint aquesta Catalunya que tant estimem. Ho farem amb el mateix esperit que es va viure a la plaça Catalunya de Sant Boi de Llobregat ara farà 50 anys, integrador a les formes, ferm en les conviccions i obert a tothom que vulgui sumar-s'hi. Al capdavall, la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. Un consens que cal refer i renovar generació a generació, barri a barri, plaça a plaça, poble a poble, ciutat a ciutat. Recollim el testimoni d'aquell 11 de setembre del 76 des de l'admiració cap als qui ens vau precedir, però sobretot des d'un sentit profund de responsabilitat, que sapiguem confeccionar avui com llavors un front unitari que encarni els valors catalanistes i democràtics. Gràcies a tothom per ser-hi avui, gràcies als qui hi vau ser fa 50 anys i gràcies a totes aquelles persones anònimes que tant avui com ahir anaveu una Catalunya democràtica. Moltes gràcies, tingueu tots i totes una bona diada, visca Catalunya!

A continuació, la Coral Sant Jordi pujarà a l'escenari per interpretar Els Segadors. Demanem al públic assistent que es posi dempeus en senyal de respecte a l'himne nacional de Catalunya.

Entre molts aplaudiments i la interpretació dels segadors a càrrec de la Coral Sant Jordi, finalitza l'acte de commemoració de 50 anys de la Diada de 1976 a Catalunya, que ha tingut grans moments. Donem per finalitzada aquesta retransmissió especial i també donant-vos la benvinguda a la nova temporada de Ràdio Sant Boi. Gràcies, bona diada, i recordeu que sobretot a partir del dilluns 14 comencem amb tot de nou la nova temporada a reveure.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Cesi Porcet. Hola, Cesi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial de totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Potser ara mateix us esteu preguntant què fem aquí un 22 de juliol quan normalment els col·laboradors de Ràdio Sant Boi solíem no venir durant els dos mesos d'estiu. Nosaltres també ens ho preguntem, la veritat, perquè aquestes alçades de l'estiu nosaltres ja ens veiem alguna platja de les Maldives, estirats a la sorra, amb un mojito o ben fresquets en alguna muntanya, però resulta que ens tocava fer programa i no hem pogut marxar enlloc. Que no tinguem pasta per anar enlloc, això tampoc vol dir res, no, Sergi? No hi ha tingut res a veure.
1: No, res a veure.
0: Res a veure. Però bé, ja que ens toca treballar, hem pensat que també m'agradaríem a la persona que tan amablement ens va preguntar si teníem alguna cosa per aquest dia, el nostre tècnic, el Dani Teruel. Així que, Dani, avui no te'n salves de participar en Llibres i Punt. Hola, què tal?
2: Què tal? Bona tarda. Doncs és molt curiós, no?, aquesta escena, a més perquè estem com en la posició habitual, sempre jo a l'altre cantó de la peixera, que sempre us estic mirant com si no sé quina cara faig, potser jutjo o estic concentrat, però sí, sí, em fa il·lusió participar.
1: I avui m'he posat una mica més de cara a tu, perquè normalment no et miro perquè dic, deu estar fent que no amb el cap.
0: No, això no va bé, això no va bé.
1: Això no va bé.
0: A veure, bromes a banda, hem pensat que els últims programes que vam fer van ser lecturistes, els vam gravar llum de l'estudi, i per tant, doncs, el tancament de temporada és veritat que va ser una mica estrany. Així que volem aprofitar avui per fer una mica de repassada sobre tot el que hem fet aquest any, com ha anat la temporada, i també, com que tenim en Dani aquí els controls, també voldrem que participi una mica d'aquest balanç. I comencem, doncs, parlant una mica d'això, d'aquesta segona temporada sencera que hem fet a Ràdio Sant Boi, no? Perquè, si no em vaig errada, Sergi, vam començar aquí a Ràdio Sant Boi fent com una mitja temporada, després sí que en vam fer una sencera de setembre a juny, i aquesta és la segona sencera que fem, no?
1: Sí, sí, sí, no? Les coses van com van.
0: Sí, vam començar així a mitges, però segona temporada que fem, 21 programes en total. Quina valoració tu en fas, Sergi, de la temporada?
1: Home, jo molt bona. És una temporada que hem anat una miqueta més enllà, i dic més enllà, vull dir de veritat, perquè hem gravat programes fora. Ha sigut la temporada, crec jo, de lecturistes. Hem fet treballar menys el Dani del que hauria tocat, perquè clar, hem fet aquest projecte de gravar episodis amb el nostre equip, lluny de Ràdio Sant Boi. Sempre diem, a l'inici d'aquests programes, estem a tants quilòmetres de Ràdio Sant Boi, perquè al final també s'emet aquí. I res, molt content de l'experiència, perquè crec que ens hem sortit prou bé. Això ho podem valorar, el Dani també pot valorar si sonem bé quan estem lluny de l'estudi. I també una altra cosa que m'agradaria destacar d'aquesta temporada és que crec que és la primera que hem començat a portar convidats que no havíem tingut un contacte previ abans, un contacte gaire estret, diguem, no? En general portem amiguetes, allò que feia el Buenafuente sempre que començava un programa nou, portava tots els seus amics a parlar. I clar, hi ha quanta gent del sector del llibre que nosaltres coneixíem i que ens era relativament fàcil contactar amb ells i portar-los a parlar dels seus temes o dels temes que nosaltres ens interessaven, però diguéssim, amb algú que en sap. I aquest any ens hem atrevit, diguem, per primera vegada a dir, escolta, ens agradaria molt tenir tal persona que no hi hem tingut un contacte previ, però puc tenir el contacte de manera més o menys fàcil, i a veure si s'animaria a venir. I jo crec que no ha anat malament.
0: O sigui, se'ns ha acabat l'agenda, no?,
1: sí,
0: de contactes.
1: No, en realitat no, però per no repetir-nos tant...
0: No m'hi havia fixat, allò, que bueno, això havia sigut així aquesta temporada.
1: Jo soc el productor i faig els contactes.
0: Els contactes.
1: Tinc el mòbil ple de contactes de gent, però ara tinc més gent a l'agenda perquè sí, ens hem atrevit... o gent que, per exemple, com el Cesc Freixas, que vam tenir aquí l'estudi, que no hi teníem un contacte a través del món dels llibres, però sí que teníem un contacte amb ell a través de la Xeta, i clar, jo estic en un grup de Telegram amb ell i vaig proposar, de seguida va dir que sí.
0: Quins contactes, Sergi?
1: Ah,
0: sí, la gent es pensarà que tens aquí allò que diuen, no, quina és la persona més famosa que tens al mòbil?
1: No m'ho facis
0: dir.
1: No m'ho facis dir, que m'apedreguen.
0: Tu, Dani, com ens has vist? Això que deia en Sergi de Siso. Evidentment, no sonem tan bé com quan estem amb tu aquí a l'estudi, per suposat.
2: Com
0: però...
2: feu la pilota? Sí.
0: Home, t'hem de cuidar.
1: Si no, ens baixes el micro. Sí.
2: Sí, sempre ho dic, que em paguen, per això. Vull dir, em paguen millor o pitjor, però em paguen. O sigui, no patiu, que sempre que em paguin, aquí estaré. No, respecte a la temporada, jo us comentaré un parell de coses. La primera, que abans de començar a fer el programa amb vosaltres, i quan se'm va presentar la idea, vaig començar a treballar aquí, almenys en aquesta posició, i jo pensava, un programa sobre literatura, llibres, cultura... El primer que em venia a la ment era entrevistar autors i autores, que és una cosa que feu, però no només feu això. O sigui, crec que teniu la capacitat de dir, el llibre, els llibres, van més enllà de qui els escriu o dels personatges o d'alguna història. traductors, per exemple. No m'havia imaginat mai que una entrevista d'una hora pràcticament sencera a un traductor o una traductora tingués tanta història darrere, que traduir un llibre no fos només el fet de la traducció, posar-se amb l'ordinador, a corregir ortografia, per exemple, o a buscar la manera de passar d'un llenguatge a un altre, sinó que aquesta persona no només està traduint el llibre, sinó que porta anys, per no dir algun segur, tota la seva vida empapant-se de la història de algú que va escriure la literatura russa el 1960 i li apassionava tant veure algunes persones que s'han assegut en aquesta taula, els hi apassionava tant el que feien que dic, ostres, que curiós, no?, com el fet de escriure un llibre en un altre continent fa dècades i dècades i dècades ens pot portar a la Catalunya d'ara, el fet de traduir-ho en català, que és molt important, a tantíssima passió, i és una cosa que m'ha semblat molt guai. I per destacar un programa, crec que va haver-hi un dia, ara m'haureu de recordar els noms, que es va parlar de literatura universal, hi havia...
0: Roger
1: Aluja i la Isabel Monsó.
2: Sí, molt interessant, sobretot el perfil que eren, ja no només com s'expressaven com a persones, sinó el perfil que eren de constantment estar investigant la història dels clàssics del més gran entre el més gran, i aquesta capacitat de, amb carinyo, fer la selecció de què és el més important del que s'ha escrit en tota la història, i aquesta capacitat que tenien de que aquesta selecció fos un art em va semblar increïble.
1: Sí, què et pensaves, tio? Aquí et portem gent molt crac, eh? Que no ho sembla, però...
0: T'ha sonat una mica com vostè, no sabem qui està parlant.
1: No amb nosaltres, però clar, nosaltres admirem a molta gent del món del llibre i potser no són molt coneguts, o sigui, passen pel carrer, no el reconeixen, I sembla que no són importants per això, però clar, hem tingut aquí l'estudi, que em sorprèn realment que ens hagin dit que sí a venir. Aquests, precisament hi havíem tingut algun contacte, però per exemple vam tenir la Dolors Udina, que és una traductora que és espectacular, que és de les més importants que tenim en llengua catalana, i que una persona així et digui que sí, a venir a la ràdio i a ser entrevistada, i que el que deies tu, no?, una mica, quan veus aquesta gent parlant amb aquesta passió, i que parlen dels autors importantíssims que han traduït com si fossin de la seva família, perquè els coneixen del dret i del revés, i tu els escoltes i clar, a nosaltres ens interessen els temes. Jo, si tu no t'has adormit escoltant aquesta gent, jo crec que té molt de mèrit.
2: Però no creus que això, no creieu que això pot passar? Ara estic fent de periodista, ja sabeu que sóc periodista i no puc amagar les meves preguntes. Què passa? Perquè més enllà de que pensin, ostres, una entrevista a la ràdio, ostres, llibres i punt, més enllà d'interessar-se pel projecte, hi ha una part d'estima a la lectura i als llibres en general que, si quin sigui el perfil, vinguin d'on vinguin, sempre és, si és sobre llibres, segur que estarà bé.
0: Clar, jo crec que el món de la cultura en general és molt trist, però és molt passional, perquè també és molt precaritzat. Jo crec que és que la gent realment que es dedica a l'edició, a la traducció, han hagut de picar tanta pedra que per arribar on han arribat, realment t'ha d'agradar molt la teva feina i l'has de viure amb molta passió per arribar fins on ha arribat aquesta gent, no? Com el Roger i la Isabel, doncs els dos catàlegs de literatura universal més bèsties que tenim a Catalunya segurament, no? O els traductors que hem tingut, clar, gent especialista en rus o en aquell dialecte de rus d'aquell coi de poblet d'allà al mig de l'estepa, saps? Vull dir que clar, això... Jo, moltes vegades ho penses, no? T'expliquen cada història que dius, és que això, si no t'apassionés i t'encantés, ho haguessis deixat pel camí, no? Per tant, jo crec que al final, de vegades també aquesta gent segurament es veu immersa en altres tipus de converses i de tràmits que no són tan agradables, per tant, quan és parlar de literatura, que és la part xula que t'agrada, totes les feines tenen una part divertida i una que no, i al final jo crec que aquí venen a parlar de la que és xula, de la que els agrada.
1: Sí, jo crec que aquí podríem tenir diversos perfils i motius pels quals la gent ve aquí. El primer podria ser, senzillament, que els hi caiem bé. Jo, pobrets aquests, doncs vinga, va, anem a...
0: Alguns, més que els hi caiem bé, pobrets, no?
1: Va, vinga, anem a parlar amb aquesta gent i tal. No, perquè potser ens han escoltat i pensen que bueno, doncs no fem les coses tan malament i potser doncs, venir a tenir una conversa amb nosaltres d'algun tema, doncs està bé. També hi ha gent que ha vingut, evidentment, a fer-se promoció, que deia el Dani, no? Que no tenim amb molts autors, vull dir, en podríem tenir més, però ens agrada anar variant. Però algú a parlar del seu propi llibre, doncs li pot interessar, no? I bé, però altres perfils així semblants, no sabria dir, però vull dir, hi ha diversos motius. Senzillament a parlar del seu tema. Els encanta parlar del seu tema i que algú els hi doni, o sigui, no haver d'estar pensant només en la promoció i tal, perquè per exemple aquest programa que dèiem dels clàssics no venien a promocionar res concret, venien a parlar dels seus catàlegs pel plaer de parlar dels seus catàlegs.
0: Si haguéssim vingut ara, tindríem l'Odissea, haguéssim desgranat l'Odissea de dalt a baix.
1: Bueno, no ens ho va dir, la Luja, no segur que ja el tenia, ja corregint, no ens ho va dir, però...
0: Sí, sí. Bueno. No, està bé. I per mi, també el que ha estat aquesta temporada és com la temporada de la consolidació, no? Perquè, com dèiem, el primer...
1: Això t'ho dius tu, no?
0: Sí, jo crec que sí, perquè al final primer vam començar amb una mitja temporada. Bé, a no ser que quan sortim d'aquí el Dani ens digui no cal que torneu al setembre.
1: Al setembre ja no.
2: Si us plau, torneu, que hem d'omplir la graella.
1: Però només per
0: només
1: això,
0: per
1: eh?
0: Això, només ens vol per això.
2: Al contrari, al contrari.
0: Però, no, seria com aquella mitja temporada principal que tens així una mica de, doncs, de dubtes, després una temporada sencera i ja dius, vale, sabré fer una temporada sencera un altre cop, perquè sí que és veritat que hem tingut alguna conversa de... I ara de què parlem, no? Com aquella sensació de se'ns acaben els temes. També he de dir que l'altre dia ens vam asseure pensant quins temes podríem fer a la tardor i crec que ja tenim una llista com de 15 programes pensada. O sigui que...
1: 15 no ho sé, però fins...
2: Això és mental.
1: Fins Nadal ens aguanta d'aquí.
0: Ja ho tenim.
2: Jo us ho dic, que això de què parlem és un tema mental. I més quan parlem de cultura i llibres. Mm. Vosaltres, evidentment, crec que poseu molt el focus i això s'ha de valorar en fer un català. Per vosaltres es nota que és imprescindible doncs parlar d'aquesta feina, no? o totes les feines que poden haver-hi relatives a escriure o traduir un llibre a Catalunya, en català, per catalans i catalanes, que és difícil, perquè moltes vegades diu, ostres, s'està morint. I aquesta, com, aquesta veu al cap, no?, que segur que us va dient, això, se'ns van acabant els temes, o hi ha pocs perquè estem acurant massa. Al contrari, al contrari, de fet els creeu, i els podeu crear, i això suma moltíssim, i de veritat que ho valorem des de Ràdio Sant Boi, o sigui, el fet de tenir un programa en català, de cultura catalana, sobre llibres, és que és immillorable.
0: Abans deia que l'estàvem ensabonant amb ell, ens està ensabonant a nosaltres.
2: I jo us ho he dit per activa i per passiva, avui, tots els dies. Ho sabeu, que...
1: No sé si els temes s'acabaran, però potser la gent s'acabarà, perquè al final la gent que es dedica a això és finita, però és igual, perquè després podem tornar a començar la roda, perquè hauran fet coses noves i se'ls podrà entrevistar una altra vegada per un altre tema.
2: Quantes vegades heu sortit amb la sensació de podríem haver estat xerrant 4 hores?
0: Sí, no, sí, sí.
1: Aquí
0: sí, sí, moltes vegades.
1: Deu.
0: Sí,
1: home,
0: sí,
1: és que ja...
2: Això es tracta.
1: Ja t'ho dic jo, que portem gent molt pro, tio. Alguns tenen molta làbia, a més.
0: D'acord, doncs hem parlat una miqueta, ja ho hem deixat anar una mica. El Dani ha dit que el seu episodi preferit, o un que li va quedar com molt, era aquell de literatura universal. Tu en tens algun, Sergi?
1: Sí, a veure, jo m'he sentit molt còmode amb molts d'ells. Diré dos que hem gravat fora, no t'ho prenguis malament. Un és el d'Andorra, que crec que aquí coincidirem, però clar, és una cosa molt random que hem fet, perquè sí. no estava previst ni el programa pilot de lecturistes, però es va donar l'oportunitat i jo crec que va anar superbé. Vull dir que els tres editors d'Andorra, que són amics i que es coneixen perfectament, jo crec que la complicitat que tenien entre ells i el bé que es van portar i el còmodes que es van sentir també amb nosaltres i nosaltres ens vam sentir amb ells, crec que va valer molt la pena i que estic molt content de com va quedar. I tant és així que crec que és el més llarg que hem fet, que aquí a la ràdio doncs el vam deixar una horeta, però va durar una hora i mitja i perquè els vam parar. Al sí, final sí, vam parar perquè haguéssim pogut continuar. També em va agradar molt el que vam fer de distopies, perquè amb la Karen Madrid i l'Antoni Herrero de Cronos, que el vam fer al Còmic Barcelona, també va ser molt especial perquè ja ens agrada que ens convidin a llocs a parlar i tal, però jo crec que ells també són molt cracs i que s'ho van preparar molt bé. Mm-hmm. I la veritat és que, hòstia, va sortir tal com m'hagués imaginat que havia de sortir aquest programa, amb tot el nerviosisme d'estar gravant davant de públic i tot això, però crec que ells ho van fer tan bé que vaig quedar molt content, i això que teníem música ambient allà, que a vegades no et senties ni tu mateix.
0: Home, al mig de la Fira de Barcelona, sí, sí.
1: Però que va estar molt bé, i un que vam gravar aquí, que és d'aquests que és molt distès i que m'ho vaig passar molt bé també, el que vam fer sobre la bibliofília, amb dos companys bookstagramers, que a més molt diferents, i les bromes que es van generar entre ells. Aquest va ser molt divertit, no tenia una gran profunditat, diguem, però jo crec que aquests és d'aquells que et sents bé i et sents lliure per poder dir les animalades que et passin pel cap una
0: bé,
1: mica.
0: Al final l'episodi és on hi havia com complicitat, no?
1: Sí,
0: entre la gent.
1: Clar.
0: A l'Andorra, també el signo, realment, que ells tres fossin tres editors i tres amics, crec que es notava molt la complicitat que es donava entre ells. I jo també tinc un especial record del primer de la temporada, perquè va ser el que vam fer amb la Laura Huerga i la Núria Iceta arran de que havíem tingut un estiu calentet amb la compra de Periscopi per part de Grup 62, no? Uh-huh. I era un tema una mica sensible, no? Perquè, a més, a la Laura l'havien trucat de no sé quants mitjans i havia dit, ens va dir com, no, perquè m'estan, hi ha mitjans que em segueixen, volen que segueixi anant a parlar del tema, ja m'he cansat, però vosaltres us he dit que sí. I era com, mare de Déu, quina responsabilitat. I al ser un tema sensible, que doncs, no sé, també havia anat madurant durant l'estiu i dius, ostres, doncs al setembre no sé en quin punt estarà la conversa, no? Però després va anar molt bé, la veritat, i va ser un tema com molt, molt interessant.
1: I a més el Dani ens va deixar gravar l'estudi gran aquell dia.
2: Home.
0: Aquell dia vam gravar l'estudi... Ai, no me'n recordo d'això.
2: I quan vulgueu, de nou. És difícil perquè està molt sol·licitat.
0: Home, està molt sol·licitat.
2: El tenim molt sol·licitat, però per vosaltres sempre hi ha, sí, home, sempre hi ha espai.
1: Aquests de gent de carrer, total, tampoc no.
2: No fan tantes coses.
1: No fan tantes coses.
2: Tantes hores.
1: Podem integrar-ho.
0: Un crossover un dia.
1: Una horeta de...
2: No, vosaltres feu gent de carrer i ells llibres i punt.
0: Mare de Déu.
1: No, sisplau, no.
0: Ostres, no, crec que no els hi canvio.
1: Segurament ells ho farien millor.
0: Jo no me'n sortiria gaire bé. Sí.
1: Ho farien millor que nosaltres el que fan ells.
0: Això, les tables de periodista, no. No m'hi ficaré, no. Doncs això, també tenia, jo crec que aquest episodi també em va agradar molt. I ja que estem en un episodi així com d'estiu, volíem fer així una mica aquest feeling, aquesta cosa de refregit d'estiu, així que, no sé, Sergi, jo triaria per escoltar, si et sembla, un trosset de Lecturistes d'Andorra. Escoltem una
1: Perfecte.
0: Estona els tres editors d'Andorra que vam entrevistar a la seu de l'editorial Trota Libros, episodi que es va emetre l'11 de juny. Escoltem-lo.
3: Això duraria per bastant. Bueno, va, em sembla que ja m'heu contestat una mica abans, però a tall personal i a cadascú de vosaltres, què és el que més us agrada del vostre país?
4: Ostres,
5: què és el que més t'agrada de Catalunya?
4: És que triar una cosa és complicat, eh?
5: Sí. Jo diria, en general, jo m'identifico molt amb la petitesa d'Andorra, no? Una mica, o sigui, a mi el fet de formar part d'un país petit, no? On, com us hem dit abans, és com un poble, tots ens coneixem, és com una mica, jo a vegades identifico Andorra amb Hobbiton. Amb Hobbiton, és veritat,
4: o sigui, positiu.
5: Sí, turons, un lloc de pau al mig d'Andorra, entre dos grans potències que han estat imperis, que han conquerit gran part del món. Andorra s'ha mantingut en pau, tranquil·la, és un lloc tranquil, petit, que mai ha tingut grans ambicions, que mai que vull dir, a mi, per exemple, ara estava pensant en un llibre que va escriure l'Oliver, de la història d'Andorra en 11 claus, no? Mm-hmm. Es diu, que parla d'això, la història d'Andorra en 11 moments claus, i sempre m'ha fet molta gràcia una anècdota que en la Guerra de Successió, per primera vegada, no? Sí, que la tinc aquí l'historiador. Andorra va deixar enrere la seva neutralitat per pressions de la Seu d'Urgell i es va situar, però a més, amb el bàndol perdedor. I quan ja semblava...
4: Els austracistes catalans, que això ho sabem, no? Aquesta història, sí. Com va acabar pels austracistes.
5: I en el seu llibre explica com, quan ja semblava que la guerra anava a favor dels Borbons, els andorrans van dir, hòstia, que tindrem un problema. I la seva manera de fer les paus amb els Borbons és enviar 600 formatges, no? 600 formatges al rei. Jo amb aquesta anècdota dic, és que aquest és el meu país. Jo em sento absolutament identificat
6: si
5: amb aquesta manera feta
6: no
5: en petita.
6: No és una petitesa en aquell moment, no?
5: Això ho faria un hobbit?
6: És una barbaritat.
5: Això ho faria un hobbit?
1: A mi ja em perdonareu, però si comparant Andorra amb Hobbiton, ja em quadra amb lo de la venda de tabac.
5: Tabac, el bon beure, el bon menjar, no tenim platja, no tenim coses, és tot igual.
0: Doncs bé, després d'haver escoltat aquest fragment de l'episodi d'Andorra, a banda de potser el que és el nostre preferit, ja sigui com pel tema o per aquesta complicitat que es donava, respecte a temàtica, l'episodi, Sergi, que tu, per exemple, t'hagi semblat doncs, que el tema t'ha resultat més interessant, ja sigui o per com es va esdevenir la conversa o perquè tu potser hi tenies un especial interès, com van fer aquella trucada per convidar la gent a venir.
1: No, esclar, aquí tu et debats realment amb quin és l'episodi en què t'has sentit millor, que ha fluït més, que hi ha diverses coses a valorar. Però pensant en episodis interessants, clar, tu potser penses en els perfils més tècnics, no? Aquells que en saben tant del seu tema que realment et fan una masterclass aquí. I jo els que recordo més, doncs, precisament són aquests, no? Un ja l'hem estat comentant bastant, que és aquest de l'Isabel Monsó i el Roger Aluja, que vam parlar de clàssics, un tema que a nosaltres doncs, ens ve molt gran, i tenir dues persones que en saben tant, i després vaig pensar, els hagués preguntat tantíssimes coses més, i ens hem deixat tants temes.
0: Bueno, que deia el Dani, no? Sí. Que haguéssim pogut estar parlant 4 hores.
1: Bueno, és una gent candidata a que tornin a venir algun
0: dia. Clar, l'Odissea.
1: Ara tenen més temes, però els clàssics són els clàssics, vull dir, encara estan allà, però...
0: De fet, És que, clar, mira, m'està venint. En aquell episodi, el radar va anar d'adaptacions de clàssics al cinema i recordem que la Isabel Monsó va fer un statement èpic de l'adaptació de Frankenstein.
1: Sí, sí, sí.
0: I ara m'estan venint moltes ganes de que em diguin què tal l'Odissea.
1: Vinguin a rajar, és el que tu vols.
0: No ho sé, no ho sé, no l'he vista. Depèn de si està bé o no, no? Però, ostres, dona molt de sí, perquè has de tenir... O sigui, quan et poses a adaptar qualsevol llibre a una adaptació cinematogràfica, que no és el mateix adaptar una obra, diguem-ne, més qualsevol, que ficar-te a adaptar una Odissea. És que
1: tu
0: Nolan has de pensar tres vegades, eh? Vull dir, jo no sé el Nolan que tal ho ha fet, però
2: jo
0: anda que no dona el tema.
2: Vaig aquest vespre a veure-la.
1: Sí?
0: Què dius? Sí.
2: Sí, vaig aquest vespre, llavors al setembre potser... Si encara
0: has llegit l'Odissea?
2: Si encara té cua. A grec, jo vaig estudiar grec al batxillerat i m'he examinat de la selectivitat, vaig fer grec, m'encantava, tenia un professor més superpassional i vam llegir totes les obres de l'autor, almenys les més importants. L'adaptació al català, evidentment, però sí que és veritat que guanyava moltíssim el fet de llegir el llibre i tenir un professor al costat, superpassional i coneixedor de la història grega. Estic segur que en veure la pel·lícula hi haurà una part de decepció, crec que és impossible que no et decepcionis en part, però aviam té molt bona crítica, llavors, confiem.
1: Bueno, vas aquest vespre, dius, quan acabi demà al matí la pel·lícula, que dura no sé quantes hores, enviem un WhatsApp
2: al matí. No, m'he d'emportar tàper i tot, i... per esmorzar.
1: Has de pensar en els àpats, és com un bol molt llarg. Bé, no em perdonaré, per exemple, no haver-li dit a la Isabel Monsó haver-li tret aquí una declaració de quan pensava publicar alguna altra novel·la de Daphne du Maurier. Vaig preguntar per diversos autors del catàleg del Cercle de Viena i no vaig pensar preguntar-li sobre Daphne du Maurier, tio, molt malament.
0: Bé, doncs...
1: S'ha lliurat, només em publicava petits plaers d'això i avui novel·les.
0: Preguntar-hi per mail o
1: i després bé, l'especial que vam fer de Virginia Woolf també va ser una passada amb la Dolors Udina i l'Iris Llop, que són dues cracs.
0: Sí, sí, perquè a més com que no, vam conèixer com moltes coses de la vida d'aquesta autora i crec que va ser una cosa com bilateral, no? Però vam deixar una mica de banda aquella part potser més escabrosa que tothom acaba incidint moltes vegades en la vida de Virginia Woolf, intentant després explicar tota la seva obra a través de la seva part, no? De salut mental i tal, i vam parlar molt de tota la seva etapa primerenca, no? Que al final segurament va influir més en les seves obres del que la gent es pensa, però moltes vegades s'acaba caient a l'altra banda, no? A mi aquell també em va agradar molt i vaig aprendre molt.
1: I un altre que jo li tinc molta flaca és el que vam fer sobre la traducció del rus amb la Marta Nin, perquè jo trobo que és una traductora ja increïble. O sigui,
0: és el teu crush, la Marta Nin.
1: Bueno, traduint sí. Més enllà no ho sé, però realment és que m'encanta com tradueix. O sigui, té un feeling amb el català, perquè a més li he llegit diversos autors traduïts i cada un té la seva pròpia veu, ho trobo, i sap treure un suc a les traduccions. I a més que clar, tu no coneixes la persona que hi ha darrere el traductor, i quan la vam tenir aquí, és una persona que increïblement formada i que en sap tantíssim, d'això que ens explicava.
2: Era un llibre en potes, aquesta persona.
1: És increïble.
2: Sobre la història russa. A mi això
1: va semblar
2: que la història russa no és petita.
1: No, precisament.
2: I en l'actualitat fins i tot també. O sigui, la història russa a mi m'agrada i és fascinant. I tenir una persona que sigui capaç de... És que anava molt més enllà. O sigui, ja va ser un programa que en molts moments anava sobre la història política russa i de la seva població, el llenguatge... Coses que s'aprenen i que espero que no s'oblidin mai.
1: A més, no sé si va ser aquesta mitja primera temporada o ja va ser l'any passat que vam fer aquell episodi amb traductores de llengües nòrdiques, no sé si ja et teníem a tu de tècnic.
2: No, quina llestima, perquè no el recordo.
1: No, perquè va ser brutal, també. O sigui, dues cracs increïbles, dues acadèmiques, que ens deixaven tan petits, de dir, hosti, és que m'esteu deixant tan per terra de tantes coses que no sé, però acabes contentíssim de poder parlar amb gent que en sap tant, és una passada.
0: A més, la Marta Nin no ens explica alguna cosa que ella havia estat, no? Molts traductors passen èpoques vivint al país del qual,
2: exacte,
0: la llengua del qual tradueixen, i que havia estat com per... no m'ho voldria inventar, però bé, després tirarem de maroteca, no passa res, de quan Gorbachev i jo pensava,
1: sí,
0: mare de Déu,
1: coses.
0: És que ja no és només que en sàpigues, és que has format part d'una època de la història molt bèstia,
1: però havia estat corresponsal allò,
0: una passada. Doncs sí, i com jo només potser afegiria un altre episodi que també així tirant una mica més cap a potser el que fem nosaltres, que és divulgació literària, que vam entrevistar el Marc Cerrudo, que juntament amb l'Andrea Genovar és el que porta actualment el programa La Pila a ICAT, que era hereu del mític irradiador, no? Que una altra de les coses que va passar l'estiu anterior era que de sobte l'irradiador es va acabar i no ho sabien ni ells, de fet, que estaven fent l'últim programa que els hi van dir després d'haver-lo enregistrat, molt bèstia. I de sobte, al setembre, clar, dius, ostres, entré l'irradiador, dius, tornem-hi, no? Ha entrat un programa cultural de la grella. I no, apareix un altre programa cultural de literatura, de... diguem-ne, amb un esperit similar però portat per una altra gent, no? Llavors, aquesta transició, que al principi va ser ai no, Déu meu, entre l'irradiador doncs va tenir un successor, no? I, ostres, doncs el Marc Cerulo també és supermajo, la veritat, a més ens el trobem a fires també, sí. Sí
1: no ens vam passar gaire amb ell,
0: no, no, però sí, al final
1: no té la culpa ell de que acabessin amb l'irradiador,
0: però clar, era com, ostres, explica'ns alguna cosa, no? I ens explica una mica la transició i també, doncs, com és engegar un projecte així portant a les esquenes que has de ser l'hereu de David Guzmán, que és que jo no vull això tampoc, saps? Llavors, clar, pobres xavals, ja no només era començar un projecte, sinó a més, les comparacions que et facin, no? Per tant...
1: I que li feien, sí, a Twitter li feien unes comparacions, sí, que no vulguis saber. Mm-hmm.
0: Tu en tens algun de preferit, Dani, els nostres, o què?
2: Sí, potser sembla una mica fora de la línia dels que... Bueno, d'on van la resta, però...
0: No tenim línia, nosaltres.
1: Quina línia?
2: Aquell episodi amb l'Ona Falcó i l'Abel Zavalla em va tocar especialment. De fet, estava desitjant encendre el micro i xerrar. Ho estava desitjant, però ja sabeu que m'he adequat al meu rol. Vau parlar molt sobre periodisme, sobre el fet de corregir l'ús del català, o sigui, que el català estigui adequat a les publicacions periodístiques d'actualitat, fins i tot aquelles peces més treballades, i és una cosa que en publicar a diari em passa, en aquesta mateixa emissora, quan publiquem coses a xarxes, quan publiquem notícies, la realitat és que no tinc temps. No tinc temps i em crema moltíssim no poder dedicar-li sempre 5-10 minutets a qualsevol peça que s'hagi de publicar, ja siguin dues línies o siguin 30 pàgines. A fer-ho amb cura, a utilitzar expressions molt més treballades de la llengua catalana, doncs que el fet de llegir el que estem publicant no només sigui m'estic assabentant de la informació, sinó que a més estic llegint un text treballat, estic aprenent expressions, estic recuperant maneres d'escriure. I és una cosa que avui dia els periodistes no podem fer. No podem fer, i en algun moment, no sé quin, però ens haurem de reivindicar per tornar de nou a tenir aquest espai, com deien elles mateixes, de dir, publicar, i que els mitjans hi hagi algú que a diari tingui aquesta tasca de publicar, republicar, editar tot el que s'està publicant massivament per cuidar el català, que és una cosa que hem de fer.
0: Sí, no, aquesta immediatesa.
1: Però, Dani, tio...
0: Dir, tu has d'obrir el micro.
1: Aixeca la mà, aixeca la mà i la Laia et dona pas.
0: Vull dir...
2: Tu, dius, Sergi, són convidades massa top i entrar jo a dir la meva, doncs...
1: Però aquest tema, precisament, clar, a veure, no sé si portarem gaires periodistes més, però segur que es donarà el cas.
2: Hauríeu, perquè va ser superinteressant.
0: Ja t'interpel·larem, ja t'interpel·larem.
1: Periodistes culturals.
0: Doncs bé, ja que hem coincidit també, doncs agafem un trosset, si et sembla, Sergi, de l'episodi de Virginia Woolf i escoltem alguna cosa sobre la seva vida. Escoltem-lo.
1: Bé, escolta, voldrem saber, evidentment, moltes coses de l'obra de l'autora, que al final és el que ens interessa, però també la volem conèixer una mica amb ella, ja que us tenim, segur que ho sabeu, la seva vida de principi a fi, o com a mínim ho sabeu més que nosaltres. Llavors, comencem pel principi de tot. Qui va ser Virginia Woolf?
6: Bueno, va ser una escriptora, ho dic en el sentit més complet del terme, perquè va escriure moltes coses al llarg de la seva vida. La coneixem sobretot com a novel·lista, però també darrerament, doncs, hem vist que s'han publicat els contes, no?, traduïts per la Marta. Per tant, tenim contes, tenim novel·les, tenim crítica literària, obres de teatre,
7: diaris,
6: cartes. Vull dir que per mi escriptora ho defineix molt bé, perquè va escriure molt.
7: I va començar molt jove.
6: I va començar molt jove,
7: que
6: sí.
7: Realment des de petita feia un diari a casa seva. Uh-huh. Vull dir que, com que no podia anar a escola ni res, a casa es dedicava. El seu pare era un senyor molt, molt intel·lectual i molt escriptor, també, que tenia una biblioteca brutal. Llavors no les deixaven, ni ella ni la seva germana, anar a la universitat ni a l'escola, perquè consideraven que no calia que les dones estudiessin, però sí que els hi tenia la porta de la biblioteca, uh-huh, oberta, no? I llavors ella va llegir molt, molt desordenadament, que jo crec que això es nota molt a la seva, uh-huh, obra posterior, no? Que no és una persona intel·lectual, No, intel·lectual sí que és, no és una persona acadèmica que ha llegit el que s'havia de llegir, sinó que ha llegit el que...
8: El que ha anat arribant, sí.
0: I seguim amb aquests, una mica aquesta repassada i anem a, al moment, que això és molt subjectiu, però al moment per tu, Sergi, més surrealista de la temporada.
1: Bueno, han passat coses, la temporada, al final...
0: Que no es veuen.
1: Que no es veuen, això també té la seva gràcia, ara és moment també de treure'n alguna. Aquí.
0: La màgia de l'edició, també.
1: Sí, clar, després tot, la gent que ho escolti, doncs escolta una horeta i diu, oh, que bé, que ha quedat tot això, tot ben editat i tal, però per darrere passen algunes coses. Per exemple, bueno, jo recordo un dia que tu vas marxar de l'estudi, que ja ens havia passat amb un convidat, però també vas tenir un atac de no sé què, i vas marxar, i dius, vale,
0: és un... Sí.
1: Però bueno, no era...
0: Almenys et vaig fer un senyal. Sí. Perquè...
1: Com vaig?
0: No, perquè quan ens va passar amb un periodista cultural, que ens l'estimem moltíssim, però fa a la primera temporada, de sobte va aixecar i va marxar. I era,
1: com?
0: Ara no sé si tornarà.
1: No, però estàvem fent el radar i ell ja sabia que estaríem una estona xerrant i això, i aviat ho sigui o alguna cosa, va agafar i va sortir.
0: Però com...
2: Ah, em vol sonar això, eh?
1: Jo, no sé
0: quan em va passar a mi, jo m'estava mig morint aquí i tothom veia que jo estava com aguantant-me la tos. Però el Francesc es va aixecar, com molt dignament, i va marxar.
1: Era l'últim episodi d'aquella temporada que
2: sí,
1: que
2: va ser recordant, tu. Estic com creuant, estic com lligant caps ara. Sí, sí.
1: Potser era el primer dia que estaves amb nosaltres i el convidat tot el camp, eh? Això
2: ostres, no està mal. Sí, no, quina senyal.
0: El Dani passa, això sempre així, aquest programa sempre així.
1: No, normalment és pitjor. No, també vam tenir jo que sé amb el Cesc Freixas, que bueno, em feia molta il·lusió que vingués, però que aquest senyor viu al Delta. I va dir, sí, jo vinc supermotivat. I bueno, doncs molt bé, quedem a una hora. I clar, no va comptar que les carreteres, doncs, a certes hores és una complicació. I va arribar molt, molt tard. Molt, molt tard. I estan patint allà, quedant, no sabíem, enviant uns missatges o àudios des del cotxe. Estic a no sé on, no sé quan. Allà patint, perquè... És que...
0: Per l'Urdal.
1: Estic a l'Urdal. No sé per on va venir.
2: A més que l'envieu a aparcar al barri centre de Sant Boi.
1: No sé on va... Bueno, va aparcar...
2: Que això sí que és un repte.
1: A l'estació, jo què sé. Sí. Va. Però que vam patir aquell dia, perquè està, és que no arriba.
0: Perquè a més,
1: no,
0: pobre, jo diria que... Clar, era com algú que et diu que viu allà a la Ràpita, tu dius... No passa res, no cal que vinguis a Sant Boi de Llobregat a gravar amb nosaltres. Un dia, ja que teníem el Lecturistes en ment, és com, ja ho trobarem, no? Però ell, no, sí que no sé quin familiar tinc per aquí, llavors aprofito el dia i ja el vaig a veure, llavors després vinc a la ràdio amb vosaltres. Se li va embolicar el dia, al final no va pujar, o sigui, va pujar exclusivament per gravar amb nosaltres, al final, saps? Que a sobre era com, potser et sap menys greu, no? Si ja es munta el dia per pujar... I no, que estava molt acostumat ell amb tots els seus concerts i de road trips que ha fet, em deia, no, sí. I dic,
1: sí, ja m'agrada la carretera, ja.
0: Ja m'agrada la carretera, ja.
1: Jo vaig patir aquell dia, perquè dic, no arriba.
0: Sí, pobre.
1: Bueno, com el director frustrat la temporada passada, que jo pensava que venia de Sabadell, dic, vens de Sabadell, molt bé, i venia de Girona al temps. Dic, aquí fem venir la gent tan tranquil·lament, però...
0: Sí.
1: Bé, altres coses que han passat, per exemple, això s'ha d'explicar, un dels lecturistes, que hi havia dues convidades, no diríem qui i tal, però nosaltres parlàvem amb una d'elles i li vam dir, li passes a l'altra les preguntes i que estigui al cas, i resulta que no li va passar.
0: Ah, vale, ja estic.
1: I vam començar a gravar i ja portàvem un parell de preguntes així i diu, no em sento còmode amb aquestes preguntes. Sí. Estava gravant, clar. Per sort, era tancat.
0: No era dels de
2: públic. Què preguntàveu?
1: No, res, no diríem el que...
2: Clar, no es pot dir.
1: Llavors se sabrà, però no era res especial. Però, clar, diguéssim, una persona molt significada en el poble i que no volia deixar malament el TGM. Històries seves. Però la qüestió és que no sabia què anàvem a preguntar. Igual hagués passat igual, encara hagués tingut les preguntes. Eh?
0: Sí, perquè la conversa va anar evolucionant cap allà. Però bé, al final els lecturistes els fem en pobles. No, sobretot.
1: Tothom sabrà.
0: I tothom
1: es coneix. Per sort, aquell era tancat, estàvem en una llibreria tancada, però clar, bueno, va ser molt accidentat aquell episodi. Perquè primer això, no em sento còmode, vam tornar a començar tot, després de sobte va caure no sé què per allà a la llibreria, vam parar, es van aixecar, se'n van anar.
2: Com heu evolucionat amb el projecte aquest? Perquè entenc que el primer dia, a nivell logístic, de fet de traslladar-vos i muntar-ho i mentalment ser-hi al 100%, no? Perquè no és el mateix, des del primer fins l'últim dia, com heu evolucionat?
1: Pues és que el primer va anar tan bé.
2: Sí.
1: El primer va anar superbé, davant dels dubtes i tal, però no, ha anat força bé, la veritat. No... Ara ja et preocupes menys, però bueno, et preocupes menys perquè creus que sortirà, però també veus més els defectes que té, sobretot la gravació en vídeo i tal. però bé, jo crec que ens hem sortit prou bé, però hem descobert, per exemple, que clar, nosaltres anem amb càmera fixa i que si volguéssim fer realment videopodcast bé, en condicions, has de tenir més d'una càmera, has de controlar més
0: l'ambient. Com aquí l'altre estudi, que hi ha dues càmeres, amb càmera fixa és complicat, sí.
1: És el que va donar el premi, que ens van donar. No va donar per dues càmeres, és el que tenim, però bueno, fem el que podem.
2: L'any que ve el torneu a guanyar i ho invertiu en una...
1: Sembla que no el donen.
0: Crec que no cola, no.
1: Hauria. Haurien.
2: Presenteu-vos amb un altre nom. Puny i llibres.
1: És un altre tipus.
0: No se nota nada.
2: Ràdio Sant Vicenç.
1: Bones idees, però bueno, ja, això de redactar el projecte costa.
0: Sí, sí.
1: I bé, una altra cosa surrealista, crec jo, que és ja l'últim, que és gravar la Badia de Montserrat. Ja. En si mateix és absolutament surrealista.
0: I com va dir la Júlia Baena, clar, estàvem a la Badia i hi havia...
1: Un senyor monjo
0: que
1: obria la porta i tancava.
0: Que estava allà amb nosaltres i la Júlia Baena feia molta gràcia, no? Diu, hem parlat aquí de totes les preferències sexuals possibles. I no, va anar molt bé. Però és graciós parlar de tots aquests temes a dintre de l'abadia de Montserrat, la veritat, sí, molt curiós.
1: No ens han, com es diu,
0: extrapolat. A més a més vam parlar del llibre aquell juvenil, com es diu, Guia per lesbianes a l'escola catòlica, sí, o no sé, sí, què. Sí. Era molt adient aquest llibre, la veritat.
1: Sí, en aquell moment pensaves, potser no he triat bé el tema.
2: No,
1: el tema va venir donat, la veritat, ens el van donar. Era interseccionalitat en la literatura infantil i juvenil. Doncs... Els temes són els que són.
2: Allà com l'habitual potser es parlava una mica fluixet, ja va bé, no? Ara tenim l'entrevista... Anto fluixet...
1: Si no ens van... Allò més, estava connectat als altaveus de la sala, si no va, no ho va pagar... escolta, el senyor...
0: Tot bé.
1: Segurament, anava a dir una cosa que allò sí, igual sí que ens treuen de...
0: Doncs sí, a veure, cosetes d'aquestes que passen. També el desembre passat, amb aquella superpassa de grip que hi va haver, la Laia va caure un combat durant dos o tres setmanes i vam haver d'anul·lar alguns programes que fins ara encara no havíem hagut d'anul·lar cap programa, però va ser... Dani, no podem venir. no és viable i vam haver d'aplaçar. De fet, era el programa de les periodistes que el vam haver deixat pel 2026 ja.
1: Sí, sí.
0: Petites coses, no?, que han anat passant. S'ha t'acut a tu algun altre moment surrealista que hagis dit què fan aquests, Dani?
2: Ostres, que són un programa molt tranquil, en realitat. O sigui, vosaltres ho viviu... Clar, comparat amb el directe, és tot molt tranquil.
0: Clar,
2: de fet, una cosa que volia dir és que sou molt curosos sempre amb els convidats i les convidades, que veniu, pareu la taula amb els gots, oferiu aigua, parleu una miqueta del guió, o sigui, us ho preneu amb la filosofia i la pedagogia que fa falta per després que surtin aquestes entrevistes cuidades, que no sigui una entrevista transaccional, llavors. Surrealista, un moment surrealista? Sí, ara que heu recordat aquests, potser l'home que va sortir de l'estudi, però... Tinc la sensació de que al contrari, de que és molt tranquil.
0: Bueno, està bé.
1: Cap. Sempre hi ha algun problema tècnic, cada dia diferent. Això està molt bé, perquè sempre no ens esperem mai què pot passar, però bueno, sempre no. És molt divertit, Ràdio Sant Boi.
0: Està bé.
2: Sí.
0: Doncs, per fer-li un homenatge a Cesc Freixas, que va venir des de la Ràpita fins a Ràdio Sant Boi només per enregistrar un Llibres i Punt, escoltarem un episodi sobre aquest programa on parlàvem, per cert, de poesia, perquè havia escrit un conjunt de poemes a Sembra Llibres i també del seu paper com a gestor cultural a la plataforma de micromecenatge de l'Aixeta. Escoltem-lo.
1: Anem una mica tard en aquest país, no ens hem despertat tard amb això de la creació de continguts, ara que hem vist que és important i que hi ha molta gent fent-ho, sembla que anem una mica tard, però esperem que això ajudi a que la llengua es normalitzi una mica.
9: També tenim el problema, almenys a Catalunya, que lluitem moltes vegades també contra nosaltres mateixos. Aquí a Catalunya hi ha el gegant de la corporació, no?, de mitjans audiovisuals, que a vegades es menja molt ràpid i crema molt ràpid els projectes, i aleshores crec que està molt bé que hi sigui, però crec que obrir altres vies, no?, per fer possible els projectes culturals en llengua catalana és molt interessant en aquest sentit, no?, per no cremar-los, per créixer a poc, ho sabeu vosaltres, el micromecenatge continu és molt lent, i has de fer, no?, has d'insistir molt, però per l'altra banda la gent que dona suport el dona durant molt de temps, no?, i vull dir que s'ha de fer molta pedagogia i s'ha d'anar, doncs, tenint clar que és una carrera, doncs, de fons, no?, en aquest sentit.
0: Doncs bé, ja, abans de passar a la nostra secció habitual de la petita pausa musical que fem sempre, com deia el Dani, no?, ens correm les coses, fem els guions i com a tal també som gent bastant crítica, no?, i sempre, doncs, volem millorar una miqueta, no? Si hi ha algunes coses doncs, que es podrien millorar de cara a la temporada vinent. No sé, Sergi, si tu tens alguna coseta o li diem al Dani que ens faci d'advocat del diable.
1: El Dani és el que ens hauria de dir que hem de millorar i a veure si aprenem.
2: Què heu de millorar? Venir sí. més, tots els dies.
0: Cada dia aquí. Com deies tu abans, si ens paguen, venim cada dia.
2: És el que hauríem de millorar nosaltres, també. Pagar-vos i que estiguéssiu aquí cada tarda fent això, perquè és increïble.
1: Hòstia, però m'has de pagar molt, perquè ja tinc una hipoteca per pagar, eh?
2: Vull un dir dia que... més, un cop a la setmana, això seria increïble. Però sé que és demanar-vos massa, a més, perquè jo no sé d'on traieu el temps per llegir.
0: Doncs de no dormir, segurament, jo crec.
2: Què retalleu? O sigui, és el son el que retalleu per dormir? M'ho imaginava, perquè dic, és que si no...
0: No, en part, però sempre diem, no?, que al final tothom troba estones per fer aquelles coses que li agraden. Tu, evidentment, hi ha horaris que tampoc són els nostres, al final tenim una feina bastant acotada, però hi haurà qui li agradarà, no sé, anar a ballar a salsa, hi haurà qui li agradarà anar al gimnàs, hi haurà... També nosaltres doncs, tenim les nostres estonetes d'esport i tal, però quan comences a rascar, te n'adones doncs, que aquella estoneta del transport, no? Aquella estoneta abans d'anar a dormir, aquella estoneta del cafè del matí, d'algun lloc es pot rascar sempre, jo crec.
1: Jo recomano llegir a la bici estàtica. Sempre, sí. Sempre. Jo llegeixo a la bici estàtica, és una horeta que tinc cada dia de lectura que li sumo.
0: Sí.
1: Bueno, aprofito qualsevol ocasió que tinc sí, per llegir.
2: Multitasking, però... no? Al final.
1: Però hi ha gent que es posa sèries i aquestes coses a la bici. Jo llegeixo. Escolta, per què no?
2: I ja pots com estan les dues coses i...
1: Mai tant.
2: Perquè suant...
1: El que menys m'interessa és la bici. Jo vaig pedalant i...
2: És una excusa,
1: i
2: no?
1: Sí, molt bé, molt bé. Sí. Home, fer bici sense llegir, no, per mi no té cap interès.
0: Sí. Curiosa aquesta afició teva.
2: Bueno, sí. No heu de millorar res, m'ho he preguntat. No heu de millorar res, ja està, ja us ho dic jo. Bueno, només seguir i ja està.
0: Però crítica constructiva també està bé.
1: Vocalitzar, bueno. Jo sempre et dic vocalitzar, que jo vocalitzo fatal, però escolta, més o menys s'entén.
2: Sí, les petites errades, no?, que a vegades hem de tallar aquí.
1: No? Ara fa temps que no.
2: Ara
1: fa temps que no.
2: Potser, crítica constructiva, això potser una mica no, com l'autoconfiança, a dir, ostres, si teniu un superguió, teniu un superconvidats... Us heu de creure,
0: No?
2: I moltes vegades aquestes petites errades de locució que ens passa, a la ràdio passen constantment, jo sempre m'he adonat que són molt mentals, de pensar que pot la situació, en comptes de que en realitat et pugui, que va, al contrari. O sigui, després és qüestió de tornar a començar i us ho mengeu, però ara ja fa temps que no retallem res, llavors...
0: No, però, ridant el temps, no?
1: Però això es pot explicar com coses surrealistes. O sigui, la Laia és bona si s'equivoca continuant, això sempre ho fa, vull dir, no té cap problema, no. Si fa alguna errada així ella continua parlant, jo em solia bloquejar, em puc bloquejar perfectament si faig una errada, però aquí, bueno, va estirant. Però a mi el que em passava, i aquí sí que em quedava pilladíssim, és que se m'acudia una rèplica a la persona que estava fent i quan em tocava parlar ho havia oblidat.
2: Bolígraf, això s'ha d'apuntar.
1: Ja, sí, però ara me'n recordo més, no sé si he millorat o què, o que em deixo anar més i tal, però és això, no sabia recuperar, no sabia ni dir, se m'oblidava el que havia volgut dir i no sabia recuperar la pregunta que em tocava fer. Llavors em quedava pilladíssim.
2: És molt mental.
1: Ja, em passa el
0: bolígraf. És que m'he adonat que t'estava robant el boli, llavors dic, mira, potser
1: això,
0: té idees, veus? No es pot apuntar per
1: culpa de la Laia.
2: Això de millorar, no robar bolígrafs. Sí,
1: això està bé. Ens portem de casa, que aquí la ràdio ni ens donen bolis.
2: Ens el roben.
0: Doncs bé, sempre demanem als nostres convidats que ens triïn una cançó i, evidentment, Dani, avui et tocava a tu, així que ens has de dir quina cançó has triat.
2: Doncs això sí que m'ho he pensat de les preguntes del dia d'avui. Aquesta sí que la porto bastant treballada. Aviam, per mi la música és superimportant a la meva vida i des que vaig començar a treballar aquí encara més, perquè ja sabeu que estic tot el dia no només escoltant la meva música, sinó la música dels demés, perquè estic tot el dia produint programes musicals i això em fa conèixer molta música, i per mi la qualitat més gran que té la música, no sé si esteu amb mi, és aquesta capacitat d'unir-te amb el temps. Quan vaig acabar com la meva etapa d'adolescència, tot i que segueixo sent crio, sempre ho dic, vaig tornar a connectar, que és una cosa que crec que és habitual, amb la música de la meva infància i la música de la meva família, dels meus pares. I doncs hi ha diversos grups, però concretament Juanes m'ha connectat sempre molt amb el meu pare, amb la meva mare, i és un tipus de música que, la veritat, m'estranya molt perquè no té com potser res a veure amb el meu estil de vida, amb la meva cultura, però que tinc una connexió allà amb els meus pares increïble, Hi ha diverses cançons que m'agraden, però potser M'enamora és una cançó que sempre m'ha connectat molt amb la meva família.
10: Ni en mil anys l'hagués encertat,
1: Estava pensant
0: espectacular,
1: igual.
0: Espectacular, espectacular. Molt bé. Doncs escoltem Juanes.

0: Doncs bé, com que aquest sí que serà, esperem, l'últim programa de la temporada, no sé què de nins facis venir al mes d'agost, però no hi seràs ni tu.
1: No, perquè tinc vacances. Si no, els faríeu.
2: Oh, no, que compassió, que hi ha molts programes, ara deixa'm boi, que vingui un altre.
0: Però hem dit que al setembre sí que ens deixes tornar, no?
1: Sí. Més, si us plau, però sí.
0: Llavors, no sé si tu, Dani, tens informació sobre la nova temporada de Ràdio Sant Boi, perquè a més hem de dir, clar, el Dani està aquí amb nosaltres, però a més també el podeu sentir als informatius de Ràdio Sant Boi. No sé si fas alguna cosa més aquí a la ràdio.
1: Quina pregunta.
0: Moltíssimes, no?
1: Massa.
2: Quina cosa no fas?
0: Quina cosa no fas, sí, potser.
1: Els esports, també per les tardes, informatius... De tot, el que faci falta, i crec que aquest és l'esperit que ara hi ha a Ràdio Sant Boi, que són poques mans, les mans que som, fem de tot, sense queixes, i fins que rebentem. El dia que rebentem no sé què passarà, ja us demanarem ajuda i farem el que puguem, però les mans que som ara és això, si on podem sumar-nos, ens hi sumem.
2: És una mica el nostre tarannà, també, no, o sigui, em sento molt identificat en això.
0: Ai, si he d'aprendre a fer de tècnic de sol.
2: Tira fins que aguanti,
1: és que si no les coses...
2: No preguntis, tira endavant.
1: Aviam, si no hi hagués passió, vosaltres això ho feu per passió, per exemple, si no hi hagués aquest punt de passió, aquest punt d'obsessió, fins i tot, saludable, no tindria sentit. No tindria sentit, i per què anar a un 20% si podem anar-hi un 100, i aquest 100 és fins i tot divertit, gratificant. Aquesta és la filosofia. Tornem el 14 de setembre, llavors vosaltres m'heu de preparar un programa
2: pel 16,
1: llavors lliures i punt tornarà a sonar el 16. Això és el
0: que us puc dir.
2: Això vol dir que la setmana abans, que ja està tancat el programa que gravarem, tu vas d'estar aquí la setmana abans també.
1: Jo fotejat, estic...
2: Escolta, tu ets jove encara per pensar en això, però jo tinc edat ja per pensar en infarts ja, anar a aquest ritme. T'estàs demanant molt.
1: Aviam, és que cadascú és com és. I amb les seves feines, ja sabeu que aquí el que és la ràdio és passió. O sigui, ja no fa falta anar-hi, però crec que en les trobades que ens trobem els col·laboradors, que estem intentant que siguin més, es veu que aquí la gent ve pel que ve, que és per passió. Per passió, perquè això, Ràdio Sant Boi va néixer d'un somni, i jo crec que entre tots, vosaltres també, el anem alimentant perquè segueixi viu, i d'això es tracta. Fins que rebentem, doncs mira, quan rebentem ja anirem al metge.
2: Jo pensava que veníem pel pica-pica, però...
1: Que també.
0: No, sí, clarament. Al final és com una cosa molt, molt col·lectiva, no? I també nosaltres ens preguntàvem, que això no sé, com que veig que tots feu de tot, potser saps moltes coses, Dani. Ara, a més, s'ha renovat la web de Ràdio Sant Boi.
1: Correcte.
0: Nosaltres sempre pensem, llibres i punt, dimecres a les 9 de la nit. Però clar, es pot recuperar la web després també, no? Això... Sí. Algú a Sant Boi de Llobregat escolta un programa sobre literatura a Ràdio Sant Boi? Això ho podem saber? Tenim molta curiositat sempre.
1: Sí, clar, és una cosa que només m'heu de demanar, i les audiències digitals sí que les podem saber. És una pregunta superrecurrent. A la ràdio, les audiències en freqüència modulada no es poden, sí que es poden seguir, però això val molts calés, i això només ho fan doncs, les grans emissores. Les petites com nosaltres no podem per FM, però per audiències digitals, a més del retorn de xarxes, sí que ho podem saber, de fet, acabem i ho mirem.
0: Després parlem.
2: Ara ens deprimirem bastant. Nosaltres tenim les dades de l'Spotify.
0: Ho vols saber o no ho vols saber?
2: No sé si ho vull saber. Ara, perquè pensava que diria que no es pot saber.
0: Tens una estona per pensar-ho.
1: Teniu les d'iVox, les teniu, no? iVox, Spotify...
2: Sí, aquestes les tenim.
0: Sí.
1: Si esteu contents amb aquestes, doncs...
2: No ens va mal, però bueno, ja que estem a la ràdio de Sant Boi, doncs estaria bé.
1: Va. Més, no? Bé, les podem sumar i així dona un número més guai.
2: És que jo crec que ni a casa m'escolten per aquí. Em deu escoltar a iVox.
1: Si al final, a la ràdio pública, moltes vegades, jo crec que seria un error fixar-nos en la xifra. Mm. Si anem a la xifra, ens equivoquem. Jo sempre dic, s'ha de fer programes de qualitat que funcionin, però també s'ha de fer servei. Vull dir, al final, no deixem de ser una branca de l'Ajuntament i una branca de la societat de que estem fent un servei públic. Ara, per exemple, durant el juliol i l'agost podeu sentir petites càpsules de contingut sobre els terratrèmols a Venezuela. Què té a veure amb Sant Boi? Doncs potser res, però és una qüestió de servei públic. Se'ns va proposar i ho fem. I aquest programa fa el mateix, que és un servei públic, de cuidar el català i cuidar la literatura catalana. I d'això es tracta, més enllà de la xifra.
2: Que bonito.
1: Sí, diagrameta.
0: Al final venim perquè ens pugis la mula.
2: Ja, tio,
1: quan vulgueu.
2: Has de parlar bé sovint.
1: Seria un bon psicòleg.
0: Anava a dir, a més de periodista, tècnic de so, psicòleg...
2: Mira, ho vaig pensar l'altre dia de fer una secció final, de donar, obrir el micro del tècnic i que expliqui què tal ha anat l'episodi. Mira, avui ha fallat allò, avui...
1: Fatal. El podria puntuar.
0: Oh!
2: Això a mi m'agradaria, eh? Això valorem-ho.
1: Ho fem fora de micròfons, això sempre, amb tots.
2: Clar, però o sigui que al final fem la pregunta, bueno, Dani, què tal ha anat avui, valoració de l'episodi?
1: Si voleu, jo per una cosa més en aquesta ràdio, no em moriré.
2: Bueno. Però ja que estàs aquí, vull dir, estàs aquí per tancar el programa, pots obrir el micro.
1: Encantat.
2: Bueno, i escolta, que no hem parlat mai gaire amb tu, només molt vagament, però què hi ha de tu com a lector? Tu ets lector, perquè estàs aquí escoltant les nostres xapes, però no sabem si llegeixes, a part de l'Odissea i aquests clàssics grecs que ens has dit que has llegit.
1: A un nivell molt llunyà de vosaltres, això us ho he d'avançar, i de qualsevol persona que pugui escoltar aquest programa. No diria que sóc un superlector. L'últim llibre que m'he llegit és un que crec que, de fet, va tenir com relativa... No sé, el vaig veure bastant a biblioteques, que és el d'Ingrata Pàtria, del Martí Domínguez, de les últimes hores d'un professor valencià afusellat al franquisme. És un llibre curtet, que està prou bé. També em vaig interessar molt, i de fet, arrel també del programa que vau fer aquí sobre la figura de Tolstoi, vaig llegir un llibre que no deixa de ser com una autobiografia, i parla de que ell va estar en gran part de la seva vida amb depressió, o sobretot que no tenia, que no li veia sentit a la seva vida, que és una cosa amb la que en un passat també hi ha identificat, i és un, no deixa de ser una espècie de, semblava un llibre d'autoajuda, però una història real de Tolstoi. Es diu Confessió, no el vaig trobar en català, però bé, és un dels únics llibres de Tolstoi que potser podria llegir perquè és curtet.
2: Autoajuda de Tolstoi, això és gravíssim.
0: És un nou gènere, això.
2: Segurament.
1: I ara vull que em recomaneu algun per l'estiu, per aquí de començar. Jo volia llegir des de fa molt temps Bukowski, perquè sé que és una cosa com que es va fer molt... O sigui, és un autor que se li ha donat molt ressò, i tinc com la sensació, potser és falsa, de que té com una gran massa de persones interessades en Bukowski pels temes que tracta. I que és una... Potser, no ho sé, arribar a explicar-ho bé, però tinc la sensació que la figura de Bukowski o els temes que tracten els seus llibres, no, pot apropar a uns lectors o unes lectores que en realitat no connectaran o que no arribaran en realitat a la història. Tinc aquesta sensació i no vull caure en semblar a aquestes persones. Sisplau, m'ho prendré en sèrio.
2: No l'hem llegit, Bukowski, no, jo crec... No m'ha interessat mai. A mi segurament els temes que tracta precisament no són els que m'agraden.

0: De llibres, és veritat, o sigui, és molt bona idea. Fem aquí una mica de recuperació de llibres per posar la pila aquest estiu. Clar, de Bukowski, jo no te'n podria recomanar cap. Una cosa que sempre fem és que recomanem llibres que haguem llegit, no? Sobretot. Per tant, no sé, clar, és que...
1: Menys en aquesta secció, que a la pila normalment diem llibres que volem llegir.
0: Sí, però com que hi ha com una base, no? Però, ostres, a tu se t'acudiria recomanar-li algun al Dani...
1: És que ara ens posaríem a mi...
0: Jo
1: necessito
0: saber
1: una mica més sobre... Bueno, ja dir un parell de coses, però sobre què li ve de gust llegir i aquestes coses, jo crec que això donaria... Aquí pel temps que ens queda, millor ho fem després, si vol, li farem una recomanació privada. Perquè, clar, jo sense conèixer-li els gustos no vull tirar-me a la piscina. I, bueno, fem la pila.
0: D'acord.
1: No? I després seguirem parlant una miqueta.
2: Som-hi.
1: Bueno, jo a la pila, clar, ja n'hem parlat, però jo tinc l'Odissea allà a la pila i que ja me la vaig deixar per l'estiu pensant que tindria temps. No sé si serà el cas, perquè...
0: Però quan no sabies que hi hauria la peli, o ja ho sabies?
1: No. Ah. Bueno, no, sabia que l'editorial ens el va enviar, com ens envia, la van anar al Metge Universal i bé, jo abans no llegia clàssics i com aquesta gent, no sé per què, ens tenen molta confiança, doncs ja m'atreveixo perquè sí que... són sempre noves traduccions i llibres molt ben fets i, bueno, només he llegit un clàssic grec antic d'aquests i bueno, m'he proposat deixar l'Odissea per l'estiu, però bueno, és el que deia, eh? De sobte ens han sortit un munt de coses pel setembre, un munt de llibres que hem de llegir per activitats diverses que farem i ja veurem si dona temps, però bueno, espero que sí.
0: Ja, és que el meu llibre de la pila era... És que clar, anem forts, eh? El meu llibre de la pila de l'estiu era Els Miserables, de Víctor Hugo, que va ser el meu regal de Sant Jordi. I clar, 1.400 pàgines, que dius... Clar, jo llegeixo molt a l'estiu, quan estic de vacances. 1.400 pàgines és tirar-me a la piscina, però clar, és el que deia en Sergi, tenim una cosa a l'agost, tenim una cosa a principis de setembre, llavors tenim així com un estiu de compromisos lectors, no sé molt bé si ens donarà temps. I tu, Dani, de Bukowski, tens algun llibre així que hagis vist o...
2: Sí, a classes de periodisme literari se'm va recomanar molt, no sé si l'he llegit, suposo que sí, Madame Bovary. És un llibre que sempre l'he volgut llegir i que no trobo el moment, suposo perquè no m'ha passat d'anar-hi a una llibreria veure'l, perquè si l'hagués vist l'hagués comprat.
1: Mira, no l'hem llegit, no sé a què sortia un post d'Instagram que vam fer, sembla que eren llibres que jo havia llegit, que molt famosos, que no m'havien agradat.
2: No.
1: Però no era aquest, perquè no l'he llegit. Però molta gent va posar Madame Bovary, sí, com que no, era insuportable.
2: Ostres, què dius? Ah,
1: perquè sí? És molt llarg i que és molt pesat. Que és, suposo que bueno, aquests francesos i tal són bastant d'això. Però la bona notícia és que surt una nova edició aquest, sí, setembre, publicat a Proa. Periòdicament deuen treure una nova edició, suposo que és traducció antiga, però serà fàcil trobar-lo a llibreries. Si tens interès, al setembre el tindràs.
2: Doncs allà ja en trobarem.
0: Jo crec que sí que hi ha gent que li hagi agradat.
1: No, sí, també, però molta gent va coincidir...
0: De fet, la nostra companya Anna, jo crec. L'Anna, traduint des de Calella, jo crec que sí que li havia agradat Madame Bovary.
1: Sí, però bueno, t'ho dic perquè em va sorprendre tanta gent dient que no.
0: Si et ve de gust, tenim matí, sí, sí. Jo crec que sí,
1: no facis cas als nostres seguidors d'Instagram.
2: No.
1: Què sabran?
2: No sóc massa de xarxa. Bueno.
0: Doncs bé, després de posar uns quants llibres a la pila, tanquem temporada ara, sí?
1: Fem.
0: Doncs sí, tanquem la temporada avui. Dani, avui t'agraïm no només el suport tècnic, sinó també la teva inestimable participació al programa.
2: Gràcies a vosaltres i ens trobem al setembre.
0: I tant. Que tinguis molt bones vacances. També moltes gràcies a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. I recordeu que si ens trobeu així a faltar molt, molt, molt, molt en algun moment de l'estiu que no podeu parar de pensar en nosaltres, ens podeu trobar a totes les xarxes amb el nom d'usuari, com diem sempre, els Bookhunters. Ens retrobem al setembre.
3: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Top Música Nueva. En la próxima hora vamos a repasar, vamos a escuchar las últimas novedades del mundo de la música y te aviso que ha sido una semana espectacular. En un ratito tendremos el Top 5, las 5 canciones más votadas, los 5 estrenos más top del momento y podrás votar por ellos a través de nuestro Instagram, @topmusicanueva, @topmusicanueva, ya somos más de 80.000 seguidores, así que ahí también te esperamos. Arrancamos con la canción del mundial, Die Die, cómo no, Shakira y Burna Boy.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Una terra que em conec de pam a pam, uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran, uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat, de la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà, la calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el mar.

0: vols.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda...

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.